ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

from me. Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. El bloc de l'esquerra avantatja el de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava a una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
2: Bona nit. Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons advertir l'autoritat electoral, per saber qui governarà els pròxims 4 anys al país nòrdic. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi, s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat, és a dir, vindrà d'alguns milers de vots o potser només d'un diputat. El que sí que està clar és que l'extrema dreta ha baixat i ha perdut almenys 3 punts.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril.
1: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que no estan finançats per la sanitat pública i que per això no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
1: Les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. També ha d'especial a Tàrrega, Marta Vives.
5: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
6: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
5: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Deiemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
0: Fins aquí les notícies.
7: Molt bon dia, matiners. És dilluns, comencem la setmana. Què tal, com esteu?
8: Adormidets.
7: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
8: Home, són les pitjors, eh?
7: Maiol?
9: Bon dia. No recordava que havia de pujar. I dic, ja, no, perquè no sabia l'hora que era. Ja pensava que encara no eren les 5.
7: Estàs adormidet, també.
9: Una miqueta. Una dilluns miqueta. Sempre costa una miqueta més, aquesta hora.
7: T'ha fet un any, no?
9: Ja en portem un, sí.
7: Vinga, va, amb tots els ànims, arrenquem el programa.
10: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 32 minuts.
0: Clara García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Zoran Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Major Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem agora esportiva que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està. Mentre ho seguim dient així, la gora esportiva sempre anirà bé. Després ja,
0: bé, arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic. I és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: oients matiners de la ràdio, don't you worry, evitem les preocupacions que prou en teniu de llevar-vos a aquestes hores.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Del matí, 9 minuts. Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada, com és habitual, Donald Trump ha omplert les xarxes socials i també els portals de notícies amb les seves declaracions que sempre cauen, doncs, com una bomba. Després de dos dies de visita a Irlanda, marcats, entre altres coses, per comentaris fora de lloc, que han tornat a obrir el debat sobre la reunificació irlandesa, el president dels Estats Units ha anunciat que retirarà els aranzels al whisky irlandès. La reacció ha estat aquesta.
3: Tothom m'ha estat perseguint. Em diuen, ens fas un favor? És tan injust el que està passant. Podries, si us plau, retirar els aranzels del whisky irlandès? I els he dit, en nom dels Estats Units d'Amèrica, trauré els aranzels del whisky irlandès.
2: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'aranzel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. Al ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic omplir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
0: Quines idees, Carola, sí, per aquestes hores del matí. Sacar el whisky chili, el tramo té clar, com recaptar vots, mare meva.
2: Exacte, aquest, va, però ho fet, no?
0: De cara sí, ell ho té claríssim.
2: A les eleccions de mig terme.
0: El més trist és que l'acabin votant. Exacte. Gràcies, Carola, fins ara.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
4: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus dos fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
5: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada, i he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
0: Però diguem que la freqüència, el so, el dia
5: de ser aquest,
0: eh?
5: Exactament.
0: Que bé, ara que els que esteu allí escoltant-vos...
5: Està bé. Genial per despertar-se. Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell, i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins del cervell, i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva, o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
0: Miquel Arbres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
6: El meu país és l'Empordà.
7: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Arbres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos Arbres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Arbres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
6: Que bonic és tornar a casa.
0: I atenció, perquè les cartes Pokémon Les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
5: A veure, això és el
0: ens
5: que...
0: està quedant un any guapíssim, eh?
5: Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, Cachou! Aquestes cartes no es devaluaran i per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
8: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company.
9: Pikachu!
0: Una cosa més, afegir...
5: No, és que m'encanta aquest tall. L'home té més de mig milió de cartes Pokémon, eh? Ah. Més de mig milió de cartes.
0: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
5: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, jo em faré ric. Les cartes, per cert, les més rares podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que has de vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
10: No
5: 17 milions de dòlars.
0: Per una
5: potser
0: carta
5: no
0: Pikachu...
5: Potser no va tan mal encaminat, eh?
0: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
5: Ostres,
0: perquè 17
5: fortíssim.
0: Milions em sembla una barbaritat.
5: Sí, era una edició especial, no sé què, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
0: El que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
5: I tant.
0: Pikachu Power.
11: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta a Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
5: És una estàtua de bronze mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mal meluc i el seu famós pentinat.

0: explica per què va decidir crear aquest compte.
1: Bon dia, matiners. Per què vas crear Òscar Cessat? Doncs perquè em venia de gust fer alguna cosa que realment sentís meva. Sempre he viscut el català, la nostra cultura, les tradicions i la manera de fer de casa nostra amb molta naturalitat. Però em vaig adonar que a les xarxes faltava una mica de contingut en català fet des de la proximitat, amb humor, i sense donar lliçons a ningú. I vas pensar, i per què no?
2: Doncs l'Òscar Cessat explica, per exemple, d'on venen personatges molt coneguts de la nostra cultura popular, com la Maria Castanya.
1: La Maria Castanya va existir de veritat. Vivia a Galícia al segle XIV i el 1386 va encapçalar una revolta contra els abusos del bisbat de Lugo i els impostos que es cobraven a la població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera que portava els cabells recollits, formant una mena de castanya damunt del cap. Però altres fonts apunten que el nom podria fer referència al color dels cabells. Sigui com sigui, amb els segles, el temps de Maria Castanya va acabar convertint-se en una manera de parlar del temps molt, molt llunyà.
2: I l'Òscar Cessat també explica expressions que utilitzem cada dia, com ara el déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre Déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li en doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
2: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
1: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota, però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan insultem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat quatre vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però ets una mica cap de suro.
0: Òscar Cessat, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso, que ha posat la veu al llibre del nostre company Francesc Soler.
2: I ha acabat d'arribar a les llibreries, eh? Els Assassins Guapos. Ara també el teniu disponible, llegit per ni més ni menys que per l'actor Omar Ayuso, i ell mateix ho ha explicat d'aquesta manera a les xarxes.
3: Hola, soy Omar Ayuso. Y quiero invitaros a escuchar Los Asesinos Guapos, de Francesc Soler, un audiolibro que reflexiona sobre la relación entre el crimen y la belleza y profundiza en perfiles muy conocidos como el de Luigi Mangione, tanto por sus delitos como por su belleza. He tenido el placer de narrarlo en exclusiva para Audible.
0: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Escolta'm una cosa, però com arriba Omar Ayuso a tot això?
4: Pues per casualitat.
0: Sí?
4: A mi quan em diuen que volen comprar els drets pel llibre, dic endavant, em diuen que ho farà un actor, perfecte, i llavors em trobo Omar Ayuso, dic, Omar Ayuso? No serà Omar Ayuso. I sí, era Omar Ayuso.
0: Però escolta'm, quina meravella, perquè és cert que Omar Ayuso té una veu potent, important, però és que encara se li sent millor en aquest, diguem, anunci que acabem d'escoltar.
4: Sí, sí, sí, jo crec que li dona uns matisos així foscos, entre atractius i perillosos, molt xulos.
0: Hi haurà sopar amb Omar Ayuso? Perquè jo vull venir.
4: Espero, espero. Ah.
2: Hi ha hagut missatges?
4: Hi ha hagut missatges,
2: ah,
4: sí.
0: Molt bé, Marta.
4: M'ha dit que està molt content, que s'ho va passar pipa.
0: Bé.
4: Van ser 5 hores de locució pel llibre.
0: Déu-n'hi-do.
4: I
0: trobo que encara va anar ràpid, perdona.
4: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè ja és un professional.
2: Per feina, clar.
4: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels Assassins Guapos, et dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'escola Élite, perquè ja és una volta.
0: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, també l'equip dels matiners.
4: Sí, suposo que després us ho farem saber.
0: Us ho recordo, els assassins... No, a mi puntualitat britànica. Els Assassins Guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
4: Gràcies a tu.
0: Fins ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
2: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
5: ¿Por qué me caso? Me caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende.

0: siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta.
1: Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso, que es haber encontrado a la persona.
2: Mare meva, graven aquests vídeos a vegades d'Instagram, que això de regular música...
3: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
2: Sí, però la música aquí posa
3: sí,
2: de fons.
3: Sí, no, no.
2: Bé, en tot cas, escolta'm, fa una veu d'enamorada. Sé de bona tinta que està tan enamorada Sandra Berneda que només li podem desitjar tota la sort del món, perquè em consta que és una persona meravellosa.
3: Mare de mort, a mi la Sandra.
2: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio? Andreu Merino.
4: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam sentir el missatge de l'expresident Jordi Pujol felicitant la diada a tots els catalans.
5: Felicitats als catalans. Els que acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat, a tots. Felicitats per celebrar la nostra diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
4: I al cap de setmana hem pogut comprovar fins a quin punt arriba la intel·ligència artificial. El mossèn Josep Samsó va morir el 1936, però ara Neil Harbison l'ha fet renéixer digitalment i contesta així les preguntes de Roger Escapa.
6: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
7: Vostè és una persona real?
6: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
4: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta que hem escoltat el que diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
8: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado. Y con detalle, por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros. ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito de un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de las escuelas según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepa leer más de dos líneas seguidas.
2: Carlos Herrera...
3: És que
2: necessita vacances, t'ho dic, que acaba de començar la temporada, aquest home.
3: Tots són perles en aquest programa.
2: Jo vaticino una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar la vida a persones mortes, hi ha prou dues al dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar...
3: Hauria d'estar prohibit, això.
2: Més poc una pedregada.
3: Sí, sí, bueno, ho comentem la setmana passada amb Dolly Parton i la seva germana, que ho havia demanat, que paressin.
2: Bé, doncs això, petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana. I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
9: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar amb decisió. Un inici de setmana potent, dinàmic i molt engrescador. Bona setmana!
2: I Lara, qui li direm anys i anys per molts anys?
3: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge, Michelle Jenner, que suma un any més i arriba als 40. Loca, perquè suma un any més, no ho diem nosaltres, és el seu gran èxit. Parlem de...
2: Marlena Gràcia.
3: Que avui en fa 57. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde, a l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. Actueu, canteu o feu diners, però sobretot celebreu que avui és el vostre dia.
2: Ai, cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
10: Bon dia, matiners.
11: Dani de la Orden, director i guionista de cine. Esperem que la ràdio no acabi en flames.
10: No, al voltant de les 5:30, suposo. Esteu a mitja hora d'aconseguir el que diuen els gurús, de que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles. Jo no ho tinc clar, però espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencéssiu el dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt, me la poso quan estic inclús al gimnàs, no és que agafi gaire pes, però bé, em va bé, i es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia.
11: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa, diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
0: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
0: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana,
1: que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la Via Favència, Trinitat Nova.
0: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
1: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui amb varietat de temes.
6: Sí, i posats que analies a buscar un punt en comú de totes les portades, aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant el Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit. Llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més vibrant del Mundial.
7: També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, El Periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima 2 mòduls més a la presó de Mas d'Enric.
6: Frec a frec entre esquerra i dreta les eleccions de Suècia. Ho explica el diari Ara. També ho llegim a El País, que de fet explica que els socialdemòcrates guanyen amb màxima igualtat entre els dos blocs de dreta i esquerra.
7: I més esports per acabar. Ara, el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit. És la portada de l'Ara on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: 6:15, 5 minuts. Avui diversos articles sobre la intel·ligència, o en aquest cas sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
7: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
6: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
7: La politòloga Astrid Barrios pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
6: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
7: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article "Que algú ens freni".
6: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
7: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article al País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Azahaf, que explica que ell és fill d'una sautina i d'un malillenc i que es revela.
6: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
7: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
6: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
0: Hem arribat ja a 6:07, 7 minuts. Saludo la Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
8: Bon dia i bon dilluns.
0: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
8: A Rússia.
0: A Rússia?
8: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord, llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell, al Baix Camp, on el grup d'anellament de Calldetenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
0: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense? I alerta, perquè guanya amb ceba.
8: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
0: A veure.
8: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Tu entres en aquest
0: debat? Sí, sí, jo poc feta.
8: Poc feta.
0: Aquestes truites seques, sí, amb ceba, amb ceba.
8: Jo també.
0: Mira, un entrepanet ara me'l fotria,
8: Doncs sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet, ho llegim a La Vanguardia.
0: La notícia... Atenció, que agradarà als fans de YouTube.
8: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
0: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
8: Sí, senyor. Es tracta d'Edward Kijanon Goma. Crec que ho he dit bé.
0: Però a mi em sona, pel cognom em sona.
8: Sí, oi? Després de la mort el mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca ell.
0: Ai,
8: de les dues branques.
0: Ja hi som. Ja hi som.
8: En concret seria rei de la regió de Tooro, que és un dels quatre regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:45. Anem arrencant la setmana, a poc a poc. Bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la Pública i Nacional del País. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
9: Mira, et porto una noveta.
0: Ah?
9: A veure si t'agrada.
0: Vinga.

0: conèixer. Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
1: Ai, a mi m'encanta. Sí? És el Lluqui Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe a la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
0: Mercat de Música Viva, sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Lluqui Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
1: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fa amb una edició d'èxit i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. I que no entra en sentit detalls, es farà es veu un homenatge a Dolly Parton, demà us ho explicarem com ha anat la nit, i entre les favorites hi ha la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions, que és una burrada.
0: Una barbaritat.
1: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La Maldición de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
0: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries
1: molt
0: pinet, eh?
1: Ui, sí, baixíssim.
0: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
1: Sí.
0: Saps?
1: Literal.
0: I acabem parlant de Shakira. Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y
1: ahora puedo hacer lo que quiera. Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia. Cada concert que farà són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
0: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Sí. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta? A
1: ara
0: veure,
1: sí?
0: Ara sí, digue'm.
1: No, dic que comencem la setmana perfecta.
0: Ah.
1: Vinc puntualíssima.
0: Maria Fernanda Noguera, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Preparada?
2: Preparada.
0: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones. A aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
2: La setmana passada li vaig dedicar un dia a la dada Maria, a l'Ara García, i li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
1: és
0: el dia, Marta.
1: Una pringoreta.
2: Avui dedicada a tu, Marta.
1: A veure,
0: de què parlarem avui?
2: Mira, avui de Fira Tàrrega. Una mica de cultura, una mica de Terres de Ponent, Marta.
0: Ui, Marta, quina pressió, quina pressió.
1: Com no l'encertis.
2: No, clar que no l'encertaré.
0: Tenim la pregunta preparada,
2: A veure, sabeu que Fira Tàrrega es va començar a fer el 1981?
0: Sí.
1: Sí.
2: Al principi eren els comedians els que portaven la direcció artística. Per això, avui us pregunto... Quantes edicions de Fira Tàrrega es van fer sota la direcció artística de comedians? Comedians, diguem-ho bé.
0: A veure, espera't, eh? Aneu pensant també a casa, que nosaltres estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
2: Canàlies, 10.
1: Mira, jo n'he dit 15.
0: Doncs vinga, la Marta Diana diu 15.
2: Diana, 15.
0: I la Larona?
1: Jo diré 25.
0: Tantes?
2: 25, Lara.
0: Acabi guanyant una recopla, Lara, jo m'aixeco com em vaig.
1: Sí, jo crec que tiré cap a Lara.
0: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de comedians. Marta Viana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui?
2: Canalia!
1: Principiant.
0: No, escolta, per la Blanca, que porto una ratxa de merda. Ja
1: alguna n'havia d'encertar.
0: Escolta'm, ja, ja, però...
2: Tot i així, us he de dir que us heu passat de frenada tots tres,
0: molt menys, eh?
2: 4-0.
0: Ah, mira, només 4.
2: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre Trifulgues Pujades i Xim Xim al carrer.
0: Oh, m'agrada molt.
1: M'encanta.
0: Passa que per dir-ho això, després del matí, quan xim, tornes cap a casa, on ets? El mercat de Xim Xim Rifina fa de maga. I ja està bé, tu canviïn.
2: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
0: Home, comedians, no?
2: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
0: Oh,
1: ah, que
0: com
1: puro.
0: Ha canviat, el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta, poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no. Poseu-vos les piles, és la meva setmana.
1: N'has encertat una, no, només.
0: No, em porto
2: que
0: quatre.
2: Tres.
1: Ah, o sigui, vaig perdent jo, sí. No?
2: Marta, dos, tres Canalies i la Lara, cinc.
1: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana
2: sí,
1: passada.
2: Sí,
0: no? Què?
2: Algun dia,
1: majoria,
0: la Taralia... No vaig encertar cap la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
2: Va, fins ara.
0: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
3: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... ¿Alguna pregunta més?
4: Ellos son la mejor medicina para Carro Boitigua.
5: Això sí, Carles Capdevila, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Guillem Sanz, bon dia.
6: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per planxes. No,
5: ¿cómo te definirías?
7: Pues nada, una mujer normal que le gusta hacer mucho el amor.
5: ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
7: No, soy de Córdoba, pero
5: vale,
7: me
5: perdona.
7: Gusta mucho hacer el amor.
8: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, saber on vol anar per a ella.
0: Escolta'm, a 5:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
9: Molt bon dia.
0: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
9: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón del BSS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica. Explicarem també novetats en aquest sentit. I quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent d'Ali Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Matller, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora a la Marta, que és qui anirà.
0: Apa, Marta!
1: Afortunada!
0: No encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí. No sé de què.
9: És a dir, nosaltres no preparem l'escaleta en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir,
0: que no estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
9: Sí, però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
0: Perquè ahir el Barça va guanyar.
9: Molt bé, quan va quedar? Quan va quedar?
0: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint, Maior.
9: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante. Un clàssic.
0: S'anirà cap amunt aquest matí. Gràcies, Maiol Roger.
9: Ara.
0: Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 93207474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
12: Ho decidirà el Pau. Petonets, Pau.
13: Petonets?
11: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt realment ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
0: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomé.
15: Bon dia, bona hora.
1: Eloi, bon dia.
0: Escolta, però quina hora despert que fas, Eloi?
13: I vosaltres?
0: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica a mica, vull dir que és diferent, és diferent.
13: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
0: I això?
13: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
0: Que has tingut calor?
13: Doncs mira, una miqueta sí.
0: Sí,
13: perquè ja tenia les expectatives altes de fresca,
0: sí.
13: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble
0: del
13: costat. Sempre les vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
0: Quina atracció? Perquè si és una atracció infantil, Eloi, que era el...
13: Sí, era una... Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes
1: coses. Allà s'ha de dir que no, Eloi.
13: No, que va ser molt divertit, eh? Ara em vaig marejar.
0: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi.
13: Home, escolta, que no sóc tan gran, eh?
0: Bueno, però si no, no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt, jo sóc molt de pujar les atraccions.
13: No sé, sí, normal, no.
0: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
13: A veure, escolta, l'altre dia em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
1: L'any que ve vindrem, Eloi.
0: La Marta Diana és molt fan de les atraccions.
1: M'encanten.
13: A mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
0: Veig que ho pagues car,
13: eh? Donar moltes voltes.
0: Clar, i a més, no només donar voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
13: Sí, no.
1: Vomitar.
13: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
0: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit,
13: diuen
0: que tornen a pujar les temperatures.
1: No.
13: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà pujareu. Perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta i fins i tot més de 32 o 33 a la costa. I avui dia de sol. Avui i demà dia de sol i dimecres es giren canvis. Al matí tranquil, però a la tarda sí que arribaran tempestes i a més seran tempestes fortes que segurament activaran alguna alerta. Ja ho veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
0: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
13: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
0: Està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
13: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, eh? Repeteix exactament el mateix patró.
0: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, eh? Està bé.
13: De fet, les tindràs, eh? Perquè ara quan estava mirant així llarg termini, baixa a mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
0: Anirem fent aquest vaivé de temperatures. Sí, Eloi, torna al llit? No, torna al llit, perquè tens feina.
13: No, que si torno al llit no li agradarà gaire.
0: No, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... el teu bé.
15: Home, i tenir conseqüències i...
0: mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
13: Fins ara, adéu-siau.
0: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara García, també.
1: Fins demà. Adéu.
0: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen al 93-201-7474.
16: Són els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Vinga, va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
17: Bon dia.
0: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
17: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
0: Aixecar-lo una mica.
17: Aixecar el país, sí.
0: Jordi, de què treballes tu?
17: Soc jardiner.
0: Home, quants anys fa que ets jardiner?
17: Hòstia, doncs 30.
0: 30 anys, i tot això...
17: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
0: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
17: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gairebé què fer, aquella època encara hi havia FP... i, bueno, me'n vaig a treballar, vaig començar de jardiner i aquí m'he quedat, i la veritat és que m'agrada.
0: És el que t'anava a dir, t'agrada? T'ho passes bé?
17: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai.
0: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
17: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
0: Clar, però bueno, el tema meteorològic, entenc que per això estàs despertant aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
17: Exacte, nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem quarts de sis, les sis, depèn d'on de, hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa, i ens estalviem la solana.
0: Exacte, i ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia,
17: ja
0: perdona?
17: Estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada ja està, que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
0: Déu-n'hi-do, la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
17: Tenim una hora més de marge. Comencem a les 7, doncs ens hem d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
0: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
17: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si és una emergència molt grossa, sí, però ha de ser...
0: Però podem descansar, el cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins les 6 i, evidentment, al partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
17: Moltes gràcies, merci per...
0: Adéu.

0: música de Banda Neon al costat de Buos i Mont DJ, una cançó que ens empenya engega aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que li he posat una mica de música? Escolta, Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Sí. Has pogut descansar?
1: Molt.
0: S'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entre d'altres coses l'intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí.
0: I també
1: hi havia una frase de Lenin, crec que era, no? Sí. Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades, no? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món. És el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: Per la ràdio.
0: Mentira, Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment,
0: gràcies. Ens
1: escoltem
0: d'aquí una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoca menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus de la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha dos quilòmetres de cues a Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat, deixant-nos de la Trinitat força congestionat, cada retruc doncs afecta a les dues rondes en sentit sud. Al vessant de Llobregat també tenim retencions en direcció Barcelona, tant per la A2 com per la P23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, amb molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara doncs, la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya. Com a mínim els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble. quatre núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles diferents durant, com dèiem, aquests dos dies, dissabte i diumenge, que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents, i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb quatre víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial.
6: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
7: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
6: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
7: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
6: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: Dos minuts i arribarem a un quart de 8 del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
8: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de ports senglars, o els camins amples, hi passen cotxes, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
9: Al principi tenia una raó, però tampoc poden tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a carretera de les aigües que passi alguna cosa.
10: El que hem de fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
0: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests 2 mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar 2 reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
10: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
11: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
0: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge

0: Ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
1: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
0: Del Tebre tanca així una nova jornada de la Sega, on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la Rosal.

0: Victa després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because...
2: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
5: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque en la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa

0: dedicación no va a llegar.
1: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
2: Preparant el Mundial al final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar de ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
1: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Targa Televisió.
3: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
4: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
3: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys, en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
1: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona, i és que el documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona en sentit nord talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només algun uns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents, i la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
5: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien, a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
7: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
5: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
5: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Ordeig, el conseller Òscar Ordeig d'Agricultura, ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
5: Ho deia, eh? El conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
10: No hem rebut res. Jo la empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones al cap de setmana, ja la xifra ja és incomptable. I jo el que demano són solucions, i ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que per tant es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor d'aquest, vull dir, no estic en contra de que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques, al final rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
5: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat, més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia?
10: També jo entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no? Amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, ei, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no? Doncs se'ns va dir que s'estudiarà la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent que, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent, doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
5: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
10: Ara, en breu, jo crec que tindrem ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat que ens convocaran en una nova reunió doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que a Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola. No? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent. No? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
5: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
10: Ara no et sabria dir, però imagino que serà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen en pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
5: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
5: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs en recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu.

0: golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 i Purua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
4: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit, també és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles, i ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
0: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat 5è a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
5: Estic preparant pel Mundial i al final i les últimes copes del món i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més i a part poder quedar tercer en general és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
0: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
6: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
7: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
6: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys, en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
0: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martí. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
8: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja tocarà els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Les 8, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, aquí enviant endavant.
1: 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona, retencions encara a la P7, i a trànsit lent amb aturades des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona, també hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i Pallejà.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures d'auxiliars d'infermeria i el grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. En un any s'ha triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstruo. Recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
2: Esports.
3: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Aspar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol. 3CAT Info.

0: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dilluns 14 de setembre de 2026 i a partir d'ara mateix això que escolteu torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. I des d'aquest precís moment també comença la nova temporada de la programació regular de Ràdio Sant Boi. I pel que fa a la República Santboiana, primer programa de la que ja significa la 12a temporada en antena. Deixem endarrere, doncs, les vacances que esperem que us hagin provat a totes i a tots. L'11 de setembre enguany amb celebració històrica pels 50 anys de la primera manifestació democràtica que va acollir Sant Boi, un fantàstic altaveu i mig setembre conquerit que promet encara acabar de ser molt i molt interessant. De tot això i de l'actualitat en parlarem per començar a escalfar motors, evidentment, i com sempre amb el nostre consell de sàvies i savis dels dilluns. Després, tal i com marquen les bones tradicions que volem mantenir, ens vindrà a veure la Sílvia Quero de Cima Travel, la bona viatgera que continuarà donant voltes pel món amb propostes per a tots els gustos. I, evidentment, si parlem de bones costums, us recordem que també torna la segona tertúlia dels dilluns, l'esportiva, amb la veterania de la casa i amb moltes noves per debatre de les competicions, tant locals com nacionals, algunes d'elles, vaja, la majoria que ja fa setmanes que fan rodolar la pilota. Fem dilluns, doncs, a la República Santboiana, estrenem temporada i renovem les energies i ganes de compartir amb vosaltres la ràdio de qualitat i de proximitat. Som-hi, companyes, som-hi, companys. Doncs va, tret de sortida, això que dèiem, a la nova temporada 2026-2027, que diuen. Sigui com sigui, la que en fa ja 12 per part de la República Santboiana i, evidentment, amb les ganes de sempre. Us ho dèiem fa un moment i amb alguna novetat, ara la comentarem també. I és just i necessari, doncs, començar pel començament, saludar, doncs, a l'equip que ho fa possible, evidentment, amb l'Àngel Rodríguez de producció. Molt bon dia i benvingut a la nova temporada, Àngel.
1: Molt bon dia, Amadeu, moltes gràcies.
0: Què tal estàs? Gràcies, gràcies. Gràcies.
1: Bé, sí, molt bé, sí, molt bé. Sí. Ja han acabat les vacances, comencem un altre cop i amb moltes ganes, com sempre.
0: Amb ganes, sobretot. Explicarem algunes novetats, coses que aniran passant. Segurament, doncs, la millor manera és que a mesura que passin coses, doncs, la gent també puguin més o menys entendre com anirà la cosa. Però sigui com sigui, som gent de tradicions, no toquem el que va bé. Exacte. I molta cosa, i molts personatges, i molta família de la que ja coneixeu, la repetirem, evidentment, faltaria. Sigui com sigui, dèiem que hem de començar per saludar noves incorporacions. Doncs ves per on la primera, i ens fa molta il·lusió, doncs, de poder-la saludar i donar-li la benvinguda, és l'Alba Valor. Ara us explicarem de qui estem parlant. Molt bon dia, Alba, benvinguda a la República Santboiana.
2: Bon dia.
0: Què tal estàs?
2: Molt bé, aquí.
0: Fantàstic, amb ganes de fer ràdio, sí?
2: Amb moltes ganes, sí, sí.
0: Molt bé, se't veu, eh? Se't veu i se't nota. A veure, va, ràpidament, l'Alba, doncs, és estudiant de comunicació.
2: Exacte.
0: Ja fa una setmaneta que estàs per aquí, ens ajudes amb tasques de producció i encara estaràs dues setmanetes més abans de començar altre cop els estudis. Per tant, escolta'm, això que et deia, benvinguda, moltes ganes de poder-te ajudar amb el que faci falta i que segurament, doncs, ja això ja es veu, ja es palpa, ja es nota, doncs tu també aportaràs el teu talent i ens ajudaràs, oi, Alba?
2: Moltes gràcies, sí, sí.
0: Doncs res, que està per aquí l'Alba i que farà coses i que l'escoltareu. I això que dèiem, som gent de tradicions i ves per on, la cançó del dia és una tradició de la casa, però a més la d'avui també forma part de la tradició.
1: Correcte, no es queda curta, diu la cançó d'avui, la que ens dona tret de sortida a la nova temporada que comença ara mateix, l'estem començant, de fet.
0: Sí, ara.
1: Ha estat trinada d'aquesta manera molt tradicionalista i és que en moltes ocasions l'hem fet a servir per celebrar que tornem, i estem parlant de Tornarem dels Lacs amb Bustoc.
0: Sí, ja és un clàssic.
1: És que, com va dir un savi un dia, diu, la traïció no és la duració de les cendres, sinó la preservació del foc.
0: Molt ben vist. Escoltem-los.
3: De

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: I tant que tornarem cada vegada que faci falta. Sigui com sigui, qui també torna és el Daniel Rosas, el nostre meteoròleg, els amics de Celsius.cat. Molt bon dia, Daniel.
2: Hola, bon dia, amics de la República Santboiana. Vam marxar de vacances amb molta calor i tornem amb la mateixa sensació d'estiu a migdia, però amb temperatures que comencen a refrescar tant a primeres hores del matí com a últimes hores de la tarda. Temperatures mínimes que tornen a voltar els 25 graus i temperatures màximes entre els 28 i 30 graus de forma general a la costa barcelonina i del Baix Llobregat. Ara sí, amb una humitat que ja no dona sensació de xafogó. Jornada de sol, tret a primeres hores del matí, on els núvols baixos estaran presents, sobretot a la línia costanera, però en clar domini del sol a partir de llavors i fins al final de la jornada. De cara al migdia tindrem vents de marinada per refrescar una mica l'ambient. És tot, que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem a un quart de nou i, mira, tornar, doncs també torna el Ferran Aràndiga, evidentment amb els amics del RAC, que ens expliquen les noves a la xarxa viària. Molt bon dia, Ferran, ben retornat a la nova temporada radiofònica.
4: Bon dia, doncs comencem... Bueno, primer de tot, moltes gràcies. Bon dia. Comencem la jornada d'avui amb dues avaries actives. Una a l'AP7 a l'altura de Tarragona, que talla un carril en sentit nord, i l'altra a la C63 a l'altura de Vidreres, amb un pas alternatiu obert en ambdós sentits de la marxa. Si parem atenció, però, als voltants de Barcelona tenim congestió molt intensa en cadascuna de les entrades de la capital catalana. Tenim retencions intenses al vessant Besòs, en tot el nus de la Trinitat de retruc, deixa afectacions a les dues rondes, també retencions pels túnels de Vallvidrera. Al vessant Llobregat, però, també tenim moltes retencions en direcció Barcelona, tant per l'A2 com per la D23. A l'A2 hi ha retencions des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà del Llobregat, durant més de 8 quilòmetres. A la D23 també hi ha retencions des de Molins de Rei fins ben entrada la Diagonal de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, en sentit nord també hi ha retencions a la C32 des de Gavà fins a Sant Boi de Llobregat, o també a la C31 amb 3 quilòmetres de cues des del Prat fins ben entrada la Ronda Litoral. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Que vagi molt bé. Gràcies. Fins demà.
4: Fins demà.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: El quiosc de la República Santboiana.
2: Ens hi posem, doncs, amb els rotatius de paper, els diaris, les portades, els seus titulars, i comencem, per exemple, pel periòdico que el té l'Àngel.
3: Correcte, i el seu titular parla de la població reclusa que puja i voreja els 10.000 presos. La Generalitat ultima l'ampliació de la presó de Massenric amb la construcció de dos mòduls més. I com a fotografia del dia veiem a Felip Sisè saludant el campió del Gran Premi d'Espanya, Quimi Antonelli, diuen els Reis de Madrid. Antonelli guanya el primer Gran Premi al circuit madrileny davant de Felip Sisè, però amb l'absència de membres del govern. També ens parlen del full de ruta d'Illa, que centrarà la segona meitat del seu mandat en habitatge i educació. Per altra banda, ens parlen del clima i agricultura, diuen l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça, i per acabar ens parlen del homeschooling. 4.000 nens espanyols reben classe de les seves famílies a casa.
2: Molt bé, anem cap a la portada del Punt Avui. Com sempre, ja ho sabeu, molt més alternativa a la resta dels diaris. I avui ens l'explica l'Alba, que, per cert, té una fotografia portada prou curiosa, Alba.
4: Doncs sí, veiem un rovelló en primer pla.
2: Tal qual.
4: I llavors, en el titular principal, posa bolets de contratemps. L'estudi del canvi climàtic constata que les temporades van més tard i són més curtes, però falten dades per concloure que hi ha menys. Després també, en l'apartat del dia d'ahir, veiem unes declaracions de Mireia Raurera. Diu, uns tants i nosaltres com sempre. Els independentistes escocesos, galesos i irlandesos es mobilitzen i aquí no hi ha places suficients per aprendre català.
2: Molt bé, ens aturem a La Vanguardia, molt a prop de la capçalera, el titular principal, emmarcat amb la transformació del sector del motor, diu en negreta i ben gran, eh?

0: es corona a la Vuelta, ens ho expliquen el ciclista mallorquí Enric Mas, amb 31 anys, de l'equip Movistar, i a la imatge el veiem doncs, celebrant el seu triomf a arribar doncs, a la meta granada. Va guanyar ahir la seva primera Vuelta a Espanya, un títol que no aconseguia cap espanyol des de que el va obtenir Alberto Contador el 2014. L'escalador mallorquí va saber estar a l'altura, diu, i aprofitar la retirada per accident de l'eslové Pogacar. Ja és història tot plegat, sigui com sigui, l'Enric Mas, doncs el nou campió de la Vuelta. També amb clau esportiva, ja en parlarem més en el repàs dels esportius, precisament el Barça pateix per guanyar el Llevant, també en portada, i Marc Márquez, nou líder del campionat en MotoGP. Sigui com sigui, encara ens queda el diari Ara. Àngel.
1: Conseller, avui el titular de l'Ara ens parla de política internacional, diuen frec a frec entre l'esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia, diuen el bloc progressista, liderat pels socialdemòcrates i el conservador, es disputen la victòria per un escó. Diu l'extrema dreta baixa i passa de ser la segona força a tercera, però podria entrar a l'executiu per primer cop. I com a fotografia del dia, veiem el protagonista del partit d'ahir del Barça, Lamine Yamal, diu el Barça més letal també sap patir. El Barça es veu sorprès a València quan, després d'anar guanyant per 0-3 amb un gol de Xavi Espart i un doblet de Lamine Yamal, el Llevant va marcar dos gols i va acostar en el marcador, però una gran diana de Yebreyemi va sentenciar el partit. I per acabar, avui dia i ara, només ens deixen tres notícies, diuen les presons catalanes ja estan al 95% de la seva capacitat i demanant més recursos.
0: Molt bé, doncs precisament avui és dilluns, avui tenim tertúlia esportiva aproximadament a partir d'un quart, un quart i mig d'onze del matí. Doncs mira, aprofitem també per fer el repàs als esportius. I comencem, per exemple, pel diari esportiu. No sempre es pot brillar, aquest és el titular principal. El Barça té una desconnexió en el tram final amb 0-3 i li toca suar, però competeix i suma el 5-5 en la Lliga. L'efectivitat en l'aire, diu el dianès de Lamine Yamal, al minut 2... Espar i un gol de Yemi al 93 que apaivaga la insurrecció del rocós Llevant. I precisament és en de Yemi que està a punt de celebrar efusivament amb el seu company Rafinha aquest golaç. Marcador final, ja el coneixeu, 2-4. Què més? En quant l'Espanyol, Roberto es reivindica en un inici esplendorós, diu, i surt a gol per partit i jugat. En quant al Sabadell, primera derrota a Son Moix. A Mallorca, doncs, cau el Sabadell 2-0. En Fórmula 1, Antoleni segella el seu 8è triomf i estrena el palmarès de Madrid. I en gimnàstica, el calafellenc Miquel Mañé guanya a Pamplona el seu 3er mundial. A banda de tot plegat, ho hem dit abans, en MotoGP, Márquez dinamita el Mundial. I en quant a bàsquet, Lliga Catalana, el primer títol del nou Barça de Seculix. Se refereix, evidentment, a la Lliga, a aquesta final de la Lliga Catalana. Anem cap al diari Esport, que també el té l'Alba.
2: Doncs sí, de la fotografia veiem la celebració entre el Rafinha i l'Adeyemi, amb el titular pleno al 15. El Barça considera su liderato en un pleno de victorias en las 5 primeras jornadas. El Levante amenazó con empatar la segunda parte, pero Adeyemi sentenció con un golazo. Després, en altres titulars, també a MotoGP, Márquez, exhibición y liderato. A ciclisme, Enric Mas se corona en Granada. I a bàsquet, Espanya firma el bronce ante las anfitrionas.
0: Doncs fantàstic, de tot això i més en parlarem durant la tertúlia esportiva. Sigui com sigui, Àngel, ja fa dies que ha començat la Lliga, però vaja, el Barça que espanta, no? I d'alguna manera això és el que explica el Mundo Deportivo en la seva portada.
1: Correcte, diu en plena el 15, en el Levante 2, Barça 4, diu el Barça sumó su quinta victoria en 5 jornadas y sigue al mando de la Liga con 3 puntos sobre el Madrid tras el gol de Espart y el doblete de Lamine. dos fallos revivieron al Levante, però Adeyemi sentenció. I la fotografia del dia, veiem tant a Lamin Yamal com a Rafinha, que han començat la lliga d'allò més bé. També ens parlen de la Real Societat contra l'Atlético, que guanya els madrilenys 0-3. Diu, l'Atlético pesca els 3 punts con un tramo de final demoledor, i és que l'Atlético

0: va guanyar en els últims 10 minuts i perquè abans parlem del bàsquet, on el Mundial Femení a Espanya aconsegueix el bronze després d'un recital davant d'Alemanya. I ens parlen a part del motor, com ja hem escoltat d'Antonelli, guanyador en l'estreno del Madring, i per acabar del Gran Premi a San Marino de MotoGP, diu un Imperial Márquez vence i lidera el Mundial.
1: Molt bé, fantàstic. Insistim, en parlarem millor, més detall, diguéssim, durant la tertúlia, però vaja, això que dèiem, no?, que sembla ser que hi haurà diferències molt, molt enormes entre el Barça i el Madrid i la resta de la Lliga. De moment es configura d'aquesta manera i encara més l'accent posat amb això que diem, amb el Barça, perquè el cas del Barça és que, a més, el joc és esplèndid, no?
0: Sí, el joc és esplèndid. A part d'aquest pleno, el 15 també són golejada rere golejada. L'únic partit on fiques menys de 4 gols és contra l'Atlètic Club de Bilbao, on guanyes bé 0-2, i sembla ser que aquest Barça pot optar grans títols aquesta temporada.
1: Una mica és mal acostumar la gent, potser. Ho dic, potser. Ho dic perquè després potser passa el que passa, no? Que, sí, que tot no és tan fàcil com sembla.
0: Sí que és una de les millors arrencades de la història de la Lliga, i a part també comptant amb Champions a nivell golejador, però sí que és veritat que el Hansi Flick sempre troba aquesta peça. Sí que veiem que el Barça no tenia nou i no fa falta nou. Agafes un extrem i el converteix en davanter centre, com és Rafinha, i funciona a les mil meravelles.
1: Bé, veurem si la cosa té força continuïtat, que és del que es tracta.
0: Veurem.
1: I també tindrem un seguiment especial, evidentment, pels clubs més propers a nosaltres, els clubs santboians, però també a la segona divisió, el cas del Girona, el Sabadell i tota aquesta gent, hem de veure, perquè, bé, el Sabadell, ho dèiem, ha perdut aquesta setmana a Mallorca.
0: Correcte.
1: Però amb un dels grans, amb un dels que normalment es veu més a primera divisió que no pas a segona, per tant.
0: Tots dos, bueno, el Girona potser no ha començat tan bé com s'esperava la Lliga, però el Sabadell sí. En aquests últims 5 partits, 2 empats, 2 victòries i una derrota, i el Girona gairebé el mateix, només una victòria, una derrota menys. Perdó.
1: Molt bé, ho deixem aquí. Fem l'aturada tècnica que és, doncs, ja ho sabeu, per anar escalfant motors i començar la tertúlia matinera del Consell de Sàvia i Savis, i de seguida a tocar 2:15, que això és ja, ens hi posarem, primera tertúlia de la temporada. Fins ara mateix.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
2: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: Ciudad Cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia i a les 8 del vespre, t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
9: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
10: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
11: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasamboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: Això és La República Samboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
3: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts i dos minuts a pràcticament de nou del matí. Comencem temporada i comencem a analitzar l'actualitat, evidentment, amb el nostre consell de sàvia i savis dels dilluns. Doncs comencem per saludar a la bona gent que ens acompanyen, que renoven, que tornen a estar aquí amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió. Anant tot molt ràpid, però ja estan aquí. Emília Bravo, molt bon dia. Què tal estàs?
1: Molt bon dia. Contenta d'estar aquí una altra vegada entre vosaltres.
0: Benvinguda a la nova. I a la tant, nova temporada.
1: A la nova temporada. I saludar els oients i a les oients que ens escolten, que són fidels al nostre programa.
0: No, i tant.
1: I res, preparada per una nova temporada, perquè penso que ve carregada de moltes notícies...
0: Que esperem que siguin
1: perquè després el
0: més bones
1: estiu,
0: possibles, no?
1: Sí, sí, aquest estiu que dius... Els estius passen coses, eh?
0: Ui!
1: I coses molt gruixudes i molt terribles.
0: Sí, sí. I tot va molt ràpid, perquè encara recordo que estàvem aquí, que ens acomiadàvem per les vacances i ja hi tornem.
1: Sí, parlàvem dels incendis.
0: Sí, sí.
1: Me'n recordo que vam acabar la temporada parlant d'incendis i comencem amb altres drames, no?
0: Molt bé, hem de dir que avui a l'Enric Arisa encara no ens acompanya. La setmana vinent ja el tindrem aquí. Encara està de vacances, escolta, que les aprofiti tot,
1: i tant,
0: això,
1: i tant,
0: tot això que té. Però sí que tenim el Josep Casamajor. Molt bon dia, què tal estàs?
2: Molt bon dia. Recuperant el curs, amb moltes ganes de xerrar una miqueta i de no dir masses bestieses, perquè a vegades a algun se li escapen coses que no hauria de dir.
0: Bueno, però... és el que té xerrar.
2: Sí,
0: és el
2: sí,
0: que té
2: sí,
0: xerrar.
1: I en directe, perquè una vegada que ho has dit, olé, ja està.
2: Però hi ha gent que fa teatre.
0: Sí, home,
2: jo
0: això sí.
2: Jo t'ho cantava molt bé. Teatro, lo tuyo es puro teatro, però sí, teatro sí. Del barato.
0: Carai.
2: Ens venen coses que no se les creuen ni ells. A nivell local, a nivell internacional, a Sant Boi, a Ceuta... Europa, en fi.
0: Mira, ell ha dit Ceuta, i precisament si alguna cosa doncs, ha estat el punt d'interès, n'hi ha moltes, eh? Però tota la crisi de Ceuta, doncs, la veritat que ha centrat, no?, part de la informació, i preocupa, i preocupa molt... a tots i a totes i a totes les bandes, podríem dir, perquè uns poden pensar d'una manera, uns altres d'una altra, però això és una crisi, i això és una crisi servida per tothom, digue-li d'aquesta manera. Precisament us volia dir que Illa doncs centrarà la segona meitat del seu mandat en habitatge i educació. És una de les propostes, no propostes, és un dels punts del full de ruta del nou curs polític, també, però que tothom pendent també de tot el que ve precisament de Ceuta. Això a banda, estem parlant ara del full de ruta català, diguem-ho d'aquesta manera. En un 11 de setembre, comencem per aquí, si us sembla, que enguany ha estat doncs el centre d'interès de Sant Boi, precisament pels 50 anys, ho vàrem explicar en el seu moment, ho tornem a recordar, els 50 anys de la primera manifestació en temps democràtic, després de la mort del dictador, que va ser aquí a Sant Boi, a la plaça Catalunya, i que s'ha celebrat aquests dies juntament amb el tradicional 11 de setembre, com cada any, però a més també enguany amb un altaveu molt especial també i reivindicatiu en aquest sentit, i també reivindicatiu des del punt de vista de la memòria i el patrimoni de totes i tots, no? No sé si voleu començar per aquí, si em voleu explicar com heu viscut aquest aniversari dels 50 anys de la manifestació.
1: A veure, jo hi era fa 50 anys a la plaça de Catalunya, jo era joveneta. Vaig venir amb el meu company, no? Amb molta il·lusió, amb aquell lema, llibertat, amnistia i estatut
0: d'autonomia.
1: La plaça Catalunya de gom a gom era emocionant, era un crit a l'esperança de que amb ajuntaments democràtics i amb aquests amb aquestes ànsies, no?, d'anar millorant i de recuperar allò que s'havia perdut, que es podia recuperar, no? Vull dir, vale, que hem de recuperar que hem viscut en democràcia, però queda molt lluny, no? Quan veus que hi ha una llei d'amnistia que no s'acaba d'aplicar, que tenim polítics a l'exili, que es va aplicar l'1 d'octubre del 2017, es va aplicar el 155, persones que van estar recolzant aquest 155, avui en dia estaven també en aquest, en aquesta commemoració, que a mi em va xocar una mica, perquè és
2: teatre,
1: una incoherència.
2: Teatre,
1: és una incoherència, i que vas pensar, ostres, esteu en un acte, mira, de 50 aniversari en la que es va lluitar per la llibertat i estatut d'autonomia i l'amnistia.
2: I ho veneu com una festa major.
1: I aquest cercavila de gegants, aquest festiu, que em sembla molt bé, però dius, què hi ha realment de veritat al darrere de tot això?
2: Mira, jo soc de Barcelona i no vaig venir a Sant Boi fa 50 anys, però l'any següent estava el Passeig de Gràcia, que era una manifestació a Barcelona importantíssima per les esperances que tenia tothom amb la llibertat, amb l'estatut d'autonomia. La gent no parlava d'independència en aquella època,
1: no.
2: Però és que han passat molts anys, i a l'hora de fer un nou estatut, el poble català vota un estatut en referèndum, un estatut que havia passat per les Corts, i uns desgraciats, entre els que estava l'Alfonso Guerra, passen el raspallar allà i ho deixen com molt tallat, vull dir que no era el que havia aprovat el poble català. Després venen altres coses, era el senyor Montilla que retira per no votar el 155, que ell no vota, saps té? I bueno, doncs aquestes coses, doncs, que surten fotografies del president de la Generalitat amb tota la sèrie de gent que amb la bandera espanyola i visca Espanya, i que clar, després han vengut una altra cosa, vull dir que la gent no canvia, o sigui, jo he canviat d'opinió i puc raonar els canvis d'opinió, però hi ha coses que sobten molt, sobten moltíssim, i ara a mi em fa una certa pena, doncs, que la il·lusió que teníem fa 50 anys doncs es vagi perdent. Però de tota manera veig que hi ha ara la part positiva, que hi ha una gent jove que està reflexionant i que va a una manifestació de 50.000 persones, però que renova una mica el que pensàvem que es quedava en els quatre vells, va, no soc tan vell, però de les manifestacions, que estàvem un record, mira, una, aquests, ja, no sé, vull, és que tot plegat, vull dir que hem de llegir, la gente debe leer, no? Vull dir que, perquè si no sabem la nostra història, no ens l'entarem, i la gent no sap la seva història. No sap la seva història perquè aquí hi ha hagut molta repressió, i no, vull dir que l'extrema dreta, tot això que predica l'extrema dreta té amics de tot arreu, té el rei del Marroc és amic de l'extrema dreta, però aquí, per això és un altre tema, aquí volen que el culpable sigui el govern que no hace nada. I què han fet els partits de dretes per frenar la prepotència d'aquest Marroc que té un rei absolut? En fi, ja sé que me'n vaig el tema l'altre.
0: No. Déu-n'hi-do, arribeu, escolta'm, sí, amb ganes de descarregar, amb el bon sentit, a reivindicar. No, s'entén que aquest aniversari, no?, de la primera manifestació democràtica, home, desperta molts sentiments, records, i evidentment, doncs...
1: És que jo recordo, recordo venir d'Hospitalet amb la Vespa, no? Veníem els dos, amb aquella il·lusió, no?, a reclamar unes llibertats, un estatut d'autonomia, i han passat 50 anys, i és que... Jo tinc molt present.
0: Home, si jo en tenia 9, i ho recordo perfectament.
1: Ho recordes?
0: I tant, anar a la plaça Catalunya amb la família, amb els pares... I recordo, doncs, aquella onada de gent i de gent que no s'acabava mai, que venien de l'estació, en aquest cas, i anar omplint la plaça Catalunya. I
1: que era impressionant, brutal. És que realment era l'emoció flor de pell, no? Veure tanta gent, doncs, amb un sol crit, no? Vull dir...
0: Molt bé.
2: Hi havia varietat, perquè els roqueros hi havia alguns.
0: Clar.
2: L'Oriol Tramvia...
0: Sí, sí.
2: Ni Juan Carlos ni Sofía, Oriol Tramvia. Vull dir que això, ara, avui en dia, mira, la ronda... sortia del Panet i sento un comentari, mira, és que tinc una amiga que és independentista i además antimonàrquica, I deia el meu que toca, que dic jo, que no soc sefardé, una mica sí, però no vaig continuar, parant l'orella, però dic, ostres, tu, això és una novetat avui en dia, al segle XXI, al 2026?
0: Molt bé, escolta'm una cosa, deixeu-me aprofitar, ja que estàvem en aquesta temàtica, encara recordant, el 50 aniversari de la primera manifestació a Sant Boi, deixeu-me recordar, i crec que val la pena, ho dic sincerament, l'entrevista que la República Santboiana li va fer al Manuel Campo Vidal, que està penjada ja, es pot recuperar, però evidentment està penjada com a podcast a la plana web, també trobareu informació al YouTube de Ràdio Sant Boi, i ho dic perquè ha generat el seu interès i crec que està molt bé de que es pugui revisar i que es pugui escoltar. Manuel Campo Vidal, en el seu moment periodista, en aquell moment era un noi força jove, ja va ser o va formar part de l'organització d'aquesta manifestació, perquè a més ell, veí de Cornellà en aquells temps, doncs era un activista amb moltes ganes i molta energia en aquell moment, encara en té, us ho puc dir, que encara en té d'energia, però vull dir que va ser un actiu important. I aleshores, doncs, en aquesta entrevista, des del seu punt de vista, vàrem repassar tot el que va significar, i ens va explicar doncs coses molt curioses i cosetes doncs que normalment no s'expliquen o no se saben, i doncs ho va fer-ho per aquests micròfons. Ho dic perquè val molt i molt la pena doncs recuperar, és un testimoni viu i protagonista en primer ordre del que va ser i del que va passar allà a la plaça Catalunya de Sant Boi. Ara fa 50 anys. Bueno, va fer l'11 de setembre. Molt bé, dit això, al llarg d'aquesta setmana també parlarem de com ha anat l'altaveu, tindrem protagonistes també de l'altaveu d'enguany, i ho dic perquè farem les valoracions pertinents, però hem de continuar repassant l'actualitat, que és el que pertoca aquí al Consell de Sàvia i Savis. A veure, havíem començat almenys explicant aquesta crisi a Ceuta, crisi a migratòria, crisi de també social, econòmica, etc, perquè al final afecta moltes coses, i crisi també de valors, us pregunto. Crisi de valors, ho podem dir-ho d'aquesta manera.
2: La crisi europea.
1: És una crisi europea, és una crisi política i és una crisi humanitària.
0: Per això dic de valors.
1: Humanitària. Sí.
0: Deixa'm dir-ho d'aquesta manera, també, no?
1: Vull dir, perquè se't poses els peus de punta quan veus aquest jovent en busca d'una vida millor, allà tiràs al terra sense menjar, mengen un cop al dia, no tenen les carpes suficients com perquè estiguin aixoplegats, i és això que dius, ostres, és una crisi política, és una crisi humanitària, i
0: les... Per ells és una crisi econòmica, una crisi social, una crisi vital, digue-li com vulguis.
1: La solució és difícil,
0: Sí, sí.
1: Perquè aquí plantegen molts dilemes, uh-huh. Què fas amb aquestes persones que busquen una vida millor? Retornar-los al seu país, a la pobresa, a la misèria, on hi ha un monarca farcit de diners que és incapaç d'aixecar el seu poble perquè no li interessa, perquè...
2: El seu monarca i la classe dirigent i la classe mitja-alta doncs viuen bé, però la resta del país...
1: Les interessa que la classe mitja-alta estigui bé, però els altres tant se'n fot, perquè si estigués preocupat pel poble no passarien les coses que estan passant.
2: El que està disminuint és la natalitat, el Marroc també. Mira, el 2024 hi havia un 4,6 de nens, un 4,6 a les famílies, i el 26 avui en dia són 3,9.
1: Això al Marroc,
2: està baixant que abans la gent tenia nens perquè bueno, per la mateixa supervivència, doncs quants més millor, vull dir que...
1: Clar, és que s'entén, perquè quin futur els espera aquestes criatures si no tenen un fut
2: el ressort. Que passa que hi ha uns interessos que a vegades no els oblidem, no? Perquè sembla ser que els Estats Units, Israel i algun altre país estan interessats que aquest tema desestabilitzi la Unió Europea.
1: Per això dic que és una crisi política.
0: Per això parlàvem, dèiem, crisi migratòria, crisi econòmica, crisi política, crisi de valors, crisi política, crisi... Una crisi, jo crec que en molts nivells. I n'hi ha que ho pateixen més d'una manera que d'una altra, però al final...
2: I després, la crisi històrica, perquè, per exemple, no estic segur, però que jo diria que sí, que Ceuta i Melilla són preexistents al Marroc. El Marroc no existia com a tal quan es va fer, es va fer aquesta, entre cometes, colònia, no ho sé si era una colònia espanyola. En Hong Kong era una colònia anglesa, però això hem de respectar els tractats i coses d'aquestes, però és estrany, eh? Dues ciutats allà baix que estan rodejades del Marroc, un país que econòmicament està molt distant d'Espanya. Espanya som els rics, vull dir que sí, hi ha molta diferència.
0: A propòsit de tot plegat, ho dic al voltant d'aquesta temàtica, eh? Ahir s'explicava trasllat de 864 migrants a un nou centre d'acolliment, oi? La policia va, Policia Nacional va despertar ahir en torn de les 7 hores, diu, els centenars d'immigrants que des de fa dues setmanes acampen a les portes del centre d'acolliment de l'Home Colmenar, un dels barris perifèrics, de Ceuta, en espera d'un llit. I bé, es pensava que les portes de la nova instal·lació, que acullen unes 1.200 persones, s'obririen d'un dia per l'altre per deixar-los passar. Tot i això, els agents tenien ordre de traslladar-los a un altre centre on aquesta mateixa matinada s'han acabat les tasques de... habitabilitat, digue-li d'aquesta manera també. A propòsit, en quant al desafiament migratori, hi ha un titular força important, diria jo, per entendre, a La Vanguardia, diu: els papers desclassificats de Ceuta serveixen a Tardón per estirar el fil. La decisió, vaja, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, de desclassificar les comunicacions entre cossos policials d'intel·ligència i institucions amb els avisos sobre la crisi de Ceuta han obert diversos escenaris, alguns de més previsibles que d'altres. De moment, l'executiu central, ens expliquen, ha posat al descobert l'activitat del Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, oi? Cosa que ha provocat un gran malestar dins dels serveis secrets, ha portat a la primera dimissió, de fet, del cap de gabinet del delegat del govern central a la ciutat autònoma, i ha impulsat la investigació penal per a l'entrada massiva entre 70.000 i 80.000 persones, ja ho sabeu, des del Marroc, entre el 30 i el 31 de juliol. Bé, de moment, mira, això al damunt de la taula, aquests papers, i que presidència prepara, doncs, la documentació per remetre-la a la jutgessa de l'audiència.
1: Aquí ja, jo veig aquí que hi ha dos temes molt importants i crucials. És qui va fer aquesta crida mitjançant les xarxes perquè tot aquest jovent anés cap a les fronteres, que les fronteres estaven obertes i que la policia marroquina no va fer res per aturar-los, vale? Vull dir que això no surt del no res. Quan 80.000 persones...
2: Però mira una cosa, recordeu el tema de un dia de reflexió que es va mobilitzar les xarxes socials perquè la gent no votessin PP, votessin Zapatero? I això qui ho va fer? Però igual molta gent, i va mobilitzar molta gent. Ara estic suposant, no? Doncs a Espanya es creen unes condicions per a immigrants que estan aquí, que estan legalitzant papers. Home, doncs hi ha una oportunitat. Si aquesta gent busca una oportunitat, es comunica per les xarxes i endavant. Ara, jo no seré, perquè no ho sé, que el Marroc no cuida els seus fills, perquè que no els cuida, vull dir, perquè s'amaguen la mortalitat a Marroc s'amaga. I doncs el rei i els seus fills no els hi donen de menjar, vull dir, i els seus fills són tots el seu poble.
1: Bueno, però jo el que estava plantejant, qui hi ha al darrere de tot això, és una maniobra per desestabilitzar el govern de Pedro Sánchez per part d'Estats Units i d'Israel, aliats del Marroc?
2: Sí.
1: Això és una. Sí. I l'altra és, què fas?
2: Escolta,
1: què fas amb totes aquestes persones que es tens allà a Ceuta malvivint? Bueno. Què es fa? Quina és la solució que se'ls pot donar? Perquè hi ha joves que han volgut retornar voluntàriament. I és que no volen retornar?
0: ara mateix podríem dir un...
1: Això és una crisi migratòria que s'ha de...
0: un gran problema, no només per Espanya, però per tota Europa.
1: És Europa, és Europa, això, que clar, és que Espanya és la porta d'entrada a Europa.
2: Sí, jo crec que la bona gent pensa que se'ls ha de donar de menjar i que se'ls ha d'atendre.
1: Sí, però això és per avui, però gana per demà.
2: Exacte.
0: Tu no pots deixar d'atendre'ls, evidentment.
2: Hi ha d'haver una planificació. Però, per exemple, el tema d'acolliment de nens que, bueno, que sense papers, però que tenen dret a ser recollits per l'Estat espanyol, és la negativa de totes les comunitats del PP. I dic que, a veure, tots els recursos que té l'Estat per intentar atendre tota aquesta gent, jo crec que a Catalunya es plasmen que aquests recursos estan plens. I el senyor Iyer recorda que acceptarem més. Tu has sentit algun president de comunitat autònoma del PP dir alguna cosa favorable en aquest tema? Jo no. D'acolliment, eh?
1: No. A més, utilitzen com a arma. No? Com a arma en contra del govern.
0: Us pregunto, ja sabeu que de tant en tant... avui comencem temporada, però continuem amb el mateix tarannà que de tant en tant ens agrada de fer-vos preguntes que potser no surten en els titulars, o sí, o s'intueixen, però que van una mica més enllà i que ens agrada saber doncs, el vostre parer, el vostre criteri. Jo pregunto, us sembla que evidentment n'hi ha que utilitzen els emigrants i la gent amb pocs recursos, que tenen problemes i grossos en el seu país, els utilitzen com a arma doncs, per desestabilitzar altres societats, en aquest cas l'espanyola, l'europea, és igual, però fer-ho d'aquesta manera. Per tant, n'hi ha que són una mica els que mouen el cablejat de tot plegat. Us pregunto, no? Això com ho veieu? Què us sembla, no?
1: Home, això, aquest argument, aquesta reflexió que estàs plantejant, ja ho diuen els experts, utilitzen el poble, la gent més vulnerable, com a arma de... entre comites, com de guerra, no?
0: Per desestabilitzar.
1: Vull dir, els enganyen, els hi diuen que obren les fronteres, que trobaran una vida millor, que estaran acollits, que tindran ajudes, que tindran de tot, i quan passen se n'adonen que tot això és mentira. Però, clar, ja han passat la frontera i clar, volen el millor pels seus fills. Per sentir el comentari d'un xicot pare de dos nanos que deia, és que jo he vingut perquè vull un futur millor pel meu fill. Perquè en el meu país...
0: I això s'entén perfectament.
1: En el meu país no tinc aquesta possibilitat. Llavors, a veure, jo el primer que m'ha passat pel cap quan vaig sentir tot això que estava passant a Ceuta, quin paper està jugant el rei? Perquè són amics, no? El Mohamed VI del Marroc, jo sempre he sentit que a les monarquies estan aliades, són amics. Vull dir, quin paper està jugant el nostre monarca aquí enmig?
0: Crec que el Josep estava a punt de dir alguna cosa també, no sé, aquesta pregunta que us he plantejat.
2: Sí, jo recordo, recordeu la Marxa Verda?
0: Sí, home, esclar.
1: Sí,
2: el Franco s'estava morint. Hi havia un territori que em sembla que era espanyol.
1: El Sàhara.
2: Sí, el senyor Hassan, que era el pare d'aquest rei actual, doncs va organitzar una Marxa Verda i en Juan Carlos, i suposo que perquè... Francisco Franco li devia dir això s'ha d'acabar, vés allà i, bueno, això... Espanya tenia interessos allà i va passar. Ara, per exemple, sembla que Espanya té molts interessos, o sigui, bueno, Espanya...
1: I havien de fer un referèndum i aquest referèndum encara està per fer.
2: Bueno, això és una altra cosa. Això és el Sàhara... El Saharauis, vull dir que havien estat fent colònies aquí a la Seu d'Urgell i tot això, i s'acabó. Que això el Pedro Sánchez ha donat la raó al Marroc. Després hi ha interès també de petroli i coses d'aquestes, perquè també ha recuperat l'amistat d'Argèlia, que està allà al costat, per interessos de petroli.
0: Jo no ho sé, però ara que dius això, jo crec que mantenir l'equilibri, ja m'entens,
2: és complicat
0: entre una cosa i l'altra, és a dir, per no estar malament amb els teus veïns, però a més sense deixar de lluitar per gestionar això el millor possible, i sabent que n'hi ha que són molt poderosos i que són els que t'estan posant problemes de tot tipus, mantenir l'equilibri no va ser fàcil en aquest cas.
2: Sí, a veure,
1: No, no és fàcil, no? Perquè, clar, tens Argèlia, en la que has pactat...
0: I, a més, saps que l'oposició se n'aprofitarà i la tindràs a sobre constantment com un corcó, no?
1: Sí, com un corcó, ara ho dius, perquè no ajuda, bueno, per tirar endavant, al
0: contrari,
1: cosa
0: va més
1: posar
0: corcó,
1: pals, pals, traves, uh-huh. Vull dir, jo de dir, anem a treballar conjuntament, anem a veure com se solventa el problema d'aquest jovent que està malvivint. No, vull dir... Totes són pedres contra el govern de Pedro Sánchez, perquè el que interessa és destituir-lo, sí, bueno, i donar una mala imatge de cara a la població, de cara a les properes eleccions.
2: Sí, però jo no sóc massa amic de Pedro Sánchez, però li reconec un valor d'estadista. Li reconec, vull dir, per un home que se'n va sortir al seu partit de tot el que tenia en contra, doncs algunes qualitats té.
1: I ara està fent equilibris. Equilibris.
2: Doncs com que està força bé, això de saber mantenir una mica l'equilibri. Vull dir, ara, que se li girarà en contra, doncs, l'extrema dreta i el PP, que ara estan,
1: no, ja estic, esperant, ja,
2: ja estan en contra. Sí.
0: Molt bé, escolteu-me una cosa. Clar, haurem de parlar també d'altres noves, d'altres coses... sigui com sigui, per aquí ha sortit també això de l'ultradreta i la dreta, doncs precisament tothom estava molt atent per les eleccions a Suècia, doncs lleu avantatge al final de l'esquerra en les eleccions, el bloc liderat pels socialdemòcrates obtindria una ajustada majoria absoluta amb 175 escons davant dels 174 de la dreta. És que podríem dir que el bloc d'esquerres és centre-esquerra, vull dir, compta amb això. Però vaja, sigui com sigui, la ex-primera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant de l'actual primer ministre conservador Kristersson. Ja sabeu que ahir es va fer aquesta primera valoració, i evidentment ara hi hauran els pactes i els i les, no sé, al final les matemàtiques de electorals, no? Però vaja, que tothom estava, Europa estava també, no?, una mica a la guaita del plegat, però al final, doncs, molt ajustat.
1: Molt ajustat, clar, tots pendents, perquè clar, fa pocs dies Alemanya que també l'extrema,
0: sí, bueno, en una regió molt concreta,
1: sí, però bueno, però sí, si ja és un que dius, compte.
2: Bé, ara doncs esperem que el senyor Macron no serà més president de la República Francesa i que s'ha de buscar un president de la República Francesa, i jo confio que no sigui la senyora Le Pen.
0: Escolta'm una cosa, i nosaltres el que confiem és que després dels informatius expliquem coses que també seran molt interessants. No sé si avui farem agenda, jo crec que sí, no? Jo crec que la podem fer,
1: jo,
0: no?
1: Jo la porto preparada, després, si hi ha temps.
0: Fantàstic, temps, fantàstic.
1: Perquè,
0: i a més us explicarem dues coses que també són molt, molt interessants i importants que s'expliquin, ja ho veureu. Ens anem cap als informatius amb els companys de Catalunya Informació i de seguida tornem. Fins ara mateix.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. La B23 és la via amb més problemes a aquesta hora. Normalment hi ha retencions en sentit Barcelona a partir de Molins, però avui els cotxes ja s'aturen al Papiol i el trànsit és complicat fins a arribar a l'Avinguda Diagonal. També hi ha aturades encara a la P7, de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures, auxiliars d'infermeria i en grau superior lideren la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. I Fira Targa tanca l'edició més multitudinària, consolidant el seu paper d'aparador internacional de referència per les arts escèniques de carrer. El certament vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar capacitat econòmica.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'obert dels Estats Units de tennis. Després de guanyar la final, el nord-americà Brian Ben Shelton en 4 sets.
0: Avui, dilluns 14 de setembre, serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt sol.
4: Trescat Info.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: 7 minuts pràcticament passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre primer consell de sàvia i savis dels dilluns i de la temporada, no? Perquè, de fet, comencem la temporada avui, la que fa 12a temporada de la República Santboiana. I jo crec que també, a veure, no diré que sigui difícil començar, però, evidentment, a l'hora de parlar i repassar les noves i posar-nos al dia, home, doncs Josep requereix el seu què, no? I, per tant, hem triat una mica d'aquí, d'allà, eh?
1: Sí,
0: i que, no sé si vegades, amb desordre, però vaja.
1: A les cases et fan apagar la tele perquè ara l'última moda és que els nens no vegin pantalles. I jo, a través de les pantalles, m'entero de moltes coses. La informació està a les notícies, etc. Bueno, entre els banys de mar, que és la pantalla tancada i que has de fer un esforç per entrar-te de com va el món.
0: Clar que sí. Bueno, escolteu-me, hem repassat una mica tot el que, bueno, tot el que he donat de sí, no, perquè és molt de contingut, però hem explicat, doncs, com va anar què ha representat, vaja, aquests 50 anys de la primera manifestació democràtica a Sant Boi de Llobregat, amb aquest 11 de setembre emblemàtic, juntament amb l'altaveu, també amb molt... molt lligat amb tot plegat, amb concerts, doncs, amb cançons que ens recordaven aquells temps. I això que us deia abans, que durant la setmana anirem explicant coses i tindrem fins i tot protagonistes del que ha estat aquest altaveu. Hem repassat alguns titulars, com aquesta lleu avantatge de l'esquerra a les eleccions de Suècia i evidentment la crisi migratòria de Ceuta. Hi ha altres coses per explicar. No sé per on voleu tirar. Sí, has fet com un sospir.
2: Sí, perquè hi ha temes que duraran molt de ser
0: sí,
2: sobretot aquesta tardor, que és educació, perquè ja
0: sanitat.
2: Sabem que sanitat,
0: sí,
2: perquè
0: senyora.
2: Es preveu una vaga per l'octubre, uh-huh. I educació que bé, que el dia 8 de setembre no es van començar normalitat.
0: Correcte.
2: Les classes, i penso que això la Conselleria d'Educació s'ho ha de repensar, perquè van tenir l'estiu per poder seure amb els sindicats per parlar, perquè s'havia avisat que el dia 8 potser no es començarien les classes a normalitat, i això s'hagués hagut d'haver impedit. Vull dir, si haguessin... el departament, la senyora Esther Niubó, s'hagués assegut a parlar amb els sindicats, a arribar a un acord, o aquesta actitud de voler negociar, potser no s'hagués arribat que el dia 8 aquest caos que va haver-hi, no? Vull dir que... i la imatge que es dona, vull dir que dius, bueno, no comencem el curs, als docents no els agrada, no? Bueno, jo com a docent que he estat, no? A ningú ens agrada anar a la vaga, perquè això és un símptoma de que algo no està funcionant. I al marge dels diners que descompten, que vull dir que no és que és gratuït, anar a la vaga, no, que hi ha una... Però és que hi ha coses que dius, clama al cel, vull dir, com podem arribar a l'educació com estem? I després els informes PISA. Uh-huh. Què ha passat amb els resultats dels informes PISA aquí a Catalunya? També, vull dir... El senyor Aníbal diu que no té la culpa del que ha passat, però ella és la responsable. Ella és la responsable.
1: En qualsevol cas, els nens crec que no es mereixen un primer dia de classe en vaga.
2: Però, això,
1: clar,
2: però
1: això hauria de veure tothom.
2: Clar que no es mereix. Però per què no es va negociar abans? Per què no van seure a negociar? Sí, sí. Quan ja s'havia avisat, que no es començaria el curs a normalitat.
0: Mireu, no ens agrada ser apocalíptics, però just abans de vacances dèiem, compte que ara marxem de vacances, però que quan tornem hi hauran forces focs encesos que haurem de mirar d'explicar. Ens venen noves, algunes d'elles, la majoria, no massa agraïdes, perquè sabíem que aquestes crisis, algunes s'estaven engegant, era el moment, la crisi migratòria, que sempre ha estat, però en concret a Ceuta, però després també les coses pendentes de resoldre en sanitat i també en educació, no? I amb tot plegat, doncs, allò que dèiem, doncs, els governs, tant a nivell del Principat com a nivell, doncs, d'Espanya, des de Madrid, doncs, amb aquest rifirrafe constant amb l'oposició, amb aquestes batalles que probablement tenen molt a veure també amb les properes eleccions també municipals, i amb molts fronts oberts. I per això dic que no volem ser apocalíptics, però ja dèiem que quan tornaríem a finals d'estiu, a prop ja de l'entrada de la tardor, doncs déu-n'hi-do el que tindríem al damunt de la taula.
2: Sí, sí.
0: Era fàcil, de preveure... Que vull dir que no és que siguem profetes nosaltres.
2: Ja s'havia avisat.
0: Era molt fàcil.
2: No començar el curs el dia 8, doncs això... A veure, senyora consellera, faci un plantejament, Vull dir...
1: Saps qui ho salvaria, això? La intel·ligència artificial.
2: Carai, això és un altre tema,
0: Escolta.
2: Això és un altre tema,
0: Mira, serà una de les temàtiques que enguany també portarà Pukua. I ho dic seriosament, per tot el que està passant, per com veiem que s'està gestionant...
2: Mira, i ara ho estic relacionant amb l'IA, amb l'educació. Vull dir, gent experta en neurociència, en neuroeducació, està dient que... aquesta davallada que ha hagut tan gran en els informes PISA, a nivell general, ja no parlo només d'Espanya, a nivell general, i en escoles on van criatures de famílies, van de classe alta, vull dir, privades, també ha hagut una gran davallada. Hi ha una gran influència de tot el que són els mòbils i les pantalles, que són missatges ràpids, la forma d'escriptura, aquesta immediatesa, que està influint en el desenvolupament del cervell. I aquesta persona experta deia és que s'haurien de limitar l'ús dels mòbils dels 14 als 16 anys, no haurien d'utilitzar-los. I a partir dels 16, sí, controlats.
1: Jo referia també que la intel·ligència artificial podria anunciar que hi ha una sèrie de polítics que no compleixen els mínims requisits de lògica, de coneixements per governar. No sé si això ho dirà, per exemple.
0: Home, pots preguntar a la intel·ligència artificial el que vulguis. Després una altra cosa és que et contesti de la manera que tu vagi bé o no.
2: A veure, que la intel·ligència artificial va arribar per quedar-se i no podem anar en contra de tots els avanços tecnològics.
0: Hem de dir que en la secció de la ciència, precisament, en parlarem aquesta nova temporada, en parlarem i ho farem des de diferents perspectives, tant en positiu com amb to de crítica, si escau, però que, evidentment, cada cop serà més protagonista la IA a tot arreu.
2: I que està aquí,
0: arreu,
2: vull dir, que l'hem d'utilitzar, però esclar. És a dir, posem límits, l'ètica, també mirem la part que hi ha d'ètica, no? Com la utilitzes, aquesta intel·ligència artificial? Perquè en el camp de la medicina és fonamental, vull dir...
0: No, per suposat, i en molts altres camps, però sí, totalment. Totalment d'acord.
1: Que la intel·ligència artificial sigui intel·ligent en la matemàtica, en tot això, però també en la...
2: És l'ús que li fem.
1: L'ús
2: que li fem i a quines edats és prudent...
1: En l'educació
2: doncs,
1: en valors.
2: Quant de temps es pot una criatura estar amb un aparell, no? Vull dir, el temps, limitar-ho. Perquè no podem dir, no, això no. Està aquí, les tecnologies estan aquí i hem d'utilitzar-les.
0: No, compte, perquè precisament i des de una perspectiva més de l'àmbit de l'economia, hi ha un titular força interessant que ens explica que Altman retarda la sortida a la borsa d'OpenAI, ja ho sabeu, OpenAI, que és aquesta nova empresa d'IA, perquè és poc aconsellable. El seu anunci arriba poc després de l'avís apocalíptic, ho diuen d'aquesta manera també, del seu rival d'Anthropic. Trump menysprea els avisos de perill per a la humanitat i destaca que s'ha de guanyar la Xina en això de la IA. Els ha de guanyar perquè ells en saben molt de joies, els ha de guanyar. Ho dic perquè tot el tema de la seguretat ha posat una mica en risc la sortida a borsa d'aquesta empresa, d'aquesta multinacional, que de fet era una sortida molt esperada, no? I que la gent els experts en tot plegat, tenien ganes de saber a veure com aniria. Doncs bé, s'està retardant la sortida a borsa, això, perquè els experts diuen que és poc aconsellable. Això, entrar a fons aquí, ens portaria molt, molt de temps, però bueno, deixem anar almenys aquest titular. No sé si alguna cosa sobre això.
2: No, però que ens espera una tardor, doncs, farcida de... de notícies potents, vull dir.
0: Sí, sí, sí, i a nivell econòmic també, no sé si recordeu que fa uns dies, nosaltres encara no estàvem en antena, però fa uns dies es va filtrar que la SEAT podia desaparèixer a través d'uns papers, d'unes converses que va haver-hi, doncs van haver de sortir els responsables per dir, escolti, que això s'ha explicat malament, no? Sigui com sigui, paral·lelament a tot plegat, Espanya afronta la reconversió industrial de les fàbriques de cotxes. És la transformació del sector de l'automòbil, que al final 7 plantes es tanquen o redueixen la producció fins al juny per l'electrificació. La direcció que està agafant més forta tot el sector de l'automòbil és aquesta, al final és els cotxes elèctrics, oi? I els ajustos, doncs, de producció per al vehicle elèctric i menys demanda, doncs, alenteixen el ritme. Al final, una cosa porta a l'altra, és l'efecte dominó, que diuen, no? L'arribada també dels fabricants xinesos és una oportunitat si atreuen inversió i si fitxen proveïdors locals, perquè al final és la manera de, almenys, de fer-ho de manera més amable o agraïda, comptar amb els proveïdors locals, evidentment.
2: I donar feina a la gent,
0: clar, clar,
2: local. Vull dir,
0: ho dic perquè sí, perquè aquestes temàtiques s'aniran repetint i aniran augmentant, i de tot això, doncs, n'haurem de parlar. Escolteu-me, 18 minuts passen de les 9, no cal córrer, però sí que hi ha cosetes que volíem deixar anar perquè ens interessen molt i perquè pensem que són molt interessants. A veure, en primer lloc, volíem explicar-vos una informació que al final crec que és bo que l'expliquem via ràdio. Si escau, anirem repetint aquests dies. I us faig un missatge molt breu que ens acabarà d'explicar l'Alba, perquè resulta que l'Institut de Formació Professional a Barcelona, doncs, de la Zona Franca, que és un clàssic, aquest institut sempre ha estat doncs, dels organitzadors de part del Gran Recapte, ja ho coneixeu, doncs enguany tenen un problema important, Alba. I ens demanen que ho expliquem i que a veure si se'ls pot ajudar d'alguna manera. Quin és el problema que tenen aquesta bona gent?
3: Doncs que s'han quedat sense nau per poder fer el recapte.
0: Clar.
3: I que necessiten, doncs, estan buscant una nau per poder-ho fer.
0: Una nau que necessitarien unes característiques molt concretes. Nosaltres ho expliquem.
3: Doncs necessiten això, una nau que sigui de 500 a 1.000 metres quadrats.
0: Això són mínims, Que el que aniria bé és que fos entre 2.000 i 4.000, si tu vols, amb dos o quatre molls, però hi han uns mínims, que és això que tu deies, no?
3: Sí, sí. Després també això de dos a quatre molls de càrrega, també doncs, que tinguessin llum i

0: s'anomena solidari perquè doncs són imports quasi, quasi bé testimonials, no? Fa falta. El que sí que us puc dir és que un servidor en el seu moment va visitar aquestes instal·lacions quan ja estaven treballant a tot ritme i era un goig veure la solidaritat, la quantitat de gent. També hi tenim el gran recapte de Sant Boi en d'altres poblacions, però ara fem referència a aquesta bona gent, doncs, que eren un punt de referència molt important en el seu moment. Jo recordo unes instal·lacions perfectes i una organització amb la logística doncs envejable. Doncs es troben amb això, que tenen aquest problema i que demanen a veure si algú li es pot cedir o algú té informació doncs com aconseguir una nau que, insistim, repetim, el millor seria que fos d'entre 2.000 i 4.000 metres quadrats amb dos o quatre molls de càrrega, però amb aquests mínims, oi, Alba, que deies que com a mínim 500 metres, oi, deies de 500 a 1.000 metres quadrats estaria bé, i dos o tres molls de càrrega.
1: Una mica no caldria que tinguessin uns patrocinadors, l'Ajuntament de Barcelona, l'Església Catòlica...
0: Se suposa que també. El que passa que són institucions que treballen paral·lelament i que miren doncs, de buscar-se la vida, que es diu, com poden, no? I en aquest cas doncs, ens demanen això, que donem aquesta informació, nosaltres encantats, ho anirem repetint aquests dies i també mirarem de veure si aconseguim també alguna mena d'informació per ajudar-los.
2: Perquè aquestes digue'm, naus és per una, són... d'ús temporal?
0: Sí, clar.
2: D'ús temporal.
0: Sí, és perquè ells necessiten la sessió doncs, durant la temporada clar, del això, recapte, no? Que no comença l'octubre, no?
3: Per
0: comença
3: l'octubre. Principis no? De novembre i finals de desembre.
0: Clar. Tot i que comencen a l'octubre, a moure tota la feina.
2: Però perquè és una època determinada.
0: Clar, sí, evidentment.
2: Això és important saber-ho.
0: És per poder acollir clar, els aliments i tot el que és necessari i fer la distribució. Rebre potser gent, però també fer la distribució i la logística, oi? Uh-huh. Hi ha un telèfon que ens el vols recordar, Alba?
3: Sí, 93 34 64 404.
0: Molt bé, ja sé que per ràdio de vegades la gent diu si deixes el telèfon, doncs la gent ja... No ens enganyem, difícilment hi ha algú ara amb una llibreta i un bolígraf, sí que pot haver-hi algú, no? Però que molt més fàcil, tot i que tenen un correu i que sí, que el podem donar o el podem posar a les xarxes, però el més interessant és que, i el més fàcil és que sapigueu que si sabeu alguna cosa o teniu alguna mena d'informació, poseu-vos en contacte doncs, amb aquesta emissora, en concret amb la República Santboiana, ens truqueu a la redacció i nosaltres doncs prendrem nota del que pugui ser interessant. És, el més fàcil és dir-vos això, doncs us dirigiu a nosaltres mateixos. Sí que és veritat que hi ha un correu electrònic que és oriol.dolader@bancdelsaliments.org. Tanmateix, doncs, insisteixo, el més fàcil, si us poseu en contacte amb nosaltres, us donarem tota la informació perquè arribeu directament a ells, oi?
3: Doncs sí.
0: Molt bé, doncs, esperem doncs, que surti alguna cosa positiva de tot plegat.
2: Ben segur que trobaran. Sempre hi ha persones solidàries que,
0: esperem,
2: si tenen aquest espai, els cediran per uns mesos. I si no, la caserna.
0: Sí.
2: Josep, tenim una caserna.
1: Tenim una caserna aquí també. Que, bueno, sí.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. Dèiem que faríem, perquè estem a 5 minuts d'arribar
2: sí,
0: a dos quarts, i avui tenim la bona viatgera també, és dilluns, i encara que comencem, doncs, molta cosa per endavant. Doncs fem l'agenda, no?, de
2: sí,
0: la setmana.
2: Sí, la faré una mica ràpida.
0: Molt bé.
2: No estan... Venim d'un altaveu i anem de cara a un barrejant, per tant, en aquest impàs, perquè el barrejant és el 30 aniversari, vull dir, 30 anys de barrejant a Sant Boi.
0: Sí, senyora.
2: És el primer cap de setmana d'octubre. Per tant, les activitats que jo ara diré, doncs, són aquelles activitats que comencen a fer-se perquè la gent es pugui inscriure. Mira, per començar, avui ja la gent que li interessi apropar-se a les TIC, aquelles persones que tenen dèficits per enviar un correu o per utilitzar segons quines aplicacions del mòbil o de l'ordinador, doncs a la biblioteca doncs faran unes sessions. Vale? Sobretot va adreçat a

0: la gent gran. I després hi ha una altra activitat que es diu Prepara't per l'ACTIC, que és acreditació de competències en tecnologia de la informació i comunicació, que això està obert a qualsevol edat, i que també, que li interessi, doncs, es pot apuntar. Vale? Vull dir, més informació a la web, a l'Agenda Cultural de Sant Boi, trobaran els enllaços. Això es fa a la Biblioteca Rovira i Balaguer i l'altre es fa a l'Olivera. Per un altre cantó tenim moltes exposicions i totes molt interessants. Tenim a la biblioteca fins al 29 de setembre, que es va inaugurar el dia 7 amb una xerrada a càrrec del Carlos Vallejo, Generacions Top, resistir, protestar, conquerir. Top vol dir, perquè les persones que no saben, Tribunal d'Ordre Públic. És aquella generació de la transició que van fer possible, doncs, arribar a aquesta democràcia, i que va ser, doncs, conseqüència de moltes lluites per part de gent activista i que creia que un món millor era possible. Fins al 31 d'octubre tenim una altra exposició, ja que estem dins de l'any Gaudí, al Centre d'Art. A l'Ombra de Gaudí és una exposició formada per quadres, fotografies i altres,
1: elements artístics,
0: exactament,
1: podríem dir.
0: Elements, on sortia la paraula,
1: d'aquesta manera.
0: Fets per artistes de Sant Boi, en aquesta agrupació que es diu Artichoque. Vale? També, però m'hem sent molt
1: i que val molt i molt la pena, ja t'ho dic ara.
0: Sí, sí. Uh-huh. A més, no és la primera vegada que la fan a Sant Boi, ja es va fer en un centre
1: sí, és veritat.
0: Que tenen, i també es va fer en un altre indret. Després també tenim una altra exposició, Tribus Urbanes, que té que veure amb la música, quan la música es converteix en identitat. És un recorregut per la història de les principals cultures juvenils i urbanes que van fer, doncs, pròpies de Barcelona i també de Sant Boi. És fins al 28 d'octubre i també es fa al Centre d'Art Can Castell. Per una altra banda, al Museu de Sant Boi, i fins al 27 de març tenim una altra exposició que té que veure amb l'11 de setembre del 76. És una exposició que de fotografies i altres documents que es titula 11 de setembre 1977, Tàctiques de Llibertat. Aquest és el Museu de Sant Boi. Per tant, tenim a la biblioteca, tenim el Centre d'Art de Can Castells i tenim el Museu de Sant Boi.
1: Molt bé, què destacaríem més? Sí?
0: I el dimecres, a Can Jordana, comença el Club de Lectura Feminista amb el llibre No la dejes sola, de Desiré de Fet.
1: Molt bé.
0: És a les 6 de la tarda. I cal dir que Can Jordana, el Centre de Documentació per a la Dona, fan moltes activitats. Vull dir, aquelles persones interessades, i que són gratuïtes, a més, i totes molt interessants, val la pena que entrin a la web de Can Jordana i podran veure totes les activitats. I això,
1: clar que sí, molt interessant sempre.
0: Després, que vulgui interessar-se per més activitats que es fan a Sant Boi, doncs que entren a l'Agenda Cultural de Sant Boi, trobaran totes.
1: Clar que sí. Interessant, i ens agrada molt destacar cada dilluns el que ens ve culturalment parlant, i t'ho agraïm que vulguis fer aquesta tasca, Emília, ja fa diverses temporades, i per tant molt agraïts i contents.
0: Sí,
1: que
0: perquè a mesura que avança la setmana ja hi ha en teatres,
1: clar que sí,
0: hi ha música,
1: van passant coses.
0: Les músiques de divendres fan música a Marianao i a Cal Niño.
1: Molt bé, i deixa'm aprofitar, ja que és l'agenda, perquè també fem una mica d'agenda radiofònica. Passaran coses, venen novetats, venen coses molt interessants, però n'hi ha una que ens fa especial il·lusió d'explicar ràpidament. Què passarà? Doncs passarà que torna el Nano, l'entranyable reporter de carrer, que havia estat el reporter de carrer de la República Santboiana durant 10 temporades, ja el coneixeu, company nostre, doncs torna, però amb un altre registre, torna amb d'altres maneres. En aquest cas, els dimarts i els dijous a la 1 del migdia, de 1 a 1:15, és a dir, de 13 hores a 13:15, un quart de dues, oi? I torna amb un espai propi que s'anomena El Punt de Vista. El Punt de Vista, amb Josep Sàbat, dimarts i dijous, durant un quart d'hora, les seves cròniques, els seus reportatges, ens explicarà i, evidentment, ja el coneixeu, no ens deixarà indiferent. Serà molt interessant tot el que ens portarà i estarà, doncs, estarà molt bé. És un nou format. Nosaltres, doncs, celebrem aquesta tornada del Nano, del Josep Sàbat, aquí a Ràdio Sant Boi, i això, que ho apunteu i que ho tingueu en compte, que estigueu a la White, serà els dimarts i els dijous. N'anirem parlant, evidentment. Ja ho explicarem, si escau millor. Però sigui com sigui, bueno, que està molt bé. Que està molt bé, que passin coses i en aquesta direcció, positives per totes i tots. A vosaltres, Josep i Emília, moltes gràcies per haver començat la dotzena temporada de la República Santboiana amb nosaltres, com sempre, amb les piles ben carregades. Ja entenem que us han provat les vacances i, per tant, ho celebrem. I us agraïm la renovació amb el compromís amb la ràdio pública. Ja ho sabeu, ho hem dit sempre i ho continuarem dient. Agraïts de que formeu part d'aquest projecte radiofònic.
0: Gràcies.
1: Fins la setmana vinent, Josep, l'Emília estarà a la White de l'agenda, però tu recorda que també continua sent l'home de les flors.
2: La qüestió floral.
1: Les flors santboianes. Ens hauràs d'explicar coses de jardineria santboiana urbana. Molt bé.
2: Que us ho passeu,
1: de ben segur. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Fins la setmana vinent. Amb un 3 i no res, ens hi posem amb la bona viatgera, la Sílvia Quero. Fins ara.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
2: Hola, soy Juan Carlos Unzué, el jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio Sant Boi.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Teniu un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Nou i 37 minuts, és dilluns i, per tant, ens n'anem de viatge. Això sí, l'equipatge, no, lleuger, no ens cal massa. Ens cal bona companyia i la tenim perquè es tracta de la Sílvia Quero, ja la coneixeu, de Cima Travel. Molt bon dia, Sílvia, i benvinguda a la dotzena temporada de la República
3: Saboïda. Com
2: estàs?
3: 12, quin bon número.
2: Sí.
3: 12 mesos, 12 causes.
2: Sí, 12 hores, 12 hores té el rellotge.
3: Exacte, el 12 és,
2: no, està bé.
3: És màgic.
2: 12 apòstols, has dit?
3: Sí. Les 12, l'hora de la carbassa.
2: Sí, que no ens surti un que sigui el traïdor, que diuen dels apòstols. Molt bé.
3: Bon dia.
2: Molt bé. Estem molt contents de veure't.
3: I jo també.
2: Ben acompanyada. Ara presentarem, perquè és també una persona que ja coneixem.
3: Sí, claro.
2: Bueno, com ha anat tot? Perquè
3: molt bé.
2: Jo t'ho deia i no era una amenaça. No et donaràs compte i tornaràs a estar aquí. Sí o no?
3: Sí, ja m'ho vas dir.
2: I què et sembla?
3: Doncs que ja estic aquí.
2: Què et pensaves?
3: Que era mentida.
2: Això va molt ràpid.
3: Home, podríem estar de vacances eternament, però...
2: Sí. N'hi ha que ho sembla que ho estiguin, però... No, perquè hi ha gent que ho sap gestionar molt bé.
3: Sabemos.
2: Està molt bé, però, bueno, nosaltres també ens agrada, d'anar fent coses i d'anar aturar-nos. A veure, jo crec que, evidentment, ja et coneix tothom de la comarca i part del barcelonès, perquè hi ha gent que discuteix allò de l'Hospitalet és del barcelonès, no, és del Baix Llobregat. Bé, és igual.
3: L'altre dia vaig tenir aquesta conversa també.
2: No, és que és un clàssic.
3: Sí, és un clàssic, sí.
2: Escolta, sigui com sigui, jo crec que tothom sap que la Sílvia és la bona viatgera de la República Samoiana i qui no, ens posem al dia ràpidament. Que la Sílvia és la responsable i la gerent de Cima Travel, que és l'agència de viatges de l'Hospitalet al carrer Príncep de Vergara, 36.
3: Just.
2: Un número també molt rodonet i molt ben dissenyat, el 36. Qui el va dissenyat? Si va trencar el cap. 36, no? Molt maco. Sí, molt a prop del mercat.
3: Just davant.
2: Sí, no, som capaços aquí de treure-li punta el que sigui. El 36,
3: sí,
2: que és el número que té la porta aquesta hora.
3: Sí, s'han ajuntat dos, que no
2: veia. Sí. Bueno, sigui com sigui, molt a prop del mercat de l'Hospitalet.
3: Just davant.
2: A prop de l'Ajuntament, vull dir...
3: Uh-huh. Just darrere.
2: Just darrere, just davant. Sí, no. Parlem millor ja que el GPS aquell que... el Miquel,
3: El Miquel,
2: per exemple, molt bé. Sigui com sigui, Sílvia, que aquí ens dediquem els dilluns a través de la Bona Viatgera, aquest magnífic espai, doncs a conèixer món i a proposar viatges i a explicar-ho molt bé.
3: Sí.
2: I ens agrada molt.
3: Gràcies.
2: I avui comencem.
3: Avui comencem i vinc molt ben acompanyada.
2: Molt ben acompanyada. Sí. És de justícia que la presentis tu.
3: Sí, és la Yolanda Cardalda i és la directora comercial de Luxotour.
4: Què tal? Bon dia.
2: Hola,
4: com aneu?
2: Què tal estàs, Yolanda?
4: No, molt bé, torno una altra vegada.
2: Sí.
4: Us veig molt, molt animats.
2: Bueno, és que ens agrada, ens agrada molt,
4: i
2: això.
4: I ja amb ganes de viatjar més.
2: De viatjar més.
3: Sí.
2: A més, res, que ben trobada, que teníem ganes ja de tornar doncs, una mica amb vosaltres. Jo, com sempre, seguim la mateixa tradició.
3: Sí, no sabem.
2: Sí, clar, si hi ha alguna despistada o despistat,
4: li
2: explico que un servidor, són juguesques d'aquesta senyora, no sap on anem. I què ha de fer? Escoltar la musiqueta que ens punxarà el tècnic i mirar d'esbrinar amb la musiqueta cap a on anem.
3: Sí.
2: A vegades és més difícil, a vegades més fàcil.
3: Avui és fàcil.
2: Ho provem?
3: Avui és fàcil.
2: Escoltem-lo.
3: Vinga.

0: Doncs sort que és fàcil. Sort que sí, és fàcil perquè...
1: Bueno.
0: Què vols que et digui? La Índia, per exemple?
1: Oh, sí!
0: Sí! Sí! Què, sí! Què dius ara?
1: Sí! Oh.
2: Perfecte!
0: Ai, paraula que t'hi di la Índia com et podia dir el Papiol.
2: Jo, no, no, amb no, aquesta no, música que ens han posat, no l'hagués dit mai, eh? També t'ho dic,
0: no.
2: Eh?
0: No, jo pensava, ja m'està intentant vendre l'últim disc d'algun d'aquests amics seus que té de tecno i de música així una mica electrònica. Ah, mira, i ha portat uns prospectes brutals,
1: sí,
0: fantàstics.
1: Sí, perquè portem una proposta molt bona.
0: Ha estat així improvisat, però, m'has d'apuntar un a zero.
1: Sí, sí,
0: un a zero,
1: sí, sí,
0: aquesta temporada.
1: Molt bé.
0: Ja.
1: Aquesta temporada comences molt bé, eh?
0: Doncs bueno, cap a la Índia!
1: Cap a la Índia!
0: Doncs t'escoltem, us escoltem, vaja.
1: Mira, saps què passa?
0: Què passa?
1: Que ara últimament, que s'ha posat molt de moda el tema de la intel·ligència artificial,
0: sí,
1: i que tothom sap més que ningú, saps? I que tothom sap de tot.
0: També passa,
1: no?
0: També passa.
1: I que la gent s'està muntant els seus viatges amb la GPT, que jo li llamo. Doncs...
0: Yeah. ¿A dónde vamos?
1: Saps què passa? Que nosaltres doncs, ens estem dirigint a portar propostes que no trobi la gent, que no sigui... A part, el ChatGPT fot unes cagades impressionants. O sigui, cada vegada hi ha més notícies,
0: sí, és clar.
1: Hi ha més notícies d'illes que no existeixen, de rutes impossibles i coses d'aquestes que poden malmetre un viatge de veritat. Aleshores, nosaltres ara portem una proposta de la mà de Luxotour, que és un viatge a la Índia, però per dones. És un viatge especial per dones.
0: És a dir, està dissenyat especialment i aquí no hi ha marge d'error, no hi poden haver-hi homes.
1: No, no.
0: Ai, por favor, que... No.
1: No.
0: No.
2: Homes, és per nosaltres.
0: No, ho trobo molt maco, ho trobo
1: welcome.
0: Molt bé i molt curiós i original.
1: Bueno, perquè... Una altra vegada doncs, portarem una altra proposta doncs, per homes, una altra, per amants de la música.
0: Igual,
1: per... Aleshores, però, és com fer-los una mica temàtics.
0: Deu haver-hi un per què, tot plegat.
1: Doncs sí.
2: Bueno, a veure...
0: Yolanda?
2: Cada vegada més jo penso que la Índia és molt nostra, eh?
1: Sí.
2: Molt especial.
0: Que sí?
2: Les espècies, els vestits...
0: Les olors, els colors...
2: Jo crec que la Índia, moltes dones... pensen en la Índia com el seu país, almenys, que han tingut sempre i
0: clar,
2: que no han anat encara. I
0: diuen,
2: ostres, és molt nostre, molt, molt místic,
0: quina enveja,
2: molt espiritual.
0: M'estàs fent enveja i tot, perquè, clar...
2: No que no hi hagi nois que no siguin espirituals
0: no,
2: místics, però sí que és veritat que... Bueno, que és una por molt, molt sensibilitzada de cara a les dones.
0: Molt bé.
2: I que cada vegada més es demana, sembla que no, que les dones viatgen juntes, es demana moltíssim.
1: Sí,
0: la Sílvia ho fa, sovint.
2: Sí.
0: Jo ho he vist. Jo ho he patit. No, entenem.
1: Sí.
2: Són molt viatgeres.
0: Fa sentit que fa enveja.
2: Són molt viatgeres.
0: Sí, sí,
2: i moltes vegades ens diuen i tot. Mira, gent que es queda viuda, per exemple, doncs mira, viatja la dona. Si és una viuda, ja està de seguida...
0: Carai. No.
2: Per estadístiques.
0: Ja tenim més exemples, eh? Gent que senzillament...
2: Gent que queda sola i viatja moltíssim juntes.
1: I jo, per exemple, tinc clientes doncs, que als marits no els agrada de viatjar, per exemple.
0: Sovint, moltes vegades hi ha una part de la parella, un dels dos... que no li agrada viatjar o que no li motiva anar precisament amb aquella persona que ha anat tota la vida.
1: Bueno, exacte. Doncs, aleshores, és una idea molt innovadora i molt guapa perquè és un viatge molt a mida i molt pensat doncs, per nosaltres. Doncs, és un itinerari superxulo.
2: Que ara comentarem.
1: Que ara comentarem. I és un preu molt ajustat i és una única sortida que surt el 15 de maig. Així que...
0: Això, a més, ja té data i té... Val, el 15 de maig...
1: Correcte.
2: Ens anem a la Índia i, a més, una cosa molt important.
0: A veure.
1: La més.
2: Acompanyada per mi des de l'aeroport de Barcelona. Jo acompanyo aquestes dones.
0: Molt bé.
2: Seran 25 com a màxim, serem.
0: Sí.
2: I sóc jo, personalment, la noia que acompanyarà...
0: Faràs no només de guia,
2: acompanyant...
0: De guia fins i tot espiritual, amb el bon sentit.
1: Ah,
0: bueno, espiritual, de viatges.
2: Acompanyament perquè no passi res, perquè la gent es relaxi i viatgi pues, sense preocupacions de res.
0: Que xulo.
2: De les preocupacions em tindré que encarregar jo.
0: Molt bé. Doncs va, anem a pams i una mica també comencem a enfilar perquè tinguem temps. Sortim el 15 de maig, Barcelona, direcció
2: Delhi.
0: Delhi, clar.
2: Ens anem a Delhi, la capital.
0: Molt bé, i Nova Delhi, sí.
2: Arribem ja per la nit, això viatgem amb la companyia Turkish, via Estambul.
0: Molt bé.
2: I arribem ja per arribar a l'hotel i descansar. El dia següent, si comencem, ben forts, a visitar la capital antiga.
0: Molt bé. Vol directe, has dit?
2: No, via Estambul. No,
1: via Estambul.
0: Has dit via Estambul. Molt bé.
1: Sempre.
0: Al final són 4 hores i mitja fins a Istanbul.
1: 3 i mitja, 3 i mitja fins a Istanbul i la resta...
0: Bueno, la resta...
1: És, amb la Turkish és comodíssim.
0: És.
1: A mi m'agrada moltíssim viatjar amb la Turkish.
0: Sí, senyora.
2: Bueno, i després, doncs, aquell dia farem una cosa molt, molt divertida i molt clàssica de la Índia, que és fer el passeig amb el rickshaw. Per la part antiga de Delhi, que són aquests carruatges de bicicletes.
0: Bicicleta, ecològics totalment.
2: Exactament. I bueno, doncs fem passeig característic amb aquestes, bueno, aquest medi de transport.
0: És una mica la rebuda que us farà Nova Delhi, o Delhi, us farà la rebuda aquesta de que aneu passejant amb les bicicletes.
2: Per fer una panoràmica de la ciutat d'aquesta manera. Sí que és veritat que ja he dit, doncs farem una mica de Delhi, dormirem, i el dia següent ja és comencem una mica el viatge més fort, que marxarem cap a Jaipur.
0: Ah, molt bé.
2: Jaipur és la ciutat rosada, la ciutat rosa, pel tema dels edificis, i amb uns palacios, bueno, meravellosos, i aquí sí que tindrem una molt bona experiència. Ja comencem amb aquestes petites coses que ens agraden a les dones.
1: Una cerimònia ari, que és una ofrena de...
0: Sí, això anava a dir-te.
1: És l'ofrena de l'emperàs de d'oli als déus. I és molt xulo. És una passada i és supertípic i és una experiència, doncs jo crec que inoblidable.
2: Molt xula. I després, el següent dia, doncs sí que fem, per rematar una mica l'estada de Jaipur, ahir comencem a fer una experiència per dones bones. Farem un sopar amb gent, amb una cooperativa de dones, amb una casa local.
0: Impressionant.
1: Farem això és molt guai,
2: un taller de cuina.
0: És que anava a dir, un sopar és un sopar. Un sopar és alguna cosa més que anar
2: a... És un taller de cuina, bàsicament, amb les dones d'allà que ens ensenyaran a fer un plat tradicional de la Índia i després...
0: Un bescanvi de cultures. Aquí,
2: canvi de
0: una
2: cultures
0: cosa important.
2: Que, entre dones. I després ens posarem el sari, ens ensenyaran a posar-se el sari.
0: Ah, carai!
2: I rematarem la que vulgui, es posarà la henna, ens posaran henna a les mans.
0: Sí, aquella mena de tatuatges,
2: que
0: es treuen, que després es treuen i tal, però que, bueno, que...
2: Sí, que es treuen, però
0: és, és molt maco.
1: O sigui, cal remarcar l'experiència, l'experiència cultural de barreja, no?, amb les dones locals, que això també doncs és un plus, i és una cosa molt divertida i molt xula, doncs, de visitar un país, no? A part que jo crec que la Índia és un lloc que s'ha d'anar molt preparat mentalment i que s'ha d'anar no amb ulls europeus. S'ha d'anar amb uns ulls bastant neutres, però ulls europeus no.
0: Jo crec que és un tema universal.
1: És ulls europeus, és un tema, no. Però justament a la Índia es nota molt més. O sigui, a la Índia sí que no has d'anar amb ulls europeus. Quan vagis amb ulls europeus és molt probable que no t'agradi el destí o que ho passis malament.
0: Clar,
1: aleshores, si vas amb...
0: T'entenc perfectament.
1: Sí. L'altre dia doncs ho parlàvem, no?, amb una noia justament que havia estat a la Índia i em deia, és que a la Índia no es pot anar amb ulls europeus. Dic, hòstia, m'encanta aquesta frase. No, no anar amb ulls europeus.
0: Allò
1: no?
0: Que dius, l'has clavat.
1: L'has clavat, sí. I aleshores, mira, em quedo aquesta frase, no?, per explicar als meus clients, no? Bueno, també em serveix moltes altres destinacions, però justament la Índia és com algo molt sensible.
2: És
1: molt sensible.
2: És un país que no passa desapercebut.
1: No.
0: És un país que més que...
1: I pot trencar,
0: És que jo et diria que ell, ni ells creuen en les fronteres. Per ells la frontera és que tu entenguis o no aquesta dimensió més espiritual, no?, i més universal.
1: Sí.
0: Que aquesta és l'única frontera que hi ha. No? Una mica és això.
1: Sí.
0: Què farem més?
1: Vinga,
0: com ho tenim?
2: Bueno, després ja marxem de Jaipur i ens anem a Agra. No ens podíem deixar de veure el Taj Mahal.
1: Home!
2: Universalment.
1: Una meravella del món.
0: Molt bé, molt bé. La tomba més gran del món dedicada a una senyora, en aquest cas.
2: Sí, exactament. Li va dedicar la princesa, que ara no sé com es diu, tot sigui dit, amb aquests noms.
0: Bueno.
2: I bueno, perquè era la més estimada i li van proposar aquest mármol tan bonic i tan lujós i va dedicar d'una mica vella. Però bueno, comença-te també una mica per dones, perquè tot això també és per nosaltres.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: Per això que la destinació...
2: El Taj Mahal era totalment per una dona i per amor. Llavors, aquí estem nosaltres representant també amb el Taj Mahal.
1: Molt.
2: I després ens anem...
1: Això m'encanta.
2: Una experiència d'anar-se'n en tren. Anirem en tren d'Agra a Benares.
0: Com d'important ha estat el tren a la Índia?
2: Importantíssim.
0: No sempre ha estat fàcil fer-hi arribar el tren, i ja sabeu vosaltres
1: sí,
0: que...
1: Sí, sí, ha estat molt complicat, sí.
0: The overbooking és quedar-se curt en alguns moments. Però el tren... ha estat el que ha fet possible que la gent es puguin moure i guanyar-se la vida a través dels anys. És el mitjà de transport per excel·lència de la Índia, no?
1: Sí.
0: Tota una experiència.
1: Tota una experiència, a més, que jo crec que no ens la podem saltar.
0: Molt bé. I on anireu en tren?
2: A Benares.
0: A Benares, molt bé.
2: Aquí arribem ja a la part més mística, no? Potser la més espiritual, no? Amb el Ganges, i tindrem l'oportunitat el dia següent d'aixecar-se ben dureta, abans de que surti el sol, fer un passeig pel Ganges amb les barques típiques, i després...
0: I entendre també el que es veurà.
1: Exacte.
0: Ahí
1: està.
0: Aquí han de ser valentes. Valentes. Bueno, valentes, ja ho sou prou.
1: Sí,
0: però
1: sí, sí,
0: valentes amb el sentit de la ment, d'entendre, d'entendre què significa...
1: Per aquesta
0: gent,
1: sí.
0: el riu, no?
1: Sí.
2: I l'experiència que tenen amb l'amor i l'espiritualitat que suposa el Ganges, no, com a tal. Però sí que és veritat que abans de tot això farem una classe de ioga amb un maestro local.
0: Ei, que no és
2: això,
0: poca cosa.
2: Per veure sortir el sol.
0: Carai.
2: I això
1: és lo más, és que m'encanta.
0: Mare de Déu, senyor.
1: És que m'encanta.
0: És que no, és que jo deia feu enveja, però ja esteu fent ràbia. Escolta, no, home, perquè... No. Què més, va. Què més?
1: És molt
0: xulo.
1: Sí, és molt xulo. És un viatge molt espectacular, És un viatge molt especial.
0: Molt sincerament.
1: A veure, tots els viatges són especials, però quan fas aquestes coses tan
0: i
1: acurades...
0: Valor afegit.
1: Amb aquest valor afegit, no?, i que està acompanyat per ella, bueno, i donem aquesta oportunitat a tota aquesta dona que no vol viatjar sola, que no s'atreveix, i que té l'oportunitat d'anar, doncs, a un país com la Índia, amb una persona de confiança i acompanyat acompanyada per més dones, no? I aleshores,
0: aleshores
1: vas sola, però potser...
2: Fent caliu, no?
1: T'emportes, potser t'emportes una amistat, o una amistat per tota la vida,
0: Déu-n'hi-do.
1: No? Amigues, doncs, que pots tenir per sempre, no?
0: Escolta, molt ràpid, que tenim 4 minuts.
2: Res, després agafem un vol, i per donar-li el punt total del viatge, ens anem a Mumbai. Ens anem a Bombai. I canviem una mica de tercio, per dir-ho d'alguna manera, i acabem amb una ciutat una mica més especial, diferent, i per donar-li un toc especial.
0: I hi ha una història tan impressionant en els darrers segles, no?, com és Bombai, tot el que va passar i tot el que...
1: Exacte.
0: El que ha significat el canvi i com de... Aquesta gent que tenen la facultat de la resiliència, per ells és el dia a dia, no?
1: Exacte.
0: L'adaptar-se, el superar els problemes, el superar la història que no ha estat massa agraïda per elles i per ells, no? Doncs tot això és brutal, no? Entendre-ho i que t'entri pels poros de la pell, per dir-ho d'alguna manera.
1: Exacte. No? Vinga, va, Amadeus, pregunta'm pel preu.
0: No, sí. Quants dies hem dit?
1: Són 11 dies, no? 11 dies.
2: 9 nits.
0: 9 nits, 11 dies. Sí, no és poca cosa. No és poca
2: cosa. Completa.
0: Pensió completa.
2: Totes les visites incloses.
0: Tot el que heu escoltat i que us han explicat elles, i més, perquè ens hem deixat coses perquè ja no tenim temps, i més, el preu.
1: 2.215. Què te parece?
0: Un any que va ser molt interessant. El 2215, no, que serà molt interessant.
2: Serà.
0: A veure, clar, és que estem parlant de vols.
1: Sí,
2: vols interns.
0: Interns. Tren.
2: Nou nits d'hotel.
0: Menjar, dormir.
2: Esmorzar.
1: Els guies, les visites, les entrades.
0: 11 dies, 11 jornades, 9 nits.
1: Està superbé.
0: Està molt bé de preu.
1: Està superbé.
0: Sincerament, jo crec que aquella que s'ho pugui permetre, invertir en això, sincerament, no ho oblidareu mai.
1: No, és un viatge...
0: Us ho endureu per sempre més.
1: És el viatge.
0: És el viatge. que bo, no? I el maig?
1: El maig?
0: Feu una cara de tenir unes ganes ja d'emprendre l'aventura?
1: Sí. Jo aniria, Mira, la Índia, li comentava ara, que sí. La Índia no seria un lloc on aniria jo sola amb alguna amiga o el que sigui, sinó jo m'apuntaria a un viatge així, doncs amb més dones, sí. Algo divertit,
0: sí, home, perquè
1: alguna
0: al final
1: cosa...
0: És compartir, generar sinergies positives.
1: I també necessites un recolzament emocional, clar. Que és el que justament et fa falta a la Índia.
0: Escolta, atenció a alguna cosa, és a dir, compta amb això, allò que fèiem cada temporada ho hem fet, que sí i que no,
1: doncs,
0: molt ràpid.
1: Necessites visat,
0: que
1: el farem nosaltres.
0: Sempre més de 6 mesos
1: de validesa del passaport,
0: recordem això.
1: I lo de sempre, l'aigua embotellada
2: en aquest cas molt recomanable.
1: Exacte, i bueno,
0: imprescindible que sigui així, aigua embotellada.
1: I portant a farmaciola, bastant interessant. També perquè ja doncs no hi ha.
2: Bueno, els menjars sí que és veritat que són molt especials.
1: El tema picant.
0: Jo afegiria també, quan dèiem que sí que no, jo afegiria molt de respecte envers la cultura d'aquestes persones, de la gent d'allà.
2: S'ha d'anar amb la mentalitat molt oberta. Clar.
1: Open mind.
0: Clar.
1: No?
0: A tu et pot agradar més una cosa o no,
1: sí.
0: Però sigui com sigui, és casa seva.
2: Exacte.
0: I si ells ho fan d'aquesta manera i ho fan així, serà per alguna cosa.
2: Correcte.
0: Si vas, és perquè vol ser respectuós i entendre que allò funciona així.
1: I la meva frase, i no anar amb ulls europeus.
0: I no anar amb ulls
2: europeus. Avui ens quedem amb aquesta frase, no?
0: Molt bé. Doncs a mi deixa'm també que acabi d'una manera que crec que val la pena, perquè tu has anomenat abans, avui n'hem parlat, i durant la temporada a l'Espai de la Ciència en parlarem molt, perquè és el dia a dia la intel·ligència artificial.
1: Sí.
0: Deixa'm dir-te, la intel·ligència artificial, i aquí ho demostrarem, pot servir per moltes coses i per benefici de tothom en positiu, però la intel·ligència artificial és això, és intel·ligència artificial.
1: Correcte.
0: I aquí... A Simatravel, el que fem servir, el que fan servir és la intel·ligència emocional, que és molt diferent.
1: Correcte.
0: Per tant, benvinguda a la intel·ligència artificial, però Simatravel va d'intel·ligència emocional.
1: Així és.
0: I de bon rotllo i de viatges molt xulos que gaudirem, enguany.
1: Sí,
0: perquè fa una cara de punyetera de dir, ja ho veuràs, ja ho veuràs. Quan riu d'aquesta manera, ja sap el que es fa, ja. Sí. Em penso que... Caurà més d'una gota freda d'aquí.
1: Sí.
0: Però ho farem, no? Sí,
1: sí.
0: I tant que sí. Escolta'm, Iolanda, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Com sempre, no tallis, tu vine cada cop que vulguis.
1: Vindrà.
0: Amb els amics de
1: Luxotum. Hem de tornar.
0: Que sí?
2: Vindrem a explicar com ha sortit el viatge.
0: Quina iniciativa tan xula. Felicitats. Moltes gràcies.
1: Sí,
2: més coses així hem de fer.
0: Doncs,
2: no únicament si perdones, sinó especials.
0: Sí, home, sí, i tant.
1: I si veniu de part de la República Santboiana, tindreu un regal.
0: Un regal.
1: Si us apunteu a aquest viatge, tindreu un regal molt emocional, molt.
0: Soc seguidora de la República Santboiana de la Ràdio Sant Boi.
1: Exacte.
0: Mira, només per això.
1: Només per això, si s'apunten a aquest viatge,
0: regal.
1: Ja tindran un regalet molt especial.
0: Doncs fantàstic, Sílvia Quero i Iolanda. Que vagi molt bé, moltes gràcies. La setmana vinent més.
1: Gràcies.
0: Això va molt ràpid, no ens donem compte i estarem viatjant un altre cop. Doncs vinga, marxem amb aquella cançoneta que... Jo ja estava agafant ja el ritme,
1: Aquesta l'haguessis enganxat abans.
0: Sí? Va, mira,
1: foli.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
1: Rutlles?
2: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
1: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
2: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
1: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
2: Tu rutlles?
3: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. La tertúlia esportiva.
5: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: I passen els minuts, com diem sempre, i en passen 10 de les 10 del matí. És dilluns, estrenem temporada, la que en fa 12, i per tant encantats de la vida de retrobar-nos amb el consell, perquè aquest també és un consell de savis, en aquest cas, dels esports. Fixeu-vos que per aquí s'ha sentit ja-ja, hi-hi. Per què? Doncs perquè ja van rient. Va, que ens hi posem. Molt bé, comencem per les presentacions. En primer lloc, en representació, com cada temporada, de la Unió Esportiva Santboiana, en Josep Lluís Sirvent. Molt bon dia, què tal estàs?
1: Començarem la temporada quasi bé.
0: Molt bé, és un clàssic. Qui s'apunti ara una mica a aquest invent, que sàpiga que aquest home... no ho diré més, però deixa'm dir-ho avui. Aquest home diu sempre el mateix, quasi bé.
1: Amb matisos, sempre.
0: Amb matisos. Per què? Doncs, home, perquè és optimista, però no li agrada de fer-se el pinxo. I, per tant, diu quasi bé. Jo dono fe de que està bé del tot. I qui sempre està bé i content com un gínjol, que diuen, és en representació del Futbol Club Sant Boià, el nostre company i amic, el veterà dels veterans. Aquest home ho ha estat tot en el futbol local. Josep Tor, molt bon dia tingueu.
2: Bon dia, bon dia.
0: Què tal estàs?
2: Bueno, mira, en primer lloc, què has dit això? Dolgut, sí, perquè fins ara,
0: sí,
2: diu d'això... El gosset que tenia jo...
0: És veritat.
2: Que m'acompanyava, m'entens, és dir d'això, doncs bona nit, és dir d'això.
0: En poques paraules, que ha marxat, ha passat a millor vida. Molt bé. Figura entranyable, la que veiem per Sant Boi passejant el Josep amb el seu gosset, figura entranyable que tindrem sempre en el nostre record... Josep, ja saps com funcionen les coses.
2: Sí,
0: I els animalons, deixa'm aprofitar per dir-ho, ens fan molta companyia, ens els acabem estimant de tal manera que formen part de la nostra família ja, no?
2: Exacte.
0: I quan marxen, doncs, vulguis o no...
2: Costa.
0: És dolgut.
2: Costa, molt dolgut.
0: Sí,
2: molt,
0: senyor.
2: Molt.
0: Doncs, escolta'm, la nostra energia positiva cap a tu, Ja ho saps que nosaltres no serem tan... digue-li simpàtics com el gosset, però amb tu estem també.
2: Doncs bé, mira, és a dir, la vida segueix, m'entens, i bueno,
0: sí, senyor,
2: ho has de fer-ho tot també, m'entens, i tot.
0: Bueno, doncs, escolta'm, deixa'm que presenti també el Josep Santinyo, que ja ho sabeu, també en representació del Futbol Club Sant Boià, i que el tenim aquí, doncs, una temporada més, va començar mitja temporada passada, i encantats de la vida, tant tu com la resta de companys, que renoveu el compromís amb aquest espai, amb la ràdio pública, amb la República Santboiana. Molt bon dia, Josep.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos a una temporada més. Bueno, per mi serà el començament de la primera, però bueno, content d'estar aquí, de saludar-vos, d'aquestes reunions, d'aquestes tertúlies que són molt agradables i molt, molt positives, molt productives,
0: molt
3: i que ens ho passem molt bé.
0: És clar que sí, ens agrada parlar d'esport local, però també nacional, i d'esport del que calgui, de rumbi, de futbol. Deixeu-me dir que, clar, m'agradaria, de fet ho podem fer-ho, però no ens servirà de molt, m'agradaria saludar el Jordi García Alias del Coler. No ho puc fer-ho, per què? Doncs perquè ell aquesta setmana encara no ens acompanya. La vinent ja aterrarà, amb aquella simpatia i amb aquell optimisme que té tan i tan Coler. El Jordi, des d'aquí una salutació, però vaja, fins la setmana vinent no el tindrem. Sigui com sigui, que tenim aquella bona costum, aquella tradició de la casa, de començar per la crònica del rumbi, les noves, després passem al Futbol Club Sant Boià i després ja parlem d'esport en general i sobretot de la primera divisió de futbol nacional. Per tant, no ens estem de res. Comencem pels melons, que diem nosaltres, la crònica sempre signada pel Josep Lluís Sirvent. Què en sabem i què tenim al damunt de la taula en quant a la Unió Esportiva Sant Boiana i el rumbi en general?
1: Bé, ja ha començat la preparació des de la meitat d'agost, la preparació dels equips de cara a la competició,
0: sí, senyor,
1: de l'any. La competició de la Divisió d'Honor, que aquest any, per primera vegada després de 5 anys, tindrà un format normal, és a dir, amb una primera volta i una segona volta. normals, és dir, quan juguis contra un equip a casa la primera volta jugaràs a fora la segona, és dir, normals. Ha sigut conseqüència que els dos últims anys s'han anat rebaixant el número d'equips de la divisió d'honor, que actualment està en 10. I quan s'ha aconseguit estar amb 10 és quan s'ha recuperat el format normal.
0: Molt bé.
1: Aquesta lliga començarà el 20.
0: I que tu havies reivindicat...
1: Bueno, jo sempre he dit... M'empipa, no m'agrada ser negatiu, però tenim una federació... Sabeu que hi ha gent que diu tenim la federació que ens mereixem? No, nosaltres tenim la federació que no ens mereixem de cap de les maneres.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però bueno, és el que hi ha i amb això s'ha de viure. La setmana que ve, si tot va bé, portaré una llista amb totes les incorporacions noves.
0: Molt bé, molt bé.
1: Perquè hi ha hagut molta moguda amb el hi ha un canvi d'entrenador, ha canviat l'entrenador.
0: També, sí, sí.
1: Tenim un entrenador xilè,
0: sí,
1: que va portar la franquícia, el tema de les franquícies que n'he parlat alguna vegada, la franquícia de Sud-amèrica, que l'ocupen jugadors d'Uruguai, de Xile i de Paraguai. I és una franquícia que juga un campionat contra Argentina, Estats Units, etc. De franquícies, eh?
0: De
1: professionals pagats de forma un tant rara.
0: S'entén.
1: I llavors aquest senyor havia sigut entrenador d'aquesta franquícia, és un senyor d'una certa edat, vull dir, 60 anys, vull dir, és entre 50 i 60 anys.
0: Experiència.
1: És una experiència.
0: I tant, i coneixements.
1: I llavors, doncs, s'ha incorporat, hi ha hagut dintre del club, hi ha hagut moviment, hi ha hagut una sèrie de jugadors que no jugaven massa i no els agradava estar a la banqueta i han marxat, i s'han anat al Buc, s'han anat al Barça, equips que estan a divisió d'honor B, si d'alguna manera han baixat de nivell, però per jugar, evidentment. I hem incorporat un jugador. La setmana que ve us portaré la llista amb
0: fantàstic
1: noms i d'on provenen, etc.
0: Molt bé, serà maco fer un repàs, eh?
1: El Sub-23 ha incorporat una gran quantitat de juvenils de bon nivell, campions d'Espanya de l'any anterior. Vull dir,
0: portes, ho recordem,
1: seguim,
0: també.
1: Sí, seguim tenint una pujança de baix a dalt molt interessant.
0: La Pedrera com a primer valor.
1: I les nenes, les noies, per les nenes, i perdoneu-me, les dones que composen el nostre equip femení,
0: sí,
1: s'han incorporat aquest any una o dues noies de Mallorca, que l'any passat ja les vam tenir.
0: Val.
1: I llavors, vull dir, han començat ja a entrenar, comencen la seva competició a octubre, igual que el Sub-23, o sigui, primer serà el sènior. I, en fi, la setmana que ve em portaré dades per poder parlar amb coneixement de causa, vull dir, d'una manera fefaent.
0: Molt bé.
1: Us diré d'on han vingut els reforços del primer equip, etc. En fi, perquè...
0: Sí, la posició també.
1: Exacte, perquè tinguem una idea clara de lo que tenim, d'acord?
0: Doncs molt bé, t'ho agraïm i ho esperem, perquè serà interessant conèixer, doncs, tot el dibuix, i tant que sí. Doncs va, passem al Futbol Club Sant Boià des del punt de vista, doncs, més de dintre de les estripes, diguéssim, de l'estómac, de digue-li com vulguis, de dins. Aquí sí que els dos Joseps teniu els micròfons oberts. És igual començar amb un que amb l'altre i aneu aportant un i l'altre, perquè al final són els Joseps vermellons, podríem anomenar-los d'aquesta manera, no? Va, qui comença per explicar-me coses d'explicar-nos, vaja, de
2: bueno, totes i tots? Bueno, en definitiva, diguem, és dir que ja se sabia, perquè ja amb els finals, és dir, de la temporada, és dir, d'això, pues, que ja hi havia un canvi, uns canvis, és dir, que hi haurien d'acord amb,
0: sí, sí,
2: amb aquest començament, és dir, d'aquest nou...
0: nova temporada,
2: m'entens? És dir, es va acabar, sí, sí, ja, diguem, amb els últims moments, és dir, per exemple, 15 o 20 dies, és dir, abans que s'acabés el campionat, és dir, va quedar això. La cosa, és dir, per exemple, ha quedat, és dir, lligada, és dir, amb el president, és dir, la Ballaneta, és dir, per una banda, i després també junt amb el que és el que porta el bar del camp, per exemple, m'entens, i tot, és dir, que ell també està, és dir, dintre de la Junta també,
0: ah,
2: de
0: molt
2: futbol,
0: bé,
2: és dir, d'això, m'entens, és dir, que llavors, és dir, s'arregla, diguem, una cosa, és dir, ara, és dir, per exemple, per dir, anem a mirar, aviam, és dir, si podem aconseguir tornar a ser el que havíem sigut, és dir, pues, no sé, almenys un campionat, és dir, per exemple, que es feia, és dir, això, i que ara l'havíem perdut, però vaja.
0: Però bueno, que al final els canvis han estat importants, perquè des de la presidència, recordem, el canvi de que ja es va produir a mitja temporada passada, més o menys, però ara també d'entrenador, de molts jugadors, també de molta part de la infraestructura, la manera de fer aquests canvis, pregunto, la manera de fer aquests canvis que no sigui de manera exageradament vertiginosa i que no ens hi fem mal, doncs és fer-ho

0: a fer un equip per competir, per no passar angúnies com l'any passat vam estar fins a l'últim partit patint, però que l'objectiu principal i bàsic és la permanència i anar passant aquesta deuta que l'anem liquidant poquet a poquet, més enllà d'això, i que anar liquidant això i mantenir la categoria són els objectius bàsics.
1: Sortosament, aquesta deuta, el gran gruix, ja està liquidat, podríem dir, i s'ha fet una feina important, no?
0: Quedaran uns 3 anys perquè es va parlar amb la Seguretat Social i es va allargar, es va fer els pagaments més petits i més temps per pagar.
1: Clar.
0: I ens quedaran uns 3 anys, aproximadament.
1: Així. Molt bé. Molt bé. Que al final la part econòmica sempre és el gran hàndicap de qualsevol club, eh? Molt bé, no sé si alguna cosa més, de moment, clar, poc més a dir.
0: De moment, fins que aquest diumenge que ve comenci el campionat, que el primer partit el tenim al camp d'un dels cocos, un dels gallitos de la categoria, un que va baixar de la Lliga Elite l'any passat, que és el Júpiter.
1: El Júpiter, és un clàssic català, eh?
0: Un clàssic.
1: El gran Júpiter.
0: Però ha mantingut l'estructura de l'equip de Lliga Elite, ha fet uns fitxatges molt adequats, i segons sembla gent que l'ha vist, juguen bé, i són uns dels favorits per tornar a la Lliga Elite. Una cosa és el que es busca, el que es pensa i després el que passa, ja ho sabem, el futbol és així i ja veurem el que passarà. Ara, jugadors i tècnic són bons i tenen bon equip, ara ja veurem.
1: Molt bé.
0: El
1: més important és la il·lusió, al final ho dic també pel rugby, entenem, rugby. Que els santboians a vegades diem rumbi.
2: El rumbi,
1: la rumba. No, perquè al final la il·lusió el generar, doncs, això, que la gent s'il·lusionin per un projecte i que s'ho facin seu és el principal objectiu.
2: Però és bàsic el que diu en Josep, té tota la raó. Uh-huh. És a dir, ja sabeu que jo sempre he defensat que qualsevol esport, i el rumbi en particular, però tots igual, consisteix en una part de tècnica, de qualitats tècniques, l'altra física, però una molt important, la mental.
1: Clar.
2: Llavors, si tu...
1: I la del sentiment, també?
2: Oh, és clar,
1: creure-t'ho,
2: forma part de la mental.
1: Clar,
2: forma part de la
1: sí,
2: mental.
1: Sí, és així.
2: Si tu jugues contra un equip i dones per sentat que és millor que tu, ja l'has fumut. Jo tinc una vivència meva personal de l'única final que he jugat del campionat d'Espanya, i que el nostre capità, Pau Descansi, que era un gran capità i un gran jugador, però havia anat a jugar amb la selecció espanyola aquell any i coneixia la meitat de l'equip que teníem contrari. I diu, ui, és que aquest és molt bo i que aquell és molt bo. I vam sortir una mica encongits. Això és una vivència personal i fa molts anys.
1: Clar.
2: No ha de passar això. Tu sempre has de sortir convençut que a competir tothom és bo per competir. A guanyar ja veurem.
1: Però també és veritat que, i en el cas que tu estàs parlant de la Unió Esportiva, també és veritat que s'ha demostrat moltes vegades allò de ferros amb boi, és a dir, de sortir en una final o de sortir en un partit que era molt important, i ara parlo des del punt de vista més històric, de sortir en un moment determinat sabent sí o sí que el contrari tenia més efectius, i posar al damunt del terreny de joc més allò de ferros amb boi que una altra cosa, i guanyar per condicions quasi bé mentals i de força, i fer-te gran al camp, fins i tot per sorpresa del contrari.
2: Mira, la temporada 70-71 qui dominava el rugby espanyol era el Canoe.
1: Sí.
2: Que tenia mitja selecció espanyola jugant.
1: Estàs parlant de fa anys, però sí.
2: Home, fa part de molts anys, quan jo jugava.
1: Imagina't.
2: Amb el Canoe és l'única vegada de la meva vida que he fet un partit empatat a 0. L'única vegada de la meva vida.
1: I això és molt difícil, eh? El rugby empatar a 0.
2: És dificilíssim.
1: que sí.
2: Però el nostre orgull, que ho hem recordat tota la vida, és que els hi vam plantar cara al Canoe, que estava ficant 30 punts a cada partit que jugava.
1: Correcte.
2: I és el que tu dius.
1: Sí, sí.
2: És el tema de la mentalitat, moltes vegades supera tots els demés conceptes.
1: És així, això s'ha vist en tots els esports i és així. Molt bé, escoltem una cosa, va, que estrenem temporada, però també estrenem temporada futbolera de primera divisió.

0: clar, quan vàrem marxar estàvem a punt de fer vacances. Fixeu-vos en tot el que ha passat. Ha passat de tot. Ha passat de tot. Jo, més que mirar pel retrovisor i recuperar coses que la gent ja tenen més capamades i que ja saben què ha passat, el Mundial el va guanyar Espanya, etc. Més que això, perquè no cal, i l'actualitat és la que mana i hem d'estar més al dia que no pas mirar cap enrere, però sí una mica, què us sembla una reflexió ràpida sobre els equips catalans a primera divisió i a segona divisió. Jo crec que és de les temporades més positives en general, tot i que per exemple el Girona segona divisió ha tingut els seus quès, però vaja, comença una mica a ensenyar les formes. El Sabadell potser seria la gran sorpresa, tot i que sabíem que venia preparat. I després a primera divisió jo us poso una mica els punts i vosaltres mateixos, després a primera divisió, és clar, evidentment el Barça està demostrant doncs que el projecte amb gent jove, amb gent doncs amb compromís, està per sobre dels cromos del Florentino, per exemple, però que a més, a banda, tot el tema del Julián, el Barça que es necessita un delanter centre, i ara resulta que el Barça en té 5 o 6 de delanter centre i no ho sap ningú. Bueno, ho saben ells, que és el més important. Sigui com sigui, déu-n'hi-do, quina arrencada de temporada al Futbol Club Barcelona, quins marcadors més exagerats comencen a ser-ho, un promitge de 4 o més gols per partit, 6 de 6 victòries comptant la d'Europa, i que comença a fer por. Fixeu-vos que el Bernabéu està veient més o menys guanyar el Real Madrid, menys contra el Betis va ser que van perdre, però tot i així s'enduen xiulets. Un públic que està més acostumat a dir no, el que és important és guanyar i el de més és secundari, està començant a xiular, i jo us pregunto, ara ja us deixo anar, jo us pregunto si això una mica és per l'enveja, amb el bon sentit de la paraula, de veure com està jugant el Futbol Club Barcelona en gent tan exageradament jove i amb un talent tan descomunal. Expliqueu-m'ho.
1: A veure, si puc començar jo, primer diria com a pinzellada,
0: Sí.
1: Es demostra una vegada més que quan baixes de categoria, pujar costarà moltíssim.
0: Això ja ho dius pel Girona.
1: Estic pensant en el Girona. Primer, costa perquè, segons la idiosincràsia del futbol professional, hi ha una sèrie de jugadors que jugaven a primera que han volgut marxar a jugar a primera. I llavors, clar, et trobes que hi ha una debilitació de la plantilla. Per altra banda, els que pugen també ho tenen cru, perquè el Sabadell, magnífic, però guanyat un partit,
0: Que sí,
1: ha empatat,
0: però comença a ensenyar les formes, sí, la seva manera de jugar, no?
1: A l'Europa, que hi ha el Sant Andreu, sí, que estan a primera federació, també tenen una bona marxa. Bueno, això en quant a les categories de baix. En quant al Barça, vull tirar una mica d'aigua al vi,
0: Pots fer-ho.
1: El Barça està meravellosament jugant, meravellosament bé, amb un sistema que a mi m'encanta, que és el de la pressió doble i triple. És a dir, la recuperació de la pilota per part del segon jugador que fa la pressió sobre el primer jugador, que sempre ho he defensat. És la gràcia, com he defensat de les noies, igual, aquest sistema de jugar de la pressió.
0: Totalment.
1: Però tirant aigua al vi, per ara hem jugat contra equips que no són realment el més fort del campionat.
0: Però jo discrepo, aquí. El que passa que prefereixo ara que parleu vosaltres, sí, sí. Després, si tu vols, ens discutim.
1: Ja veurem què passarà quan ens trobem amb el meravellós exemple de l'Atlètic de Madrid, que em sumo a l'opinió del Josep de l'any passat.
0: Sí.
1: Ni aigua.
0: Ho va repetir, ni 300
1: sumo,
0: vegades.
1: Ni PSG, ni Atlètic de Madrid.
2: Aquests dos...
1: M'hi afegeixo.
2: Fora. Ni cap contacte ni res. Aquests dos equips són tabús i fora. Vull dir, no m'interessa cap jugador d'aquests dos equips, i si ells volen algun nostre, ni parlar. Clàusula o res. Vull dir, ni... És que volem parlar... No. Bueno, aquí teniu. I això... sí o no?
1: Què és el que han fet ells aquesta vegada?
0: Clar.
2: Però ells amb una diferència, perquè amb ells ell a l'Eric de Madrid li va prometre que el deixaria marxar si arribava una oferta d'això, que es quedés un any més, i que aquest any li va prometre que el deixaria marxar. Aquesta és la diferència, que no s'ha parlat gaire, crec jo, i sentit moltes tertúlies, però poc...
0: Els pals a les rodes al Julián, jo crec que van més enllà, i són pals a les rodes al Barça, i són també per altres temes.
1: Aquesta setmana ja no va jugar amb una sobrecàrrega muscular que podria ser veritat o no.
0: I això s'ho trobaran sovint, que, i aquí tenen un problema. No hem escoltat el Josep... Sí, sí. Josep Tor, el Barça, què et sembla aquesta sortida tan meteòrica? Digue-li com vulguis.
3: Per mi és dir d'això. Veig és dir avui en dia, i per lo que...
0: Sí, sí, fins al dia d'avui.
3: S'està dient és dir d'això, aquests cinc partits és dir...
0: Sis, però vaja, cinc de Lliga, un d'Europa.
3: Varen, és dir d'això. Sembla és dir que aquest any serà un passeïllo.
0: Ja. Bueno... És molt difícil.
3: És difícil, però hi ha molta cosa molt bona, i que aquest home, és a dir, l'alemany aquest, és a dir, que ha vingut és a dir aquí, pues, ho ha arreglat, és a dir, molt.
0: Home, les maneres del Flick, és el tercer any que estarà. Jo si una cosa he de posar en valor és que el primer any et va demostrar ser un bon gestor, perquè va dir, no hi ha calés, què tinc? Això... Jo vull la gent de la Pedrera, perquè tenen molta qualitat, i amb la gent de la Pedrera faré el que tinc que fer. Volien regalar el Rafinha i va dir, el Rafinha ni me'l toqueu, que jo el convertiré en una altra cosa, jugarà d'una altra cosa. I ho va demostrar fins al punt de com d'important és el Rafinha.
3: Esportivament jo crec que sí que pot anar, és dir, molt bé. El que passa és dir que amb tot aquest assumpte de tantes obres per aquí, tantes obres per allà,
0: això és una altra cosa,
3: que, sí. Si això ja. Ve per aquí, ve per allà, m'entens, una cosa i una altra,
0: ja t'entenc.
1: L'any que ve tindran que tornar a Montjuïc, sí. Vegada, per tapar el
0: no,
1: camp,
0: no, sí o sí, sí o sí, sí o sí.
3: Sí, la cosa és d'això, però vull dir, costa molt també, i ojo que
0: Jo us deia que hi havia un aspecte amb el que no estava d'acord amb el Josep Lluís, i escolta, us he dit que us ho discutiré si cal, i ho faré. No, amb el bon sentit de la paraula, ens entenem quasi bé en tot. Senzillament me referia, digue-li com vulguis, que el mateix Flick, i estic molt d'acord amb ell, deia, escolti, pot semblar de que estem molt per sobre i de que tot és molt fàcil, però no s'oblidin de que els altres equips són professionals també i són molt bons. De vegades, quan guanyes i de manera fàcil, pot semblar que el contrari pràcticament no faci res. I no t'ho has de mirar d'aquesta manera. De vegades és perquè tu estàs arribant a l'excel·lència, no perquè el contrari sigui dolent. Jo crec que aquests nivells, tant de la Lliga Espanyola com d'Europa, tots són professionals i tots et poden posar amb problemes, sense anar més lluny. Oh, és que el Feyenoord no és un equip... Escolti, el Feyenoord, si està a Europa, és perquè s'ho mereix, però a banda físicament li va posar forces problemes al Barça. Això per una banda. I el Levante, el Llevant, ahir, et va demostrar que si tu passes per un moment del partit amb dubtes, problemes i tens alguna errada, si ells s'ho creuen, com qualsevol equip professional, et posaran en problemes, perquè et recordo que es va arribar al 2-3. Compte!
1: Jo no he dit que els equips altres siguin dolents, no ho he dit, eh? No. El que em refereixo que, des del punt de vista teòric, de plantilles, de qualitat, sí, i lloc competitiu, encara no han jugat amb els equips que poden plantejar més problemes. I després, perdona, hi ha una cosa que m'he oblidat, que la vull afegir. Normalment tots els equips tenen la forma física òptima a la març-abril,
0: segur,
1: que és quan arriben al terç final de la temporada.
0: També estic d'acord amb tu.
1: Hòsties, vull dir, estem en un moment que estan físicament tan bé que fa por, eh?
0: Segur, però Josep, no, digues, que et volia plantejar una cosa.
2: Jo penso que el Barça estarà al març i abril, perquè ha portat el Hansi Flick al seu preparador físic de confiança, saps, aquest alemany que ha vingut?
0: Sí, i tant.
2: I aquest té total confiança en ell, i quan ha estat tant amb els equips alemans com amb la selecció, això, ha arribat al punt de març i abril d'estar òptim, òptim, tots els jugadors, tot, i és el que ell vol, que tots els jugadors estiguin enxufats, que tots els jugadors, per això fa rotacions, va fer 5 canvis respecte al Feyenoord, va tornar a l'equip que havia jugat el partit anterior de Lliga. Ell
1: gestiona la plantilla tot. Molt bé.
2: Mira, la càrrega de minuts...
0: Un detall, tot. Un detall que jo crec que és el valor de tot plegat. Jo ahir em mirava el partit, evidentment, com vosaltres, i vaig estar reflexionant, ho faig sovint, no descobriré res, i vaig comptar, 1, 2, 3, 4... 8 jugadors, o bé de la Pedrera, catalans o nacionals. Nacionals només un, el Pedri. I es podria considerar mig de la Pedrera perquè quan es va fitxar i se'l va cedir al seu
2: el
0: equip...
2: Pedri, el Rodri.
0: Sí, aquest seria l'únic que és nacional, no Pedrera, no català. D'acord? Tota la resta és que estàs parlant... Això és l'enveja del Florentino, encara que no t'ho digui. Aquesta és l'enveja, de que tu, amb nanos de casa, pràcticament, o nacionals, si ho vols afegir d'aquesta manera, tinguis el compromís, sobretot gent tan jove. Això és el que fa més por qualsevol equip. Però... I sobretot, i amb això acabo, Josep, al mig del camp. Però tu, vosaltres ho sabeu, perquè heu estat professionals del món de l'esport, ho sabeu perfectament. O la premsa, o l'espectador... El primer que fa quan veu un partit i veu l'alineació té tendència a mirar a dalt i veure quina és la delantera. El jugador de futbol professional, i vosaltres ho sabeu, el primer que mireu és el mig del camp. Perquè sabeu que sense aquell mig del camp no arribarà res a dalt. I el Futbol Club Barcelona té el millor mig del camp del món. I aquesta és la gran jugada. Permeteu-me, algú ho havia de dir, que diria el company de Cornellà.
1: La frase que amb el rugby feia el nostre estimat Bruce Mara,
0: sí,
1: a l'època que va entrenar aquí a Sant Boi, sí, que deia, defense, defense, only defense. Defensa, defensa, solen sí, sí. Defensa. La defensa amb rugby no és com el futbol.
0: Vol no, dir precisament, ja ho sabem que és diferent.
1: Organització.
0: Sí.
1: Vol dir això realment.
0: Josep, que sí. T'havíem tallat, explica'm.
2: Jo estic d'acord amb tot això, però llavors jo penso una cosa. Quan van veure aquestes eleccions passades a Madrid, per què cap dels dos, ni el Florentino ni l'altre noi, que ara no recordo com es diu, ningú va parlar de la Pedrera del Madrid? Ningú va dir, farem un equip amb gent de casa, farem 3 o 4 fitxatges importants, però voldrem una base... Això és el que em dona esperances a mi de que el Barça... Clar, perquè el Madrid no compta amb la Pedrera. Només compta amb la Pedrera...
0: Compta per vendre-la.
2: Per vendre-la, per fer diners.
0: Clar.
2: Per fer diners, per pagar després Mbappés, Vinícius
1: no,
2: i tot això.
1: No perdem de vista que el Barça, com a institució, fa el mateix amb el bàsquet, eh? Perquè si mirem l'equip del bàsquet d'aquesta temporada...
0: Això té raó, Josep Lluís.
1: Tots són de fora, i la Pedrera del bàsquet del Barça funciona, però funciona per vendre. Són sistemes...
0: A la premsa de Madrid fa un mes, ho dic en relació al que deia el Josep, fa un mes anaven una mica de presumir, de dir la Pedrera del Madrid ha comportat quasi bé 200 milions d'euros. Imaginin quin èxit. I jo penso, l'èxit no és vendre, no és rebre 200 milions pel jovent que tu has format. L'èxit és que aquest jovent acabi jugant el primer equip.
1: L'èxit al camp, no al banc.
0: Clar, clar.
1: Literal.
0: Si al final és això.
2: El Cruyff, no?
0: Al final és
2: el
0: això.
2: El dinero del campo.
0: Jo no sé com ho veieu. En Josep ha estat... Mira que ell és prudent, però... ha estat ell el que ha dit això serà un passeillo. Crec que ho has dit d'aquesta manera, no? Un
1: sí.
0: Passeillo, ha dit... Sí, això serà un passeillo, això serà fàcil. Fàcil no deu haver-hi res, però jo t'entenc què vols dir. Perquè, a més, hi ha molta gana. Són gent jove que no han guanyat grans títols, no? Molt bé. I l'altra pregunta que us volia fer és el tema caçador. A molta gent li sap greu que el caçador ara estigui jugant doncs, a Corunya. Tanmateix, jo recordaria a la gent que donàvem per perdut un senyor que en el seu moment vam prestar en el Girona i que després el vam recuperar, que va tornar, com és en García.
2: L'Eric García.
0: I que ara és un jugador tan i tan important. Per tant, home, no el donem per oblidat, no, el caçador?
1: L'esport professional és un tren que passa, i en un moment determinat tu tens que tindre l'oportunitat d'estar allà i pujar al tren. Això no vol dir que aquest jugador no sigui un gran jugador, però en el seu moment, quan tenia que pujar el tren, hi ha hagut algun altre que l'ha pujat abans que ell, que amb igualtat de condicions ha donat més bon rendiment. I aquesta és una polèmica que avui en dia a les xarxes socials està així entremig de camí entre el Rodri i el Pedri, precisament. Perquè hi ha qui opina que fan la mateixa feina i que treballen...
0: L'altre dia es va demostrar que poden jugar junts, un està més endavant,
1: estem totalment
0: i el Rodri el que està permetent és que el Pedri encara sigui més vertical.
1: Estem totalment d'acord, però imaginem-se un moment determinat que hi ha una lesió, que no vulguem, que hi ha una lesió, que l'altre es consolida i llavors, vull dir, és el tren que passa i tu l'has d'agafar al moment que passa. Per el que tu has dit abans, Amadeu, són professionals. No hi ha cap jugador dolent. Tenen que aprofitar
0: totalment
1: el moment
0: jo
1: moment.
0: Penso així. Per cert, la incorporació del Rodri, que molta gent deia no cal, no només has ajudat a la plantilla, perquè a més ell mateix ho va dir, escolti, en poques paraules, el futur del Barça és el Bernal, no sóc jo estic aquí per ajudar l'equip i per fer créixer amb aquest senyor, vull dir que d'entrada ja ens hem de treure el barret davant d'algú que pensa d'aquesta manera sabent que és el millor migcampista del món. Però a més la doble jugada de dir el tinc jo i no el té el Madrid, que és el que més falta li feia amb el Madrid.
2: I tant. Això és el que més necessitava
0: aquí,
2: el Madrid.
0: La jugada d'Eco, sincerament, és
2: però
0: com per aplaudir.
2: Hi ha una cosa, Rodri anava amb l'altre candidat a la presidència. I això Florentino no ho perdona.
0: Molt bé. Soda, és igual, són faves comptades. Està amb el Barça i no està amb el Madrid. Els números són clars.
2: I estan jugant els dos, està jugant el Rodri i el Pedri, però el Pedri ha canviat de posició. Perquè a la base de la jugada estava el Pedri i ara està el Rodri.
1: I ara està el Rodri.
0: D'acord, però el fa més vertical amb el Pedri.
2: Sí.
0: L'altre dia et va marcar un gol, també, una mica.
2: No és que no puguin jugar junts, al contrari. No. Són dos grandíssims jugadors.
1: Són jugadors de gran qualitat.
0: Com també han jugat en el mateix moment el Bernal i el Rodri, també.
2: El Pedri ha canviat de posició.
0: Molt bé.
2: Ha passat de la base de la jugada a jugada interior.
0: Bueno, veurem, la intel·ligència del Pedri és més que sobrada i veurem per on va.
2: Això no ho dubto.
0: Escolteu-me, parleu-me ràpidament del Adeyemi i del Gordon, perquè són dues incorporacions també que molta gent doncs desconeixien aquest jugador.
1: A mi el Gordon m'encanta per raons òbvies, ja ho saps tu, perquè a mi el futbol anglès m'agrada molt. I aquesta manera que té aquest home de jugar és del futbol anglès.
0: Ha aconseguit eixamplar el camp.
1: I ha aconseguit que no para de córrer. Vull dir que ha entrat dintre de la filosofia que vol el Flick precisament. És una persona que fa un treball impressionant amb atac i amb defensa. Una de les raons que abans parlaves del Rafinha, l'èxit del Rafinha no solament marca gols, és que ahir al minut 60 o 70 van a baixar a recuperar una pilota a la defensa.
0: Correcte.
1: Vull dir, és el gran èxit, m'entens el que vull dir? Pues el Gordon és un jugador d'aquest estil.
0: Però el Gordon ha aconseguit, jo ho deia l'altre dia, ho parlàvem amb uns, el Gordon ha aconseguit el que no han aconseguit ni les grues del Camp Nou, fer més gran el camp cap als costats, entenem? O ho han sentit? Això ho ha aconseguit i ha demostrat doncs, que sap perfectament per què està aquí i quin és el seu paper. I després tenim el Adeyemi, que Déu-n'hi-do...
1: Va fer una jugada descomunal.
0: Déu-n'hi-do. Un tipus simpàtic que ens recorda el cambrer de Vacaciones en el Mar o dels
1: el capitán Stubbins.
0: Sí, o dels germans del Michael Jackson, és igual, però que sí que sembla...
1: Sí.
0: Però sigui com sigui, amb aquest somriure i aquest tarannà, però sigui com sigui, Déu-n'hi-do quin golàs ahir i també...
1: Va fer un Messi. Va fer un Messi.
0: Sí, però se'n va anar sol del mig del camp fins a dalt a entrar a la porteria. Però...
2: El Messi era un altre, però
1: bueno. No, però el Messi ho feia 10 vegades a cada partit. Sí. No,
2: i amb més dribles.
0: Us agraden aquests dos fitxatges? Us cauen bé, a més, Josep?
2: A mi sí.
0: A tu perfectament, no? Bueno. Tu clar, el veus amb el cabell tan rissat i penses en els teus temps i deus dir, hosti, com canvia la cosa, no? A mi em passa el mateix, que aquests rissos tant d'això. Bueno, però és molt fort, aquest jugador.
1: Només cal pensar que s'ha canviat el que s'ha anat a l'Arsenal, aquell que xutava bastantes faltes bastant ben fetes el de l'any passat.
0: Sí, que sí,
1: aquell,
0: que sí.
1: Aquell anglès de color.
0: Sí, no de tota...
1: Bradford, no em surt el nom.
2: Rashford.
1: Aquest.
0: Rashford. Rashford. Vol dir el Rashford.
1: Doncs pues és canviar el Rashford per aquest i per mi és un canvi a guanyar.
0: Aquest és més jove, l'altre tenia una... Què era? Una clàusula de 30...
2: 35 en
0: 30 més alguna cosa, i aquest, l'avantatge d'aquest és que el seu entrenador ja no confiava en ell per temes més personals que una altra cosa, i era molt fàcil pel Barça de que vingués, no? Perquè per ell és una oportunitat de dir...
1: Però del primer, primer dia està molt motivat.
0: Sí,
1: les declaracions que fa ja se'l veu.
0: Josep, a tu qui t'agrada més, el dels rissats que diem nosaltres o el Gordon?
3: No.
0: Bueno, són diferents, no? Sí. Són coses diferents.
3: M'agrada més, és a dir, els més senzills, sí. I els altres, és a dir, que algunes vegades, és a dir, sortien individualitats, és a dir, moltes, d'això, i avui en dia, és a dir, el joc, és a dir, del Barça és molt més diferent al que de dos anys enrere.
0: Escolta, n'hi ha que diuen, el millor seria és que ni que funcioni la finestra de diguéssim, de desembre o de gener, de poder comprar el Javier de l'Atlético, seria millor que ni vingués perquè...
2: El Julián
0: de l'Atlético seria millor que no vingués perquè el portal significa que l'equip jugui per ell i el no portal significa el que esteu veient, que tots juguen a la mateixa...
1: I econòmicament representaria un problema.
0: Què en penseu vosaltres d'això, va?
1: Jo per mi ja està bé com està allà, que es quedi, no... Per mi, eh?
2: Jo ja ho he dit.
0: El Joseps?
3: No, sí, escolta'm.
2: Jo no el vull.
3: Ja està bé que sí quedi.
0: Tu no voldries que el fitxés al Barça al final?
3: No,
0: molt bé.
3: Ja no.
0: Molt bé. Josep?
2: No. Res de l'Atlètic de Madrid.
0: No, clar, però sí.
2: Continuo amb els meus.
0: Perquè el Julián és el Julián. És el Julián Álvarez, no és l'Atlètic de Madrid.
2: Bueno. És un bon jugador, però de moment estem veient que no ens fa falta.
0: Molt bé, jo crec que ens al contrari, jo crec que funciona millor el Barça així de moment que...
1: Però és molt curiós com a lo llarg de la història, vull dir, es va crear les clàusules de rescissió,
0: sí,
1: precisament per impedir que la gent marxés dels clubs, però al principi,
0: però les clàusules abusives...
1: com que les clàusules eren més baixes, doncs senzillament pagant la clàusula de rescissió s'havia acabat el problema.
0: Clar, però fins a quin punt la llei no hauria de dir aquesta clàusula és abusiva i és absurda, no es contempla.
1: Home, amb la llei del comerç ordinari els contractes són per complir-los, no per trencar-los.
0: Home, però tanmateix, jo ja ho sé que això va de professionalitat, però si algú no vol estar en algun lloc, retindre'l és dolent per ell i pel
1: però
0: club.
1: Però qui és capaç de determinar que aquest no vol estar? Per què no vol estar?
0: Ja.
1: Vull dir, la teoria seria no vull estar perquè no estic a gust amb aquest sistema. No vol estar perquè hi ha un altre que li paga més. Vull dir, això és deixem-se de tonteries. Vull dir, no ho sé.
2: Diuen que era l'objectiu del Julián Álvarez, en principi, era el Barça. Però va sortir l'Atlètic de Madrid, i llavors, per mi, l'error que fa Julián Álvarez és, si jo tinc un objectiu d'anar al Barça i sé que el Barça podia estar interessat, per què firmo un contracte de 6 mesos, de 6 anys, de 6 temporades, i una clàusula de 500 milions.
0: Totalment d'acord amb tu. Escolta, si jo el que vull és el Barça, doncs si no és el Barça, m'estic a Anglaterra tranquil i ja arribarem a alguna mena d'acord, que en el món del futbol d'avui per demà canvien les coses, això està clar. Escolteu-me, hem parlat força del Barça i en continuarem parlant properament, evidentment. Ara dimecres lliga altre cop
2: amb el Racing
0: al camp del Barça. Veurem si continua aquesta ratxa positiva, després més Champions, una Champions que ja genera il·lusions, però home, també és just una mica explicar que l'Espanyol es planta, doncs,
1: s'ha reforçat molt bé.
0: Sí que és veritat que potser ara darrerament hi ha alguna patinada, però
1: s'ha reforçat,
0: diguéssim, bé. Darrere de tot plegat, un tipus que en sap molt del futbol, no?
2: Sí.
1: El mànager, diguéssim.
0: Sí.
1: El Monchi, no, es diu?
0: El Monchi, sí senyor. Que ja ho havia demostrat en el Sevilla, i que havia demostrat en d'altres llocs. Penseu que és la clau de tot plegat, al final?
1: I que a la llarga ho demostrarà més, perquè aquest treball dels mànagers és un treball a la llarga, no a la curta, eh?
0: Sí. Però que de moment ell sempre allà on ha estat ha demostrat que et fa fitxar algú que no coneix ningú i que després a tu et fa milionari perquè l'acabes venent, o a banda de que acaba rendint...
2: Bueno, ha fet dos fitxatges importants. Tots, sí? Tots són positius, em penso, l'Espanyol, els fitxatges. Uh-huh. Fet, però hi han dos que són essencials, que són l'Àlex Calatrava, al mig camp.
0: Sí, senyor.
2: I el Brian Zaragoza, que encara no ha jugat, em penso.
0: No va sortir uns minuts?
2: Em penso que no.
0: Encara no. Jo em pensava que havia sortit res, una mica per allò d'agafar mides, no?
2: Aquests són els dos fitxatges importants.
0: Com al mig del camp, important, no? També tindre algú de referència?
2: Sí. Ja ho està fent bé i s'ha de felicitar.
0: Molt bé, què més? Perquè no sigui dit, això és una tertúlia esportiva, s'havia d'explicar també, al final, la Vuelta Ciclista a Espanya, la Vuelta se l'endú el bo de l'Enric Mas.
1: Perquè
0: amb permís d'en Pogacar.
1: El Pogacar es va lesionar, pobre, va caure.
0: Però una cosa no treu l'altra. Bona feina. També la del mallorquí, no?
1: Això també forma part de l'esport, vull dir, és aprofitar el teu... El que deia abans, aprofitar el teu moment.
0: Sí, és veritat.
3: Pràcticament.
0: Digues, Josep.
2: No, parlant del tema poliesportiu, a mi m'agradaria fer una menció especial al Toni Bou.
0: Sí, el Toni Bou. Ho vàrem dir aquí, abans de marxar a vacances, i ho tornem a dir. Perquè ja sospitàvem de que acabaria tenint més títols mundials que anys. Té més títols mundials que anys.
1: Sí, tenim dos esportistes...
0: Que bon ho expliquis, no s'entén.
1: Dos esportistes catalans que estan fora de mida, que a Madrid no saben ni que existeixen.
0: Ja.
1: Que un és el Toni Bou i l'altre el que ha guanyat la IndyCar.
0: Sí, és veritat, també.
1: Sigui IndyCar.
0: A Palou, sí.
1: Vull dir... Això és brutal.
0: És impressionant.
1: El Bou és impressionant.
2: 40 títols, jo no crec que hi ha...
0: Però és que el Bou, a més a més, t'adones que la diferència és tan exagerada entre ell i la resta, que penses, és que no té fi. No té fi, això. No té... I ell vol continuar, Josep? Cuidado,
2: sí, sí, sí.
0: Ell vol continuar, ho ha explicat.
1: I després, això que avui en dia hi ha tanta passió per guanyar coses que fa temps que no s'han superat, costarà molts anys que algú arribi a superar això.
2: No crec que hi hagi cap esportista de cap esport que hagi guanyat 40 títols.
0: Això està fora de mides. Que
2: I
0: diuen.
2: No li donen la repercussió que es mereix, això. No?
0: Molt bé, escolteu-me, en quant a bàsquet, la Lliga Catalana que se l'endú al Barça de Sekulic, mira, és una manera de començar.
1: Jo em vaig enterar per el programa d'esports de la televisió espanyola, no? I que em va parlar molt d'això.
0: Bueno, ja és això.
1: Ni una gota.
0: La Fórmula 1, no sé què us va semblar aquesta mena d'invent per Madrid, on hi ha més política que una altra cosa al final, i retrets entre uns i els altres.
1: Mònaco en pitjor.
0: Ja. Sí, perquè al final això d'urbà a urbà és més pel polígon que...
1: Els circuits urbans, començant pel de Mònaco, tenen un inconvenient, que no hi ha zona d'adelantament.
0: Hi ha limitacions de molta mena.
1: Es converteix en un escalèstric.
0: Sí.
1: Vull dir, no,
0: tu ho has dit bé, en un escalèstric. Molt bé, bueno, és el que hi ha. I a propòsit, el Márquez, que la fa grossa un cop més en el Mundial, guanya San Marino, i el seu germà, doncs, l'Àlex, que acaba segon, arrabassa el lideratge al Martín. Doncs allò que diuen, en cada cosa al seu lloc, no?
1: I cada dia, quan els sents parlar, les declaracions finals, cada dia em convenç més el que ja també he manifestat moltes vegades, tant a l'automobilisme com al motociclisme.
0: Són més enginyers que pilots.
1: Són més enginyers que pilots.
0: No, sobretot amb la Fórmula 1. La Fórmula 1, ara hi ha aquest nano jove que és un crac. Clar, és que... Compte, el cotxe que té és impressionant, però és el que diu el Josep Lluís. és que ets més enginyer, sobretot en la Fórmula 1, que pilot.
1: Teniu idea el que representa conduir aquells toigic que porten, que el desmunten, sí, sí, el volant que desmunten? Sí. Sabeu quantes marxes de canvi de marxes porta?
0: Pues no sé si eren 36 o...
1: 40.
0: 40, mira.
1: 40 canvis de marxa. No, controlar...
0: Sí, sí.
1: Controlar tot això.
0: I les dades que et surten a l'ordinador, les dades que has de gestionar.
1: La quantitat de gasolina que et porta, el desgast de pneumàtics, tot ho porten controlat.
0: Que sí, que sí, que sí, que sí.
1: És un control brutal.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. No sé si volíeu destacar alguna cosa, voleu afegir alguna coseta. Estem a 3 minuts i arribem a les 11.
1: Que la temporada
0: aquesta temporada de tot plegat, què?
1: Serà llarga, però divertida, home.
2: Podem parlar d'handbol, també, de l'handbol del Barça, que continua la seva hegemonia, que continua guanyant-ho tot. I
1: m'alegro que el segon sigui Granollers, perquè durant molts anys havia equips com a Valladolid, hi havia un equip de handbol molt bo, a l'Atlètic de Madrid en temps memorials havia sigut molt bo.
0: També és veritat, també és veritat.
1: Ara, en aquest moment, vull dir, jo m'alegro molt que el Granollers continuï amb aquella empenta, perquè és un clàssic.
0: Home, és un clàssic, de l'handbol,
1: de
0: l'esport català,
1: com ha sigut el Reus amb el hockey, o el Voltregà amb el hockey, com ha sigut la Sant Boià amb el rugby, amb tot el d'allò.
0: Totalment d'acord amb tu.
1: I llavors el Granollers és un club que l'estimo molt.
0: Però això passa amb l'hoquei, amb el sentit de l'Igualada, de l'Olla, de...
2: Bueno, ha sortit el Liceo.
0: Sí.
1: A mi el que m'impressiona en hockey és el Voltregà, perquè si heu estat a Voltregà...
0: Sant Hipòlit, la bona gent de Sant Hipòlit.
1: És un poble que hi ha tres cases i la Raval.
0: Sí, perquè... tenen més influència al voltant de tot plegat que no pas a Sant Hipòlit. Però sigui com sigui, que s'ho estimen molt aquella gent al seu club, i que és un històric també, que carai, és un històric. Pel demés, no ho sé, esteu amb ganes, no?, de veure Champions, en aquest cas, Josep?
3: Eh?
0: Champions.
3: Bueno, és dir d'això. Prefereixo, és dir... arreglar més encara i el Sant Boià.
0: Bueno, sí, home, sí, una cosa no treu l'altra.
1: Jo personalment, de cada any, la Champions m'agrada quan es comença a jugar-se-la de veritat.
0: Clar que sí.
1: La fase prèvia no...
0: Home, també és maco. Jo, saps què pronostico, Josep? L'altre Josep? Jo pronostico que aquest any serà tan potent que acabaran canviant això de Champions League per Champions Flick. No, us ho dic seriosament.
2: Tant de bo.
0: Però ja ho veurem. I si Déu vol, ho explicarem aquí, us sembla?
1: Perfecte.
0: Doncs, Joseps... sí, home, sí.
1: No, tots tres, perquè jo també sóc Josep, eh?
0: Sí, tots, amb l'afegit de Josep Lluís, eh? Molt bé, Josep Santinyo i Josep Tor i Josep Lluís Sirvent, moltes gràcies. Segurament la setmana vinent ja tindrem aquí en Jordi García, àlies El Culer.
2: Has pensat de posar-te...
0: Ja estarem totes i tots.
2: Has pensat de posar-te Josep Amadeu?
0: Després t'explicaré.
2: Pensa-t'ho.
0: Després t'ho explicaré, perquè no vas mal encarat. Qui diu que jo no em dic Josep, també? Qui diu que no? Sí. Josep Baldiri. Qui diu que no? Compte, ara acabo de dir una cosa que... Sí, sí, ja sabeu que antigament els noms dels padrins...
1: Antigament,
0: no?
1: No, antigament no. Els que estan batejats per la Iglesia tenim quatre noms.
0: Doncs mira, dos dels noms són aquests. Escolteu, que vagi bé, allò que dèiem de Joseps i... Jo m'incloc, de Joseps i ases n'hi ha totes les cases, no? Bueno, es podria dir d'aquesta manera, però sigui com sigui, nosaltres molt contents de que els Joseps, els millors Joseps esportius de Sant Boi, estiguin aquí a la República Santboiana.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Nosaltres tornarem demà a partir de les 8, com sempre, ja ens coneixeu. Som els de la República Santboiana. Que vagi bé. Molt bé.
4: Trescat Info.

0: En punt les 11 del matí. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multis reincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 15.000 alumnes més que el curs passat. S'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. La incertesa sobre qui governarà a Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar a la ciutadania els dos directors del documental Nazca, premiat a Venècia. El treball, ovacionat a la mostra, narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarelo en l'acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarelo, amb crida inclosa a la guerra contra l'Islam, com a constitutives de delicte d'odi. I les il·lustracions de Toni Benages i el guió de Ricard Martín dibuixen el còmic L'altre Empordà, un territori molt pròxim però brut, inhòspit i sòrdid, que s'allunya de la imatge més habitual de les postals idíl·liques. L'edita l'editorial Finestres.
1: Esports.
0: Abel Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant, amb Lamine Yamal aconseguint un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que matarà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de la Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament ara abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'Obert de tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'alemany aquest any.
0: Ens espera un dia solellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent, i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà molt assolellat.
3: Trescat Info.
0: 11.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 7 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dilluns. Us saludem des de l'estudi de Damià Grima de la nostra emissora en aquest primer espai, primer programa Dies de Ràdio de la nova temporada 2026-2027. I què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs, com és habitual, el dilluns obrirem l'espai Salut que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlarem amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat amb motiu de la commemoració del 21 de setembre, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Enguany, amb el lema Encara hi som. A partir de les 12 del migdia obrirem aquesta setmana amb la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja la recta final del Dies de Ràdio de dilluns, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que ens donarà consells per l'adaptació de les nenes i els nens a les llars d'infants. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dilluns i avui marxem a l'any 1974 perquè un dia com avui Eric Clapton va aconseguir la posició número 1 als Estats Units amb una versió d'una cançó de Bob Marley, I Shot the Sheriff. Doncs som-hi, us diem molt bon dia, benvinguts a aquesta nova temporada de Ràdio Sant Boi, a la nova temporada del Dies de Ràdio amb Eric Clapton. I

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
2: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
3: De la Ciutat Cooperativa.
4: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
2: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Del matí, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El Dies de Ràdio obrim l'Espai Salut. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui parlant amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat amb motiu d'una data que és el 21 de setembre quan commemorem el Dia Mundial de l'Alzheimer. Enguany amb el lema Encara hi som. Que recordem que és una jornada dedicada a donar visibilitat a la malaltia, sensibilitat a la societat i posar en valor les necessitats de les persones afectades, les seves famílies i les persones cuidadores. I per això ens acompanya la presidenta i psicòloga de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, la Mercè Rull. Mercè, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I benvinguda novament al Dies de Ràdio.
1: Oh, és un encant estar aquí, com sempre, cada any.
0: El delegat de l'associació a Sant Boi, el Fèlix Pou. Fèlix, què tal? Molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia a tothom. Molt bé, molt bé. Aquí estem com un any més a veure què ens podem explicar.
0: I la neuropsicòloga i coordinadora de l'espai Fem Memòria de Sant Boi, on s'atenen a persones amb deteriorament cognitiu o demències molt inicials, que és l'Alba Naval. Alba, què tal? Molt bon dia i benvinguda també al Dies de Ràdio.
3: Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-nos un any més.
0: El dia 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l'Alzheimer. És una data instituïda per l'Organització Mundial de la Salut i l'Alzheimer Disease International. L'objectiu d'aquesta commemoració és donar a conèixer la malaltia i les seves conseqüències sociosanitàries i demanar el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els organismes oficials. Les dades publicades per l'OMS indiquen que a nivell mundial l'any 2030 75 milions de persones estaran afectades per malalties que causen demència. La xifra arribaria als 132 milions de persones l'any 2050. La demència és la pèrdua global de la funció cognitiva que interfereix en les activitats habituals de la persona, tant en la seva relació social com laboral. L'estat de demència es caracteritza per la disminució de la memòria recent i retrògrada, juntament a altres dèficits com, per exemple, alteracions del pensament abstracte, judici, coordinació, planificació i organització, parla, escriptura i càlcul. La demència més freqüent en el nostre àmbit és la malaltia de l'Alzheimer. L'AFA del Baix Llobregat, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública i nascuda l'any 1994. Neix amb la finalitat de donar suport i millorar la qualitat de vida de tots els afectats per la malaltia de l'Alzheimer, altres demències també, i el seu àmbit d'actuació és el Baix Llobregat. Hem de dir que disposa de serveis i recursos de diferents poblacions de la comarca com a la nostra ciutat, a Sant Boi.

0: Doncs som-hi, ens hi posem. És la nostra entrevista habitual. De fet, quan comencem el curs aquí a la ràdio, quan comencem la temporada, ja sabem que si és dilluns sou les nostres enviades i convidats perquè s'apropa aquesta data, que és el 21 de setembre, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Clar, ha passat això 12 mesos des de la darrera vegada que ens vau visitar. Què ha passat així? Primera pregunta. Què ha passat en aquests 12 mesos?
1: Bé, doncs poc i molt. Vull dir, en primer lloc, nosaltres, els nostres serveis segueixen a tot rendiment. Això vol dir que la malaltia doncs segueix, continua i inclús doncs augmenta, perquè és veritat que el centre de Sant Boi doncs no tenim més capacitat per rebre més persones. Ens estan sortint també altres tallers i altres activitats a altres poblacions que abans no estaven, com Santa Coloma de Cervelló i la Colònia Güell, que no teníem res i ara ens ho han demanat. Vull dir que va passant això. I al mateix temps també veus que a nivell polític i a nivell administratiu doncs no ha passat res. És a dir, van rebutjar el finançament dels medicaments.

0: què passa, no? O sigui, molt... Ara que vindran les eleccions se'ls omplirà la boca a tots els polítics de venir, dir què fan, que això... Però és que arriba un moment que no ens els creiem gaire de res. Mm.
1: Després parlem de la recerca, perquè en recerca és veritat que hi ha molta innovació, però sí que faltaria aquest recolzament econòmic o aquesta nova inversió.
0: Voluntat política, sí, senzillament voluntat política. Mm.
1: Doncs en parlarem també al llarg d'aquesta conversa. A nivell de Sant Boi, el delegat és el Fèlix, que el presentàvem fa uns minuts. Clar, a nivell local, a nivell de Sant Boi, el vostre centre a Sant Boi, ens deia ara que a nivell global, des de l'associació, doncs hi ha més necessitats, és a dir, hi ha més necessitat de recolzament a aquestes famílies. També ho heu notat a Sant Boi?
2: Efectivament, que la llista d'espera que tenim cada vegada va creixent més, perquè, per desgràcia, pues, tal com deia la Mercè, vull dir, és una malaltia que cada vegada està més, més gent detectada, i llavors, esclar, van en busca d'una solució que, no, per desgràcia, nosaltres no podem donar al 100%, per, precisament per això, per falta d'espai, per falta de mancança d'una mica de possibilitats.
1: Això pel que fa a Sant Boi, que recordeu la seu, els serveis que podeu utilitzar, doncs, en prèvia conversa, evidentment, amb les persones delegades, és al carrer Didac Priu número 10 de la nostra ciutat. I hem presentat també a la neuropsicòloga i coordinadora d'un espai que es diu Fem Memòria a Sant Boi, que s'inaugurava el gener de l'any 2020, aquest espai d'estimulació global i suport familiar, el Fem Memòria. Parlem de l'any 2020, estem ja a finals d'aquest any 2026. Quina ha sigut l'evolució, Alba, d'aquest espai?
3: Doncs la veritat que l'evolució ha estat sorprenent, perquè vam començar, doncs, amb 10 persones, com a molt, no? Amb dos grupets al matí, tres tallers de tarda que fèiem a Can Massallera i els vam passar al nostre espai, i ara tenim tres grups cada matí, activitats totes les tardes, llista d'espera, perquè per espai, com deia el Fèlix, doncs no podem assumir a més gent. I, bueno, és bastant sorprenent, doncs, la quantitat de gent que ens arriba i que valora cada vegada més la nostra feina, perquè abans les teràpies no farmacològiques, estimulació cognitiva, doncs, no es donava molta importància, i ara la gent cada vegada és més conscient, i a més en fases més primerenques, que és quan realment és beneficiós.
1: Després parlarem exactament de què és aquest espai, i també des de la seu a Sant Boi, quin suport, quin acompanyament i quins serveis podeu oferir. Però tornant a l'associació i parlant amb la seva presidenta, que és la Mercè Rull, la presidenta de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. Sempre ens agrada que fem una miqueta d'això de memòria i recordem quins van ser els inicis.
0: Bueno, els inicis, com tu has ben dit, va ser l'any 94 i va ser per unes familiars que tenien aquesta problemàtica i es van ajuntar i venien de lo que és Alzheimer Barcelona, i vam pensar que, bueno, que aquí al Baix no havia prou serveis i quedava lluny de Barcelona, i van decidir, doncs, fer l'associació. Clar, han passat 33 anys des d'aquesta, bueno, aquestes voluntàries i voluntaris que, com a familiars, de voler treballar o voler donar servei a les persones afectades, sobretot a les famílies, aquest recolzament, doncs, va anar a poc afegint serveis, i un taller, ara un grup de suport, ara fem un centre, ara fem un altre, no? I llavors, bueno, actualment tenim els tres centres de dia, un al Prat, a Cornellà i a Molins de Rei, i un espai Fent Memòria, que la veritat és que va ser un èxit rotund aquí a Sant Boi, i que llàstima no tinguem més espai.
1: A tres centres de l'Oix al Baix Llobregat, un espai Fent Memòria també a la nostra comarca. Clar, normalment la xifra era d'uns 300 usuaris, usuàries. Ara no sé si sou inclús més.
0: Bueno, més o menys es mantén igual, perquè és que no hi ha prou capacitat. Llavors, sí que és veritat que, clar, fas més tallers i fas més activitats, però en l'espai no hi ha cap possibilitat d'agafar més gent.
1: També teniu el suport de voluntaris i voluntàries, eh?
0: Sí. Que aquí sí que hem de dir que som una miqueta fluixos, eh?
1: Feu una crida, fem una crida al voluntariat?
0: Sí, fem una crida.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Fèlix, vinga, fes una crida.
2: Bueno, això jo diria que és una cosa que arriba moments de la vida en què tens, ja no treballes, et jubiles,

0: d'alguna manera és com si et sentissis desplaçat, i llavors és una manera d'omplir hores ajudant, dedicant-te a col·laborar i ajudar a gent que pot necessitar-ho, no? I bueno, és això, sí. més que res, omplir el temps amb el qual estàs, tu gaudeixes del temps que estàs dedicant, i al mateix temps és això, ajudes a persones que ho necessiten.
1: Bé, això les persones que estan jubilades, les que encara estem treballant.
0: El que esteu treballant ja...
1: No, si algú que ens escolta està treballant però vol fer de voluntari voluntària també ho pot fer, no?
0: Per supost que sí, és qüestió d'adaptar horaris només.
2: Molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí.
2: Tenim diferents tipus de voluntaris, eh? O sigui, ja hi ha gent... El grau d'implicació pot variar, i tenim, sobretot quan arriba el Dia Mundial, doncs amb els actes, la preparació, les taules, vull dir que és igual estar un matí que una hora, que tot el dia, jo què sé, vull dir que cada un pot col·laborar a la seva manera, si no fer-se el soci o d'alguna manera que li vagi bé, perquè no sabem mai el que ens tocarà.
1: I tant. L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, recordeu que la seu està aquí a Sant Boi, al carrer Didac Priu, número 10, que el telèfon és el 93 654 83 52, i que hi ha una pàgina web que és www.afabaix.org. Dèiem abans amb la neuropsicòloga i coordinadora de l'Espai Fem Memòria de Sant Boi que explicarien una miqueta els serveis que doneu a les persones que puguin accedir-hi, però que ningú, dic jo, es quedi amb la cosa de no preguntar, de no fer la gestió i de no venir a veure's pel tema de que ja estan totes les places cobertes, no? Vull dir, que s'animin a venir, que coneixin les instal·lacions, i que si han d'estar un temps a llista d'espera, doncs que ho estiguin, no, Alba?
3: Sí, i tant. De fet, com tenim tants programes i tanta flexibilitat, sempre hi ha forat per fer algun taller, encara que sigui d'una hora. Al final tenim un programa als matins de 9:30 a 1, on fem 3 activitats, 3 grups per matí, activitats de tarda d'una hora, de dues... Llavors, bueno, com hi ha tantes possibilitats, doncs que vinguin, que preguntin, que s'assessorin. Tenim grup de suport pels cuidadors, que és molt, molt important, pels familiars que estan vivint aquesta situació a casa. Fem teràpia assistida amb animals, val? I fora de l'espai també fem activitats. Fem tallers de memòria al barri de la cooperativa, dimarts i divendres, dimecres al casal de barri centre, i dimecres a la tarda un taller de prescripció social a Cal Niño. Vull dir que hi ha moltes possibilitats a Sant Boi, que vinguin a l'espai i els informarem el millor possible.
1: Molt bé. Fa més de 30 anys, 33 anys pràcticament, que naixia l'Associació de Familiars de Persones. Primer era amb Alzheimer, i després vau decidir, fa relativament poc temps, Mercè, incloure altres demències del Baix Llobregat, perquè no oblidem que l'Alzheimer és una demència més, que hi ha un grup de demències que són unes quantes, i que l'Alzheimer és una d'elles. Per això vau decidir incloure doncs aquest cognom, no? Sí. Altres demències.
2: Sí, perquè a vegades la gent confon el tema de demència. No, no és Alzheimer, és demència. És demència senil. No, a veure, tot és un grup de demències. El que passa és que cada una depèn de la part afectada del cervell o el nom que li han volgut donar, doncs, o les particularitats, doncs rep un nom o altre. Però la més comú de totes és l'Alzheimer, però tenim el corpus de Lewy, la frontotemporal, la de multiinfarts, etcètera, etcètera, que poden, bueno, poden estar treballades de la mateixa manera que l'Alzheimer, perquè al final els símptomes globals són els mateixos, entrant en diferents especificacions. Però... bueno, és que avui en dia també ja està la demència per alcoholisme, vull dir que ens anem trobant amb altres tipus de demència, que suposo que vindran noves també per abusos de substàncies o alguna cosa que al final has de treballar igual.
1: Clar, amb més de 30 anys d'història de l'associació, les heu vist de tots colors i heu vist també l'evolució, no? D'aquests primers diagnòstics, inicis de l'associació, els diagnòstics que hi ha ara, no?
2: Sí, clar, pensa també que tenim gent amb síndrome... Bueno, les persones amb síndrome de Down també acaben desenvolupant demència, també es poden incloure. Tenim gent que, clar, abans amb síndrome de Down morien molt joves, ara arriben a unes edats amb què desenvolupen demència. Llavors, s'han de tractar amb les, bueno, amb els tractaments no farmacològics, que els farmacològics ja va per una altra part, però sí que milloren la cognició, l'autoestima, la independència de la persona, l'autonomia, l'estat d'ànim, i tot això, sigui quin sigui el motiu de la demència, doncs al final és beneficiós per la persona.
1: De seguida parlarem de les activitats que ens convideu a participar aquí a Sant Boi de Llobregat, però s'obren totes aquestes subseus o ciutats amigues, no?, i col·laboradores amb vosaltres, que s'hi sumen d'alguna manera, doncs això, per donar recolzament i organitzen diverses activitats. De seguida ho explicarem. Sempre s'havia pensat, fa anys també, doncs que l'Alzheimer o les demències, doncs era, doncs, la malaltia de l'avi, no? L'avi sembla que ja no recorda, o l'avi, quan diem avi, diem una persona
2: gran,
1: doncs, gran o inclús molt gran. Cada vegada l'edat de l'Alzheimer o d'altres demències, doncs, és més jove, o a vegades vosaltres ens ho heu comentat, és que ens ha arribat persones 40, 50, i és així, i encara és així.
2: Per desgràcia, sí. Primer perquè es diagnostica abans. Després perquè, bueno, l'Alzheimer, per exemple, pot aparèixer 10 anys abans no es desenvolupin els símptomes. Vull dir que... I després perquè també la gent té més por i s'informa abans i va abans al metge. Encara que no tot el que hauria d'anar-hi, a vegades. També a vegades es confonia molt per depressions. Comença amb un estat d'ànim potser depressiu i a vegades doncs diagnosticaven depressions a possibles inicis de demència. I bueno, perquè també la gent viu més anys, i una persona de 60 avui en dia doncs no és el mateix que fa 20 anys una persona de 60. Llavors, bueno, hi ha una sèrie de situacions que afavoreixen que la gent vingui abans i també apareixi abans. Clar, aquí està la importància dels medicaments nous que surtin, del diagnòstic precoç, de les analítiques amb sang que poden saber si tens Alzheimer o no. Clar, ara també és molt més fàcil diagnosticar-ho que abans. Abans no ho podia saber-ho fins que no havia mort la persona. Llavors, amb biòpsia del cervell, doncs es podia saber. Ara no, ara es detecta, doncs, si hi ha beta-amiloide o tau amb el cervell, amb un TAC o amb el que correspongui. Llavors es pot diagnosticar també molt abans.
1: Fèlix Pou, com a delegat de l'associació a Sant Boi, què és el que ens pots explicar del teu dia a dia a l'associació aquí, a la nostra ciutat?
2: Home, fa molt bona feina.
0: Bueno, jo intento col·laborar el màxim possible, tant a dintre de l'associació com a fora de l'associació, perquè, per exemple, pels casals, doncs, em passo, si passo butlletins, dono informació també que puguin demanar, necessitar. I dins de l'associació, pues, el mateix, també col·laborant amb el que pugui fer amb el dia a dia.
2: Bueno, tot s'ha de dir que hi ha un abans i un després que estigui el Fèlix, també t'ho bueno. Dic. A nivell de població, a nivell de tallers, bueno, també el centre, evident, bueno, l'espai, no? Però sí que han treballat molt en els casals i anar a activar totes les activitats que fan a Sant Boi, tant ell com l'Alba. Dic que...
1: Recordem que esteu al carrer Didac Priu número 10, insistim en el número de telèfon fixe, que és el 93 654 83 52, i que hi ha una pàgina web a fabaix.org, i allà poden trobar els nostres oients, doncs, tota la informació que desitgin. A la neuropsicòloga i coordinadora de l'Espai Fem Memòria, l'Alba Naval, clar, estaria bé centrar una miqueta l'atenció, que amb la Mercè ho hem explicat i molt bé, centrar novament l'atenció en l'Alzheimer i les altres demències, aquest cognom que es va afegir al nom de l'associació. Per què? Amb la teva visió, hem escoltat a la Mercè com a presidenta i com a psicòloga, a la teva visió, per què era necessari afegir les altres demències?
3: Doncs precisament perquè ens estem trobant altres diagnòstics que no són demència tipus Alzheimer, sinó la demència frontotemporal, la demència per cossos de Lewy, que ara mateix està diagnosticant bastant bé, abans es confonia amb el Parkinson, per exemple, la demència vascular, és a dir, que ens trobem en el nostre dia a dia amb aquest tipus de demències, i en casos també, com dèieu, doncs, joves, no? La demència frontotemporal sol aparèixer doncs, en un estadi més precoç, en persones més joves, i ens hi trobem. De fet, al nostre espai Fem Memòria, ara la novetat és que nosaltres tenim un taller preventiu per persones joves o que comencen a tenir algun problema de memòria, i ens estem trobant que hem hagut de fer dos grups, de desdoblar, perquè venen persones joves, joves vol dir 50 i pico, 60, 60 i
1: joves,
3: pocs.
1: Joves.
3: Sí, són joves,
1: molt
3: no?
1: joves, molt, molt.
3: Doncs que venen amb trastorns de l'estat d'ànim, ansietat, depressió, estrès, i això provoca problemes de memòria. Llavors estem treballant en aquestes fases tan inicials, que encara no hi ha cap diagnòstic, evidentment, però sí que tenen aquests trastorns d'estat d'ànim que són factor de risc per després poder desenvolupar alguna demència.
1: Són factor de risc?
3: Factor de risc, sí.
1: Atenció,
3: sí, sí.
1: Són factor de risc.
3: I tant que sí. Sí, sí. I avui en dia amb l'estrès que portem, no? L'ansietat, tema feina, família, bueno, tant d'estímul, doncs hem notat aquest canvi, no? Doncs que hem hagut de desdoblar aquest grup tan específic que teníem, doncs ara en tenim dos paral·lels, perquè ens arriba molta gent amb aquest tipus de diagnòstic, no? Més d'estat d'ànim.
1: Si alguna persona que ens escolta i s'està sentint identificada, interpel·lada per tot el que avui estem posant sobre la taula, sigui familiar o sigui persona afectada, per exemple, amb això que acabes de dir, Alba, què hauria de fer? Què aconselleu que faci si viu a Sant Boi?
3: Doncs directament que es dirigeixin a l'Espai Fem Memòria de l'IDAC Breu número 10, o que truquin per telèfon, val? Al número fixe o al mòbil, a la pàgina web ho poden trobar tot, d'acord? Llavors els donarem dia i hora, els citarem i els explicarem quins són els nostres serveis, com es poden beneficiar de l'associació, quins passos han de seguir, perquè sobretot a l'inici del diagnòstic o no diagnòstic, problemes de memòria, doncs els familiars estan molt perduts, no entenen molt bé el que està passant, precisament perquè no tenien diagnòstic, doncs no entenen, no?, la situació. De vegades el diagnòstic és una manera de dir, ostres, vale, ja sé per què la meva parella es comporta d'aquesta manera, perquè té aquest canvi de caràcter, perquè ella no cuina com abans. Doncs nosaltres ataquem aquestes fases inicials, abans del diagnòstic, moltes vegades. I la gent ve molt perduda, amb molta angoixa. Per això la importància dels grups de suport, és molt important poder expressar-se amb altres persones que passen per la mateixa situació. El sentir, jo també, a mi també em passa això, amb la meva dona o amb el meu marit, això alleugeix molt, doncs, aquesta ansietat, aquest estrès. I és molt important, l'inici de tot és contactar amb alguna associació i començar a participar a grups de suport, a fer estimulació cognitiva al familiar. Vull dir que no és tan sols, que demanar ajuda no és un fracàs, tot al contrari, és una manera de portar el nostre dia a dia millor i de cuidar el cuidador, que moltes vegades doncs queda en un segon pla.
1: I tant, sempre diem qui cuida el cuidador, no? Sempre fem aquesta pregunta. Ja que parles de diagnòstic, evidentment el diagnòstic l'ha de donar els professionals de medicina, encara que vosaltres ateneu també aquestes sospites, no?, o aquests estats potser de prediagnòstic. Abans els diagnòstics arribaven després d'un peregrinatge molt important per molts especialistes, per moltes proves. Jo no sé si en això hem millorat en aquests més de 30 anys d'associació, pregunto.
2: Ai, bueno, nosaltres des de l'associació sí que no donem diagnòstic, però sí que qualsevol persona que pugui tenir dubtes de pèrdua de memòria o fins quin punt té algun tipus de deteriorament inicial, no? Fem tenim un programa que es cuida el teu cervell, en el que passem una bateria de tests, en els quals, segons el que surti el resultat, pots dir, escolta, vés al neuròleg, fas un paperet i vés al metge capçalera i la derivem perquè li facin ja, doncs, les proves físiques o mèdiques per descartar qualsevol altra cosa. Però també és veritat que quan vas al... O sigui, el més important és el metge de primària. Aquest primer contacte és el que no hauria de confondre una depressió amb un inici de demència o una ansietat amb... M'entens? Vull dir, a vegades, o l'edat, no? És la de l'edat. No passa res, que això és... I aquí a vegades fallem amb la rapidesa de poder derivar amb un neuròleg o amb la persona que correspongui perquè li faci altres proves més específiques per descartar una possible demència del tipus que sigui. I aquí sí que és important que ens coneguin el que és primària i puguin adelantar aquest diagnòstic.
1: Sempre donem exemples i un d'ells és aquella persona que s'oblida sempre les claus, no? O que s'oblida les ulleres a casa o que no sap si les ha deixat al cotxe o a la feina. Això en principi no és Alzheimer. Alzheimer és una altra cosa. Sempre posem l'exemple de fer una truita, no? D'haver fet truita durant tota la vida i trobar-te allà els ingredients i no saber què fer amb aquells ingredients. Això és un bon exemple de començar sospitant que alguna cosa no rutlla, Alba?
3: Sí, al final tots podem tenir oblits o despistes en el nostre dia a dia, però la diferència amb quan ja es considera, no, que hi ha alguna patologia darrere és quan interfereix en la nostra vida diària. Al final podem oblidar les claus, ai, no sé on les he deixat, però després, ah, ja sé, estaven al calaix. Ho recordes, aquestes persones no recorden després d'una estona on tenien les claus o el bolso o el que sigui.
1: O tenir els ingredients de la truita i no saber què fer amb allò.
3: No saber per on començar, el que és la planificació dintre de les funcions executives, això es nota molt, tot el que són passos o dutxar-se, no? Què faig primer? Mullo el cabell, agafo el sabó, tot això es va desdibuixant i són activitats quotidianes, no?, que abans sabien fer i ara no. Altres exemples, per exemple, repetir constantment les mateixes coses, no? Repetitius. Oblidar converses recents, perdre's en llocs coneguts també, i això dificultat per realitzar tasques que abans podien fer i ara no. També apareixen problemes de llenguatge, que això no es coneix tant, però apareixen aquests problemes de llenguatge, de que el llenguatge ja no està fluid, ja no troben la paraula que han de dir, no? Sí, dona'm allò, però no poden dir tisores o... Doncs són un cúmul de símptomes que al principi, com no són tan seguits, no? Pues dius, bueno, serà l'edat, bueno, està despistada, bueno, està estressada, no? Però cada vegada es repeteixen més.
1: I arriba un moment que la família, malgrat posi tot el que té i més i vulgui donar a aquella persona tot el que té i més, no és possible poder realment cuidar les 24 hores aquella persona, per això de la necessitat de centres com els vostres, no? D'acompanyaments i de suports com el vostre, Mercè.
2: Sí, és el que comentàvem, que bueno, no hi ha recursos. Llavors, clar, la persona que és cuidadora... ha canviat molt també el tipus de família i societat, vull dir, abans ho cuidaven els fills i ara potser els fills cada un viu al seu puesto i en un altre lloc i a vegades hi ha molta gent sola i obtenir un recurs on posar aquesta persona que comença a dependre d'altres, que ja no és autònoma i que l'has de vigilar i que, doncs, bueno, és complicat. Llavors, els centres de dia sí que són una bona opció perquè ells no deixen casa seva, estan molt cuidats, almenys els nostres, el tracte amb el personal, doncs, a veure, és super bo i és molt vocacional i la gent ho viu i estan força bé. Clar, després hi ha les residències, perquè clar, quin preu tenen les residències? Quin preu té tot això? No tothom s'ho pot permetre i per les places públiques igual no n'hi ha prou i triguen i hi ha una llista d'espera i llavors es fa molt complicat el poder gestionar la mateixa família el que fa amb el seu malalt, o plega de treballar, es dedica a cuidar, o posa una cuidadora a casa. Clar, tot això són recursos econòmics importants i estem veient que ara la gent no es pot comprar un pis, no pot independitzar-se, doncs llavors aquesta gent com queda també? Bueno, és molt complexa, per això abans parlava jo de que els recursos públics, nosaltres com a associació, per exemple, som un braç més dels recursos públics. No és públic, no? Però a veure, són unes quotes que són bastant accessibles, però a vegades no, des de l'administració no es veu que és un ajut més on ells no arriben. Ojalà no existíssim, ojalà no estiguéssim als centres de dia i no estiguéssim plens, però clar, i a vegades ens tracten d'una manera com si fossis una empresa, fossis una multinacional, exigint, bueno, jo entenc que hi hauria un control, una, tot, has de complir la normativa, això, jo, però bueno, és que a vegades arribem a uns extrems i dius, ostres, en vez de mirar com estan els avis, et miren si falta un no sé què de salida, doncs ja se sap que la salida està... A veure, coses que, clar, no som nosaltres una empresa multinacional, encara que tenim 41 treballadors. Es diu aviat, però no funcionem com a tal, no tenim un gabinet de comunicació, no tenim un gabinet de comptabilitat, no. Un que fa diverses coses i anem fent, llavors és complicat.
1: Doncs avui parlant amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat a propòsit d'una data que és el 21 de setembre, que és el Dia Mundial de l'Alzheimer. Enguany dèiem que el lema és "Encara hi som", perquè darrere d'un diagnòstic continua havent-hi una persona. Una mirada, una emoció, una història, una manera de ser i de sentir. La malaltia pot anar canviant, pot canviar moltes coses d'aquella persona, però no es borra a la persona, perquè la persona encara hi és. Aquest és el símbol preciós, per cert, perquè moltes ocasions la persona no sap qui ets, que és la major decepció o queixa o pena, no?, d'un fill. Jo em poso, no?, la pell d'un fill que
2: no sap qui
1: doncs aquell pare o aquella mare no et reconeix, no?
2: Sí, però també
1: no, però encara hi és la persona.
2: Sí, que no ens oblidem de que entre l'Alzheimer, o sigui, entre l'inici i el final, hi ha unes etapes prèvies, vull dir, i a vegades ja quan et dona el diagnòstic és com si anul·lessis aquella persona, i a vegades encara està, sobretot amb etapes primerenques, per poder decidir, per poder triar, per poder opinar, i encara hi és, encara que tingui les seves limitacions, encara que hagi d'estar supervisada, però encara existeix i està. Llavors, clar, això, bueno, a vegades ens costa entendre-ho.
1: Alba, encara hi som, és el lema.
3: I tant, que moltes vegades ens centrem en el que és la malaltia i no en com viu aquella persona, el que li està passant, no? De què treballava, quins gustos tenia, una mica centrar-nos en la persona, el que és l'atenció centrada en la persona, perquè a cada poden tenir la mateixa malaltia, però cada persona ho viu diferent i té una situació diferent. Aleshores és molt important respectar la dignitat de la persona, que puguin decidir, que puguin opinar, i això és el que intentem fomentar a l'Espai Fem Memòria, on es fa una assemblea cada trimestre, on triem quines activitats ens agraden més, quines menys, quines sortides voldrem fer cada mes, perquè fem sortides també fora de l'espai. És a dir, que és molt important com viu la persona el que li està passant, sense posar, doncs, etiqueta.
2: Jo afegiria que en els centres de dia aquest any hem iniciat amb algun centre una prova pilot de fer grup de suport pels mateixos usuaris, per saber com se senten, com porten la malaltia, els seus sentiments, les seves emocions, que clar, els grups de suport són pel familiar, no?, però també estan ells, llavors una mica més reforçant el lema de la campanya, no?, pues encara hi som, que ho manifesten amb aquests grups de suport.
1: Som-hi amb les activitats de Sant Boi de Llobregat, que per cert hem d'afegir que l'Ajuntament de Sant Boi va declarar-se ciutat solidària amb l'Alzheimer l'any 2014, juntament amb pràcticament 500 ciutats de l'Estat que conformen aquesta xarxa municipal de solidaritat i conscienciació sobre les conseqüències de la demència. Això és molt important, eh? No ens ho volíem deixar passar.
2: No
1: ens oblidem que Sant Boi, entre altres ciutats, és Sant Boi solidària amb l'Alzheimer.
2: Sí, en el 2014 es va fer aquesta campanya des de la Confederació i l'Ajuntament de Sant Boi, evidentment, està entre ells.
1: Doncs som-hi, les activitats a Sant Boi de Llobregat al voltant d'aquest 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer. El 19 de setembre, a partir de les 10 del matí, hi hauran diferents ubicacions amb aquestes taules informatives. Fèlix, ho expliquem.
4: Sí, correcte. Tal com has dit, comencem el dia 19 de setembre, que és el dissabte proper, pel dematí. Hi haurà unes taules informatives situades a la plaça Catalunya, a la muntanyeta, bueno, davant del mercat de la muntanyeta, en aquell espai que hi ha tan maco, i a la plaça que hi ha, a la plaça de la Generalitat també. Seran, bueno, unes taules, tal com hem dit, informatives, i en fi, perquè tota la gent que vulgui saber què és l'Alzheimer, doncs allà els hi podrem explicar.
1: Molt bé, això serà el dia 19, a partir de les 10 del matí.
4: El dia 19 a partir de 9 i mitja del matí aproximadament.
1: Molt bé, el dia 21 de setembre, cantada corals.
4: Exactament, el 21 de setembre a les 6 de la tarda, amb una cantada de corals a la plaça de l'Ajuntament, davant mateix de l'entrada de la porta de l'Ajuntament. Hi haurà unes 3 entitats, és possible que potser vingui una quarta, que encara està una mica pendent, però bueno, el cas és que haurà un concert allà bastant maco de lo que són les corals d'aquí del poble.
1: Hi ha una campanya també, Cuida el teu cervell, el dia 24 de setembre, a partir de les 9 del matí.
4: Això sí, això ho porta més aviat l'Alba.
1: Vinga, Alba, som-hi. Sí.
3: Doncs és la campanya que comentava abans la Mercè, sí. Val? Perquè sí que ens trobem que arriba molta gent que ha anat al CAP, li han fet un test de screening molt curtet, de 5 minuts, i els diuen, no, doncs si estàs bé, això deu ser l'edat, no, no tens res. Llavors venen a l'espai, fem la bateria de 45 minuts, una hora, i allà realment es detecten, no?, els problemes de memòria, i és on fem aquella carta perquè derivin al neuròleg i comencin quan abans a fer el diagnòstic.
1: 24 de setembre, 9 del matí, cuida el
3: Correcte.
1: Teu cervell.
3: A Can Massallera poden, amb cita prèvia, val? Poden trucar, demanar cita i els fem aquesta avaluació neuropsicològica totalment gratuïta.
1: Molt bé, el 26 de setembre, una entitat també coneguda per nosaltres que col·labora també amb moltes associacions, en aquesta ocasió també amb l'AFA del Baix Llobregat, és Cuidando de Ti, que organitza unes migues solidàries.
4: Bé.
1: Eh?
4: Sí? Bé, sí, això, tal com has comentat, aquestes migues solidàries, bueno, és Cuidando de Ti i la Unió Extremenya, que són els dos que, d'alguna manera, bueno, a les tres entitats ens hem posat d'acord per fer, organitzar una mica un àpat maco i poder passar una tarda, una estona, a la mar agradable. Serà en l'antiga pista de verano de l'Ateneo San Boiano, que s'anunciava antigament per Ràdio Sant Boi fa molts anys, i llavors, pues, bueno, això, tal com dic, es farà unes migues solidàries.
3: I que al final no seran migues, serà caldereta, o sigui, hi ha hagut un canvi de plans.
4: Sí, sí, exactament.
3: Caldereta.
4: En principi havia parlat d'una migues, però després serà una caldereta de car, o sigui que, bueno, pel cas és el mateix, perquè serà passar un àpat allà en companyia i en distracció, que segurament que tindrem també alguna sorpresa amb animacions exteriors que vindran allà a col·laborar també.
1: Fantàstic, això serà el dia,
4: això
1: 26,
4: serà el dia 26 de setembre. Setembre, correcte.
1: I per l'octubre heu preparat un taller de risoteràpia.
3: Sí.
4: Exacte, pel mes d'octubre, pel dia 8 d'octubre, a les 5 i mitja de la tarda, a Can Massallera, haurà un taller de risoteràpia que també, pues, tota la gent que vulgui passar una bona estona rient a base de bé, pot vindre cap allà, que s'ho passarà de conya, vaja.
1: Hem centrat l'atenció en les activitats de Sant Boi, alguna cosa més?
3: Sí,
1: Alba?
3: Jo voldria afegir que aquest dissabte a la plaça de la Generalitat, vale, en conjunt amb l'Associació de Veïns Poblet Marianao, que cada any ens ajuden i col·laboren, hi haurà bingo, hi haurà pintacares, hi haurà concerts, també en la sèrie d'activitats que s'estan fent a la plaça de la Generalitat, que es fa una activitat per mes, no?, per, bueno, donar una miqueta de vida en aquesta plaça, doncs també estarem en conjunt amb l'Associació de Veïns, que us passeu amb els nens, persones grans, qui vulgui, perquè hi haurà molt d'ambient.
1: Fantàstic. Hem centrat l'atenció en les activitats de Sant Boi, però dir que, no sé, aquí tenim un llistat importantíssim. Jo us convido a visitar la pàgina web afabaix.org perquè estan totes les activitats a les diferents ciutats doncs, que s'afegeixen a aquesta commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer. Abrera, Castelldefels, Cervelló, Corbera, Cornellà, el Papiol, el Prat, com hem dit, totes les de Sant Boi, Sant Andreu, Olesa, Molins de Rei, Esplugues, Sant Feliu, Sant Joan d'Espí, Sant Just d'Esvern, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, totes solidàries, Mercè, amb l'Alzheimer, no?, i amb les altres demències. Segur que hi ha més ciutats, que també organitzen, i pobles que organitzen activitats.
2: Sí, però clar, no arribem a tot arreu, perquè ja, déu-n'hi-do, les que tenim. Sí, aquí cal destacar que, a més de xerrades d'estimulació, xerrades d'aspectes legals, xerrades, bueno, sessions de risoteràpia, etc, cinefòrums, fem sempre tres caminates. Una que es fa aquest dissabte, que es fa a Olesa, a Olesa de Montserrat, El dia 4 d'octubre és a Sant Joan d'Espí.
1: Sí.
2: I aquest dissabte, dia 18, es feia una a Sant Vicenç dels Horts, que al final queda anul·lada per qüestions d'espai i de compartir espai i festa el mateix dia amb una altra entitat, i al final l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts doncs prefereix que aquell dia ho faci l'altra entitat que no celebra el seu dia mundial. Llavors aquí sí que ens trobem una miqueta decebuts amb el tema, perquè ho vam sol·licitar ja a primers de gener a la reserva d'espai, i fins ara no ens han dit que no ho podien fer, quan ells sí que sabien que aquell dia també estava demanat per l'altra entitat. Llavors, bueno, però si saps, no calia estar 9 mesos organitzant els espais, la música i tot, la botifarrada i tot, perquè al setembre et diguin que no.
1: Bueno, doncs...
2: aquí estamos.
1: Exacte, vosaltres obertes, evidentment, a les persones doncs, que tenien pensada anar doncs, a aquesta trobada, a seguir col·laborant amb vosaltres en les altres ciutats, sí, o pobles, o la infinitat, hem dit, d'activitats,
2: sí, també doncs, farem,
1: que organitzem.
2: Sí, també farem fisioteràpia, altres activitats a Sant Vicenç, però aquesta que era la festa de l'Alzheimer doncs, no es pot fer, però bueno, estarà a Olesa i a Sant Just, i a Sant Joan, perdó.
1: Doncs arribem al final de l'espai Salut del Dies de Ràdio els dilluns amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlant amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat amb motiu de la commemoració 21 de setembre, Dia Mundial de l'Alzheimer, enguany amb el lema Encara hi som. I ens ha acompanyat la neuropsicòloga coordinadora de l'Espai Fem Memòria de Sant Boi, l'Alba Naval. Alba, per finalitzar així, un missatge directe que t'agradaria fer arribar a la nostra audiència en aquesta jornada.
3: Doncs, primer de tot, als cuidadors, que no s'ha de saber tot des del primer dia i que demanar ajuda no és fracassar, que vinguin, que demanin ajuda, que els assessorarem i que no estan sols. I després, doncs, que és molt important tenir en compte a la persona, no tant el diagnòstic o l'etiqueta d'Alzheimer, sinó a la persona, la seva història, els seus gustos, les seves relacions i la seva identitat. Sobretot centrem-nos en la persona.
1: El delegat de l'associació a Sant Boi, Fèlix Pou, per resumir, així amb una frase que t'agradaria dir per acabar.
4: Bé, doncs que no s'oblidin de tots els actes que tenim preparats i que poden participar, poden escollir estar-hi, i sobretot jo faria més èmfasi amb la caldereta solidària que es farà, com he dit, a la pista antiga de l'Ateneu Sant Boià, que està a la part de darrere, que serà un acte que està previst perquè tingui molt d'èxit.
1: I per finalitzar, la presidenta de l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, Mercè Rull, acabem una frase.
2: Bueno, una frase?
1: Sí.
2: Puc dir una cosa només? De que des de l'associació, juntament amb la Confederació Espanyola i amb la Federació Catalana, estem lluitant i hem fet un manifest i estem intentant aconseguir que l'Estat doncs pugui col·laborar i pugui pagar aquests tractaments que han rebutjat. I dir que tenim un contacte amb Pasqual Maragall des de la Federació Catalana, en el que fem taules entre diferents disciplines, diputats, metges, investigadors, per poder treure unes conclusions que es faran el dia 26 d'octubre sobre tota la problemàtica de l'Alzheimer des del punt de vista científic i des del punt de vista social.
1: Doncs moltíssimes gràcies novament per haver començat amb nosaltres aquesta nova temporada del Dies de Ràdio aquí a l'Espai Salut. Gràcies i fins la propera. Bon dia.
2: A tu, Mònica, que sempre, sempre comptem amb tu.

0: Fins dimecres, Suècia no donarà per tancar l'escrutini i no se sabrà qui ha guanyat les eleccions d'ahir. Sobre el paper hi ha un empat tècnic que per ara sembla que es decanta cap al bloc progressista, al davant de la dreta governamental. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Natza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Hi ha falta d'estoc a les farmàcies de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. La gran majoria de fàrmacs per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa s'han esgotat i, segons els farmacèutics, costa molt trobar altres fórmules per substituir-los. La plataforma Aeroport i més de 200 entitats convoquen per diumenge que ve una manifestació a Barcelona per protestar contra els plans d'ampliació de l'aeroport. A la mobilització que acabarà a la plaça Sant Jaume, també hi participaran tractors per reivindicar el futur de la pagesia del Delta del Llobregat. I l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'incorpora com a un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. S'assuma així a la presència de figures com Danny DeVito i Peter Jackson. Bacon rebrà un dels grans premis honorífics de Sitges.
1: Esports.
2: El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal, que aconsegueix un altre doplet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'obert del tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'Alemanya aquest any.
0: Aquesta tarda i demà el sol serà generós, gairebé no hi haurà cap núvol o ben pocs, la calor augmentarà una mica més i tocarà sostre demà, amb màximes que sovint es mouran entre els 30 i els 35 graus. Algunes a ponent poden arribar, però, als 37 o 38 graus. 3CAT Info.

Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi. Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dilluns. I com és habitual, ho fem amb la frase que signa cada 7 dies el Valentí César. I ja a la recta final del programa d'avui, l'espai Convertir-se en Pares amb la psicòloga Anna Ricard, que avui ens dona consells per l'adaptació de les nenes i els nens a les llars d'infants. I ho dèiem ara fa 60 minuts, era l'any 1974 quan Eric Clapton aconseguia la primera posició als Estats Units amb una versió d'una cançó de Bob Marley, I Shot the Sheriff. Doncs ara continuem amb la música d'Eric Clapton i en el superconegut Leila.

0: Thank you.
1: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

0: I ara, al Dies de Ràdio, la frase de la setmana.
1: Bon dia, amics. La vida és una aventura fascinant. Bé, ho acabo de dir i ja m'estic fent una pregunta. Sempre és fascinant? Entenc que cada cas és únic i està subjecte a molts factors que possiblement un no pot controlar i que en el món hi ha una ingent quantitat de persones que en cap cas signarien aquesta afirmació perquè, amb prou feines, la seva vida es veu reduïda a una pura subsistència. Però en qualsevol cas vull prescindir dels extrems per centrar-me en el gruix de la gent del nostre entorn, que podríem incloure dins de l'apartat normals. Gent corrent que cada dia es lleva per anar a la feina a fer 8 o 9 hores d'un treball que potser ni li agrada, que aprofita els caps de setmana per estar amb la família i per fer alguna cosa que podrien qualificar d'extra. Gent treballadora amb ingressos que els permet viure amb una mínima dignitat i que des del punt de vista sociològic podríem definir-los com persones convencionals. I em pregunto, també per tots ells la vida és una aventura fascinant? Doncs m'atreveixo a dir, sempre, amb les excepcions de rigor, que ho és, però per un temps limitat, concretament en la infantesa, a l'adolescència i a la joventut. Però arran de que aquestes tres etapes finalitzen i els toca afrontar la vida cara a cara, resoldre els problemes quotidians, vetllar per la parella i els fills, si és que hi han, i els pares que s'han fet grans, la vida deixa de ser aventura fascinant que havia estat fins aleshores. Les prioritats, les necessitats, els interessos han canviat. Mentre en el període d'aprenentatge, d'anar acumulant experiències amb la seguretat que proporciona la casa dels pares, el seu suport i que dedica les 24 hores del dia a aprendre a viure, tot va sobre rodes i, efectivament, la vida és una aventura fascinant. Però en arribar el moment en el que aquest status quo finalitza i et veus amb l'obligació de resoldre temes que n'imaginaves, t'adones que la vida ha girat com un mitjó. La monotonia, sentiment que fins aleshores desconeixies, fa acte de presència i experimentes en pròpia carn el que és sentir-se els teus somnis que no es compliran. I això sempre produeix un desencís. T'adones que la rutina ha ocupat el lloc de l'aventura. Per primer cop veus el sabor amarg del fracàs i que sense un cop aleatori de la fortuna estaràs condemnat de per vida a una vida que no et satisfà. En aquest moment potser has deixat de creure que la vida, com deia al principi, és una aventura fascinant. I potser acabaràs fent teu el missatge de la frase d'avui que diu així: jo, el dilluns, fins que no em prenc un cafè i són les 6 de la tarda del divendres, no sóc persona.

0: La frase de la setmana, per Valentí César.
1: Dies de ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Thank you.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: Convertir-se en pares.
1: Doncs així és, comencem una nova edició de Convertir-se en pares i per això, en primer lloc, hem de saludar novament a la psicòloga Anna Ricart. Què tal, Anna? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Mònica. Encantada de tornar a estar amb vosaltres aquí en el programa, col·laborant.
1: Suposo que aquests dies és dies de feina, de nervis, perquè pràcticament acaben de començar l'escola per ja els més grandets, a partir de 3 anys, però els petitets també, déu-n'hi-do, no? Perquè potser fa pocs dies que s'han reincorporat o han començat per primera vegada a la llar d'infants.
2: Sí, aquí, per exemple, a la Mimosa doncs, tenim nens que ja venien l'any passat, aquests pràcticament no noten el procés d'adaptació, però tots els nens que s'incorporen per primera vegada, doncs, alguns d'ells ja potser s'han quedat estonetes amb els avis, amb els tiets, s'han quedat estonetes sense la presència dels pares, però per d'altres és potser la primera vegada que el nen es queda en un espai diferent, amb una persona diferent que el primer dia no coneix i sense la presència dels seus pares. Llavors això requereix tot un aprenentatge, tot un procés d'adaptació que a vegades els primers dies passa doncs, per petits disgustos o a vegades més grans disgustos. Cada nen doncs, reacciona a la seva manera.
1: Suposo que són molts dubtes, no?, els que tenen els pares. Moltes preguntes i aquest nerviosisme que dèiem, no?, de, perquè és, pràcticament serà la primera vegada o de les primeres vegades que aquell nen marxarà de la família. Si ja no el cuiden els avis o els tiets, etc, etc, serà la primera vegada que estigui amb una persona estranya a la família, no? Suposo que són moltes les preguntes que us fan aquests pares.
2: Sí, són preguntes i també, clar, és un procés molt afectiu,

0: a la que van confiant amb el centre, van transmetent tota aquesta serenitat als seus fills, doncs això de seguida reverteix en el seu fill i veus que de cop i volta, doncs, relativament ràpid el nen va canviant la seva actitud i va, es va mostrant en aquest espai nou doncs d'una manera molt més activa, molt més positiva, ja va deixant doncs de plorar i cada dia està més content.
1: Depèn de l'edat del nen, si s'accepta millor o pitjor aquesta adaptació o si va més ràpida, tant per la família com pel mateix nen.
0: Sí, nosaltres aquí observem, per exemple, amb els més petitons, és quan és més difícil pels pares, perquè lògicament encara el veuen fràgil i els hi costa més aquesta separació, però en canvi pels nens és molt més fàcil. No són tan conscients del canvi i són molt més flexibles, s'adapten amb molta més facilitat. És a dir, si mantens molt els hàbits que el nen tenia a casa, del menjar, del dormir, intentes que estigui en un espai al màxim d'equilibrat possible, doncs els nadons, els més petitons, són els que menys reacció presenten, tant aquí com a casa, perquè aquí també estem molt pendents doncs, de que a casa doncs, no hi hagin alteracions del son al vespre o que estiguin més neguitosos a la tarda. Els petitons són els que menys ho noten. En canvi, a mesura que es van fent grans, que són més conscients, doncs llavors és quan la reacció pot ser una miqueta més intensa. Sobretot els que són ja més grans, de l'última classe, dels de 2 a 3 anys, i si a més han estat tenen un vincle molt fort amb el pare, amb la mare, o amb els dos, o amb els avis, doncs llavors sí que pot costar una miqueta més. Però tot i que cada nen és un món i cada nen reacciona de forma diferent, però diguem-ne que aquests dies d'una miqueta més de plors doncs és la primera setmana i això ja va disminuint. Quan ha passat un mes ja pràcticament ningú plora.
1: Que clar, hem de tenir en compte que hi ha nens que potser entren a primera hora del matí i sortiran de la llar d'infants o de l'escola a última hora o a mitja tarda, no?
0: Sí, nosaltres aquí el que també l'experiència ens ha demostrat és que la mesura en què aquesta adaptació la fem progressiva, és a dir, comencem per una horeta i en funció de com reacciona cada nen l'anem augmentant una mica també particularitzant amb cada nen. Hi ha nens que augmentem més ràpid, d'altres que anem més lentament, però si aquesta incorporació en aquest espai nou és progressiva, mica en mica, doncs el nen tot això ho va assimilant molt millor. I un nen, per exemple, que necessita fer un horari de 9 a 5, si aquest horari el anem introduint mica en mica, doncs el dia que hagi de fer l'horari complet, doncs ja estarà acostumat al centre, a la seva mestra, als seus companys, a l'espai, i passarà el dia doncs ja tranquil. Que si ho féssim al revés, doncs el nen pateix una miqueta més, li costa, li sol costar una miqueta més.
1: El que hauríem de deixar clar és que és normal, no? Aquest període, aquests plors, aquest nerviosisme, dintre de la mesura, és normal que passin aquests dies i que el nen estigui una miqueta més neguitós. Ara donarem unes pautes, anirem punt a punt repassar una miqueta els vostres consells, però el primer que hem de deixar i tranquil·litzar les famílies és que aquest període d'adaptació és totalment normal i que s'ha de passar, no?
0: Exacte, és un aprenentatge que fa el nen en un món fora de l'entorn familiar i que aquest aprenentatge doncs, vol un temps, hem de tenir paciència i acompanyar-lo tot el que puguem, però que és lògic que ell necessiti un temps per acostumar-se a aquesta nova situació que acabarà sent molt positiva per ell, però que al principi doncs, s'hi ha d'adaptar.
1: Doncs anem punt a punt. Vosaltres des de la Mimosa heu fet doncs això, molt esquemàticament, els consells de a casa, que el nen estarà més tranquil, sí, una sèrie de punts, i quan vinguin a l'escola, amb mi, doncs també, què és el que podrà passar i quins són els consells que doneu a aquestes famílies. Per exemple, a casa, el nen estarà més tranquil, sí?
0: Sí, nosaltres aconsellem que això és una cosa que serveix una mica per tots els temes, quanta més serenitat i més optimisme i amb

0: més optimisme es visqui aquest nou començament, doncs més fàcil li serà pel nen. Això una mica amb totes les coses. Tenim molta sort perquè els pares col·laboren molt, ells ho entenen molt així, i tot i que sí que els primers dies veus que els angoixa i pateixen quan si el nen es queda plorant, però també veus que darrere hi ha una actitud de força serenitat, força optimisme. Els pares que decideixen matricular el nen a la llar d'infants tenen un convenciment i tenen clar de que és un aspecte que acabarà sent molt positiu pel seu fill, i aquesta serenitat que els nens viuen a casa, doncs això ho transmeten. Els nens a aquesta edat són com esponges i les coses les capten, no tant perquè els hi expliquem, sinó que capten estats d'ànim, capten els nostres sentiments. Si nosaltres, els adults, estem tranquils, acompanyem el nen de forma tranquil·la, de forma no molt angoixada, doncs tot això l'ajudarà també amb ell a anar-se calmant, relaxant i tranquil·litzant.
1: Hi ha altres punts també interessants, per exemple, que s'ha d'anar descobrint dia a dia els petits signes d'acceptació. Suposo que també, doncs, dir-ho al nen, no? Donar-li l'enhorabona o comentar-li, doncs, que ho està fent molt bé i animar-lo, no? A visitar cada dia la llar d'infants.
0: Exacte, sí. Cada procés d'adaptació, ja deia que cada nen és com un llibre per obrir, que quan l'obres, doncs, vas descobrint, doncs, com és i això també és part de la riquesa d'aquesta feina. I cada nen té un procés d'adaptació diferent, de manera que hi ha nens que poden estar molt eufòrics els primers dies, però quan se n'adonen de que és una rutina que els hi canvia i que és cada dia, és més endavant quan fan la reacció, o nens que reaccionen molt al principi i al cap de 2 o 3 dies ja s'engresquen i ja venen contents. Però sigui quin sigui el procés de cada nen, és important, doncs, això, anar recuperant els petits progressos que fa el nen cada dia. Segur que cada dia hi haurà una cosa, un avenç que no ha fet el dia anterior. Doncs és important parlar d'això, recuperar això, més que de les coses que costen. Això és el que motivarà el nen i l'estimularà, doncs, anar-se adaptant cada dia una miqueta més.
1: Vosaltres també dieu, doncs, que s'ha de tenir present que el nen, tal com has dit abans, pot tenir alts i baixos, que hem d'estar atents a les seves reaccions durant aquest període, o, per exemple, que s'ha de tenir, doncs, una cura especial amb aquest nen, amb aquests nens, aquests germans, en cas que fossin diversos, doncs, ajudar-lo en el moment difícil. Per exemple, una cosa molt interessant que m'ha agradat, no?, quan ho he llegit: no parleu de l'escola en termes negatius. Per exemple, ho hem escoltat en moltes ocasions: allà aprendrà a menjar. Per exemple, si no et portes bé, ho diria la teva mestra. Això hauríem d'intentar no dir, no?
0: Sí, això forma part de coses que, a veure, tampoc nosaltres tampoc no ens agrada jutjar a la gent, i a vegades s'entén que hi ha coses que sí que es diuen sense pensar, però sí que és bo, doncs, anar parlant de la mestra i anar parlant de l'escola, una mica com dèiem al principi: quan més positiu, millor, perquè si no, llavors ens costa a nosaltres una miqueta més quan tenim el nen. Clar, pel nen els pares és el que més coneixen, amb els que més confiança tenen. Allò que els hi diuen els seus pares, aquella és la veritat, no? Si des de casa, doncs, es parla de l'escola com una cosa molt bona, el nen entendrà que és una cosa molt bona. Si alguna vegada, doncs, es parla com un lloc on li ensenyarem i el forçarem, o que serà una cosa més tensa, i doncs la veritat serà aquella, ell s'ho creurà i a nosaltres ens costarà una miqueta més donar la volta. Però ja dic que nosaltres tenim molta sort perquè tots els pares, i a mi em sembla que una mica tots, cada dia la gent té més informació i cada dia la gent està més preparada, i els pares, jo crec que en general, participen molt positivament amb aquest procés d'introducció dels nens a l'escola.
1: I pel que fa als domicilis de cada nen, acabaríem dient, per exemple, que no és una època molt adequada per fer canvis, per exemple, d'habitació, que és una cosa doncs, que segur que moltes famílies ho han pensat. Doncs mira, ara que va a l'escola, ja el canviem d'habitació, el posem solet, etc. Això potser ho hauríem d'esperar una miqueta o fer-ho abans, potser, no?
0: Ah, exacte, sí, el que nosaltres aconsellem és no fer coincidir dos canvis alhora, com que entenem que aquest és un canvi important per ells, doncs sí que si tenim pensat doncs, treure un bolquer o canviar d'habitació o treure un xumet o algun canvi d'alimentació, algun canvi de dormir, no tinguem pressa ara mateix o de cara a un altre any o ho podem fer durant l'estiu, o jo aconsellaria esperar-nos que realment el nen ja estigui totalment adaptat, poder-ho haver comentat amb la mestra i que ja estigui adaptat.
1: Molt bé, també molt important és les recomanacions que ens donarà l'Anna Ricart, psicòloga i també directora de la Llar d'Infants La Mimosa, és què hem de fer les famílies quan aquest nen o aquesta nena vingui a l'escola. Per exemple, una cosa molt important, molt òbvia, s'ha d'anar amb tranquil·litat. A vegades ja sabem que això és una mica difícil perquè el ritme de treball, el ritme doncs, que tenim, sobretot aquest estrès que, del qual tenim tots per anar a la feina, per no arribar tard, doncs ens fa anar una miqueta de pressa o amb uns nervis importants. Això, Anna, ho hauríem d'intentar evitar, no? El màxim possible. Clar, a vegades no serà possible, però el màxim possible sí que hauríem d'evitar, no?
0: Sí, això a vegades quan ho cometem amb els pares, i a vegades ric també, perquè lògicament és el ritme que portem totes les famílies avui en dia, no tots anem amb presses al matí, però bueno, si es tracta d'aconsellar i donar consells que puguin ajudar els nens i positius, doncs sí que seria bo si en la mesura del possible si poguéssim fer un esforç perquè aquest moment del matí fos un moment doncs el més tranquil i serà possible que puguem preparar les coses amb temps amb el nostre fill, que puguem anar tranquil·lament a l'escola sense córrer. Això també farà que aquest primer moment, el que el nen es despedeix del pare, doncs sigui un moment més agradable, més tranquil, i també pels pares doncs, serà molt més agradable aquesta despedida. Si ell arriba tranquil a l'escola, és molt més probable que es quedi relaxat i que es quedi a gust.
1: D'aquesta manera, tal com diu l'Anna, doncs aquell nen o aquella nena arribarà molt més relaxat i tranquil a l'escola. Molt important també, s'ha de parlar amb la mestra de referència, amb la tutora d'aquest nen, per conèixer els ritmes del son, l'alimentació i les costums, no?, que té aquest nen o que tenia abans d'arribar a la llar d'infants.
0: Exacte, això cada centre té la seva forma d'organització i les seves maneres de captar aquesta informació, ja sigui amb entrevistes fetes anteriorment o ja sigui amb qüestionaris que els pares apunten o a vegades explicacions que fan els pares per escrit o comentaris directament amb la mestra cada dia. Però sí que és molt important que hi hagi molta, pensem nosaltres des de La Mimosa, que hi hagi molta comunicació entre les famílies i l'escola i la seva mestra, doncs per poder respectar i reproduir aquí al màxim els costums que tenia el nen a casa. D'aquesta manera aconseguirem com una continuïtat i pel nen doncs reduïm els canvis amb els que ell es pugui trobar.
1: També algo doncs interessant és que el nen no trenqui aquest vincle al 100% amb la seva casa, amb els seus objectes de referència, i per això doncs estaria bé que seguís portant doncs aquell xumet, aquella pipa, aquell ninot, aquell coixí o aquell biberó que habitualment doncs té al seu domicili, no?
0: Sí, val a dir que nosaltres parlem des del punt de vista de la llar d'infants, que són nens de 0 a 3 anys, a partir dels 3 anys a l'escola, llavors cada centre té el seu tipus d'organització i tot es fa, tot té un perquè darrere. Lògicament no tots els centres estem organitzats de la mateixa manera, però diguem-ne que hi ha moltes maneres, moltes formes d'arribar al mateix lloc. És a dir, que si hi ha algun centre que no coincidís amb el que jo explico ara, no voldria dir que no estiguessin actuant correctament, però sí que en el nen li pot anar molt bé, doncs, tenir objectes al típic nino que també li dona seguretat amb el que va a dormir. Això nosaltres ho veiem aquí, que quan se'n va la mare, el nen que li costa, doncs l'agafa molt fort i allò li dona molta tranquil·litat, i el nen està molt diferent si té aquell objecte de si no el té. Li dona una seguretat afectiva molt gran perquè el vincula amb casa seva. Ja sigui aquell nino de referència, o a vegades és un drapet de seda suau amb el que s'acostumen a dormir. I també és bo que puguin aquell xumet que ja han utilitzat, que se l'han fet molt familiar, molt seu, o el biberó, tots aquells objectes domèstics que necessitem aquí a la llar d'infants i que ell ja d'alguna manera ja se'ls ha fet seus a casa, doncs nosaltres aquí a la Mimosa, per exemple, demanem que quan ens hagin de portar coses ens portin aquests objectes ja utilitzats pel nen. Això també els pot ajudar, sí.
1: Anem cap a una frase feta també, que l'hem dit segur, tots i totes, moltes vegades. Ara mateix vinc. Quan l'Helena es queda plorant, en aquell moment de separació, tranquil que ara vinc. Potser aquesta frase feta l'hauríem de substituir, pregunto, per una altra, Anna, quina ens recomanes?
0: Sí, nosaltres recomanem que us despediu del nen, i sí, no aprofitar això, s'entén molt bé, perquè evita que els pares puguin veure el moment de separació. Però llavors el nen, quan es queda a l'aula i de cop, si el pare, la mare, el familiar li ha dit ara vinc, o aprofita un moment en què el nen no el veu per marxar de l'aula. Llavors, potser en aquell moment estarà distret jugant, però quan es girarà i no veurà el seu pare o la seva mare, serem nosaltres, els mestres, qui li haurem d'explicar que ja torna. El nen acabarà agafant molta confiança en nosaltres, però els primers dies són persones noves. Llavors, per ell tindrà molt més pes si és el seu pare o la seva mare el que li diu ara torno, perquè sap que realment allò és veritat, allò va a missa, que si els hi diem nosaltres sí que ens acabarà creient amb el temps, però els primers dies encara no ens coneix, encara no té prou de confiança en nosaltres. Llavors jo sí que al moment de la despedida aconsellaria, doncs, que ell ens veiés marxar, poder-li dir adéu i poder-nos despedir.
1: Sembla mentida, no?, que a vegades, doncs, el que volem és que no pateixi, perquè marxem, i per això potser no volem dir-li adéu, però potser, i realment el més convenient és dir-ho, dir la veritat, adéu, vindré a recollir d'aquí un parell d'hores, quan som més grandets ho entendran una miqueta més, dir les coses clares, no?, dir la veritat.
0: Sí, exacte, explicar als nens tenen capacitat de comprensió ja des de que són molt petitons, i explicar-los el seu nivell, el que la situació de cada moment, doncs tot això els ajuda a anar entenent la realitat, si els seus pares prèviament els han explicat, doncs, que es quedarà una estoneta amb la mestra, que intentem que ja sigui una persona que coneguin el nom, que coneguin el nom dels companys, doncs si els hi han explicat prèviament, doncs això ajudarà a que el nen ho vagi entenent mica en mica.
1: Ara que has anomenat els companys, és també un paper important, no?, els companys de classe. Potser s'hauria, això que dius tu, no?, anar fent com de la família, com un més, aquell amiguet que farà a la llar d'infants, no?
0: Clar, per ells sí que el grup de companys és molt important, i nosaltres ho veiem aquí, per exemple, ara estic pensant en un grup que han canviat lògicament de classe perquè ha passat un curs, s'han fet més grans, han canviat de mestre, però en canvi molts són els mateixos companys. Llavors això es nota, es veu que en els nens els hi dona molta seguretat, tot i que no tinguin la mateixa mestra, parlo d'aquests primers 15 dies, i no estiguin en el mateix espai, però ells se'n recorden molt de la relació que han tingut amb els seus amics de l'any passat, s'han anat creant vincles, i tot això els ajuda moltíssim a l'hora de començar un altre curs.
1: Resumint una miqueta el que deies al principi, l'adaptació a la llar d'infants és un tràngol, uns nervis d'uns dies, però que en principi no durarà més d'un mes, d'uns 30 dies aproximadament, tirant llarg. Anna.
0: Sí, nosaltres, com deia al principi, cada nen és un món i cada nen reacciona diferent, però jo diria que la primera setmana és força intensa, però a mesura que ja va començant la segona setmana ja es va veient un procés molt diferent, i a final del mes de setembre, els que hem començat a l'1 de setembre o al cap d'un mes, en principi ja es veu una evolució molt important. Val a dir que cada nen farà l'evolució aquesta a la seva manera, però sí que al cap d'un mes l'evolució ja és important. De totes maneres, nosaltres considerem tot el primer trimestre aquí a la Mimosa com el període d'adaptació, perquè el nen una vegada ha deixat de plorar, una vegada ja no li costa separar-se dels seus pares, llavors comença el moment d'anar-se aproximant a les coses, d'anar creant la relació amb el grup. Llavors el nen es va aproximant, va explorant, va fent el seu lloc a la classe i tot això també requereix un temps. I no és fins al mes de gener, quan ja tornen de Nadal, que ja veus que arriben i entren aquí, que estan com a casa seva.
1: Està clar, i ho hem dit al principi, que són adaptacions a les llars d'infants. Són consells que ens dona l'Anna Ricart, però que serien similars o semblants quan el nen comença l'escola. Potser el nen que ha anat a la llar d'infants tindrà menys problemes a l'hora d'adaptar-se a l'escola, a P3, però un nen que comenci de zero també, que no hagi anat mai a una llar d'infants, potser li costarà o similar a quan comença la llar d'infants, no?
0: És possible, pensant una mica en el que dèiem al principi, que quan més grans són, més conscients són, és possible que un nen de 3 anys que comenci un P3, que si ha estat acostumat a estar sempre amb la mare o amb la família, doncs és possible que li pugui costar una miqueta més que un nen que ha estat a la llar d'infants, però val a dir que cada nen és un món i també això és una mica difícil de predir.
1: Doncs acabem tranquil·litzant a les famílies, Anna, per resumir, que és el que els hi podríem dir hores d'ara, quan ja moltes d'aquestes famílies han començat a fer aquest període d'adaptació.
0: Sí, jo penso que el que comentàvem és un procés que acaba sent molt positiu. La possibilitat de que el nen es socialitzi, estigui en un espai preparat per ell on pugui compartir tot tipus d'activitats i aprenentatges i jocs amb nens de la seva edat, però que passa per aquests primers dies d'anar-se acostumant, d'anar-se aproximant a lo desconegut. Però jo també agraeixo als pares doncs, tota aquesta serenitat que comentava, tot aquest optimisme que transmeten als seus fills, que gràcies a tot això doncs, els nens fan aquest procés d'una forma molt positiva i d'una forma molt bona.
1: Gràcies a la psicòloga de la Mimosa i també directora, i fins la propera.
0: Moltes gràcies a tu, Mònica, i al programa.
2: Convertir-se en pares.
3: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
4: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
5: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
6: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport a casa nostra.
7: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
8: De la ciutat cooperativa.
9: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Amb ritme, proximitat i bon humor.
5: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio en edició de dilluns. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimarts, serà com sempre a partir de les 11 del matí. I nosaltres us diem fins demà, però no ho fem de qualsevol manera. El denominador comú d'aquesta setmana serà escoltar cançons de músics nascuts no un mes de setembre, que pràcticament acabem d'estrenar, sinó recordarem músics nascuts un mes d'agost, que sí, evidentment hem deixat enrere. Doncs som-hi. Qui va néixer a Zaragoza un 11 d'agost de 1967? Enrique Ortiz de Landázuri y Zardúy, simplement conegut com a Enrique Bumburi, un dels héroes del silencio. Doncs som-hi, entre dos tierras. Fins demà, que vagi bé, bon dia.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també als 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
8: I ens hem de poder felicitar
2: tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9,5 milions d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
0: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
3: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT que fins avui mateix, de fet, no les tenien.
3: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
10: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
12: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i el impuls de consensos polítics.
11: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
13: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
11: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
0: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
15: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
14: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
16: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
17: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
18: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
17: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
19: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins el carril bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carril bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: No deixem la ciutat perquè avui el tram Besòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
3: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
3: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
20: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar, doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això la gent no entén de cap manera.
0: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots els grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
21: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
22: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
21: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
0: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
24: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una... me siento muy responsable. Y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
23: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
0: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia als treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra. Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten la incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el Consorci per la retirada de drets laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
0: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El nou FM, Judit Lechón, bon dia.
2: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
0: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
4: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a Museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
5: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
4: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
3: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousy i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
3: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
6: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
7: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol

0: fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà. És el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
1: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2, es manté líder, l'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13, i a la Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
2: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
3: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
2: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
4: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
3: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país, i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
1: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
4: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
5: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
4: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai, i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
1: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
4: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
1: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
4: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al monestir de les arts.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
6: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple, sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
8: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
9: I ens hem de poder felicitar
3: tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
8: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
1: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
10: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
9: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
1: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
11: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
12: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
13: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
11: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
1: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
4: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
1: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
4: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
1: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta i valora així els resultats del CIS.
14: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada uno.
5: una de les crisis.
1: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
16: Es basa en certeses, com són acords pressupostoris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
15: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
17: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
15: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
1: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
19: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
18: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
4: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
20: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
1: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
21: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
22: El focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
21: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
4: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
0: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carrer.
4: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la 67.
1: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual l'han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
23: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
7: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
4: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
1: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
4: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
3: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i ja tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
4: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
1: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
8: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
9: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
8: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
1: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
10: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
24: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
10: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
1: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
25: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
26: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cagó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
25: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
5: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà. És el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
25: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona avui va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
11: Bon dia. El Badalona avui va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i per 1. Les de Marc Ballesté van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Marc Ballesté. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballesté.
12: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
11: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
25: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
1: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
2: Estan passant coses al meu cap.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Boy.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
2: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: a sexy bitch. 3GAT Info.
1: Bona tarda, són les 4, benvinguts. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La Unió Europea i la Xina planten cara a Donald Trump i reclamen un control sobre la intel·ligència artificial per evitar posar en risc la seguretat. De fet, Nacions Unides subratlla que els drets humans estan en risc. Alguns experts també volen una regulació, però es malfien del crit d'alerta fet per determinats líders del sector. Expectació a Suècia per la possible victòria de l'oposició centre-esquerra. Fins dimecres o dijous no hi haurà els resultats definitius de les eleccions d'ahir, però el bloc progressista té un avantatge de 3 escons. L'extrema dreta, que aspirava a formar part d'un govern conservador, ha perdut 11 diputats. I la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5 punts i mig. Qui més puja és Vox, més d'un punt. Arrenca el curs per als alumnes de formació professional amb un nou rècord de matriculats. Són 76.000 alumnes nous, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de la demanda i diu que el creixement d'alumnes encara no ha tocat sostre. L'actor nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. El també director i productor rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, i presentaran junts la comèdia de terror Family Movie. I els Amics de les Arts, Tomeu Penya i l'Elèctrica d'Arma actuaran aquesta tardor en el festival Música sota les Estrelles, en plena Serra del Montsec. També hi cantaran Lluís Sánchez i les germanes Nederman, una proposta que combina música i observació de l'univers i ara, per primer cop, gastronomia.
2: Esports.
3: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de jugar com a blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà el Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
1: I pel que fa al temps, esperem una tarda assolellada i càlida. Gairebé no hi haurà cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i al nord-est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest i els valors més alts poden arribar als 37 o als 38 graus.
2: 3CAT Info.
4: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
5: De la ciutat cooperativa.
6: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
4: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
7: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
2: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
8: Molt bona tarda i benvinguts de nou, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. Què cal per ser feliç? L'Organització Mundial de la Salut va voler trobar resposta a aquesta pregunta i va fer una macroenquesta mundial de la qual va extraure una sèrie de conclusions molt interessants. Després d'analitzar les preocupacions de la gent de diferents punts del planeta, va identificar 6 punts claus que permeten elaborar la llista dels ingredients que calen per ser feliç. És no estar sols, estar bé psicològicament, gaudir d'una bona salut, tenir autonomia personal, viure en un ambient agradable i tenir una vida espiritual. Més enllà de les fronteres, tots els éssers humans compartim una mateixa necessitat, la de sentir-nos segurs i estimats. Avui som 14 de setembre del 2026. Iniciem el programa 569 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel, i a l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, ja com he dit, donem part a aquesta primera part després d'aquestes vacances tan caloroses, per cert, perquè ha estat un estiu horrible, i donem la benvinguda als nostres col·laboradors, la Maria Lluc. Bona tarda, Maria.
9: Hola, molt bona tarda a tothom.
8: A l'Adrià de Gispert. Bona tarda, Adrià.
10: Bona tarda a tothom.
8: I la Conxita, la seva parella. Molt bona tarda, Conxita.
11: Hola, bona tarda.
8: Doncs bé, tal com he dit, ha sigut un estiu horrorós, molt càlid, ja no parlem només de la calor ambiental, parlem ni dels focs, parlem de la calor política, de la calor en tots els aspectes. Hem tingut de tot, hem tingut terratrèmols, hem tingut aiguats, hem tingut sequera, no, sequera aquest any no tanta, no? Però incendis sobretot. Però bueno, estem aquí, no?, que és el més important. Primer de tot, abans de començar, com heu passat a l'estiu, Maria?
11: Molt bé.
8: A on has estat?
11: Per la Mediterrània.
8: Si es pot dir, eh?
11: Per la Mediterrània. No, no, no, tampoc no he sortit així molt lluny, no, no. Per la Mediterrània, després uns dies a la muntanya, com es diu això, a Benasque.
8: Molt bé, allà fresquets.
11: Allà,
8: bueno, mira. No, jo crec que aquest any...
11: No, però les nits, sí, tu, la primera nit, vam anar a dormir i fins a les 12 del migdia no ens vam llevar ningú. Jo crec que era de que la casa era molt fresca, tal, i clar, no feia dies que això no ho veia. Ens hem quedat tots, perquè sempre es lleva un, no? Pot ser que els altres, però, ostres, que els tres els quedéssim allà, bum, fins a les 12. Sí, vull dir, sí.
8: Bueno. Però,
11: mira, les nits també s'agraeix molt, que si pugui ser a la nit.
8: Clar, descansar a la nit és essencial.
11: Sí.
8: Bueno, si més no, has gaudit de... Has carregat piles.
11: Sí.
8: Bueno, doncs és el més important. Adrià i Conxita, vosaltres, m'imagino, ja... No cal dir on heu estat.
10: Nosaltres, efectivament, hem estat a Vilanova i la Conxita ha tingut unes vacances pagades amb un hospital de Barcelona.
8: Vaja!
11: Ostres!
10: No, bueno. No, una intervenció programada.
12: Que ja tenia fa molt de temps.
8: Sí?
12: Bueno, quasi bé dos anys.
8: Però ja, no res però sí. Greu.
10: No, no, ha coincidit que ens han avisat el mes d'agost.
8: Bueno, bueno, sí, jo et veig més guapa, no haurà sigut de cirurgia estètica?
12: Sí. No, no em veuràs a mi amb un quiròfan si no és estrictament necessari.
8: Per aquest caprici,
12: necessari.
8: Oi? Molt bé, me n'alegro que estiguis aquí. Això és molt bona senyal.
10: I... Tot molt bé, sí.
8: I bueno, i que ens tornem a retrobar. Bé, avui crec que vam dir que parlaríem, ja que he parlat de la calor, una mica quins efectes pot tenir sobretot amb la gent gran, aquestes calorades que han sigut horribles.
11: Sí, abans de començar m'agradaria fer un incís. M'ha agradat molt això que has comentat del, de fet, l'estudi aquest del, de l'Organització Mundial de la Salut, es diu World Happiness Report, i és un estudi superxulo, i cada cop que publiquen una nova actualització hi ha un munt de gent de la comunitat científica que està mirant a veure quins indicadors nous treuen de felicitat. I un d'ells, i crec que això et fa tu molt feliç, Carme, és un indicador de felicitat és com d'involucrat estàs amb la comunitat o amb les activitats locals i tal. I tu que fas un munt de coses d'aquestes, tu tens un munt de punts per ser superfeliç, Carme.
10: I, no, perdona, i el lideratge...
11: I els que estem aquí també.
10: I el lideratge, en el cas de la Carme, que és una mica líder...
11: Sí, veus, aquesta part no està contemplada com a indicador.
10: No?
11: Perquè hi ha gent que és feliç en follower, no? Sí, i aleshores, no. Clar, no és... és en canvi, està molt involucrat i molt participatiu en les, temes, bueno, en tasques socials de l'entorn, de la comunitat, tal. O sigui, la gent que, dels pobles, per exemple, que va sempre a la festa major, aquests són més feliços que els tontos de la ciutat que no anem a la festa major. Per dir alguna cosa, saps?
10: Que fugim, que el dia, a la Mercè fugim mal...
11: Sí, bueno, veus, jo anava molt al correfoc. Jo anava sempre, m'encantava. Vull dir, sí, en cas amb aquesta... O, per exemple, que això que tu fas, no, aquí la ràdio, aquí, això vol dir que som feliços, perquè ens estem involucrant. Si som gent més feliç que no, jo passo, jo tal, no sé què. Sí, no, és un dels indicadors, n'hi ha
8: el
11: molts.
8: El tema del lideratge que deia l'Adrià sí que és cert, però és, té dos punts de vista. El lideratge, per algunes persones, és una qualitat i per altres és un defecte. Llavors tens els que estan a favor i els que estan que et volen destruir, perquè es pensen que el fet del lideratge... Jo sempre he dit...
11: Que els molesta.
8: Sí, pensen que és prepotència.
11: Però jo crec que és la diferència entre un lideratge positiu i un lideratge no tan positiu. Hi ha diferents tipus de lideratges. El lideratge positiu és el que estranyament molesta. O si molesta és que el que li molesta tenir alguna inseguretat d'un altre tipus, crec.
10: Té un problema ell.
11: Sí.
10: Perquè tu, Anna, tu estàs dient la repercussió del lideratge en l'entorn social. Jo parlava de la satisfacció personal, eh? O sigui, a mi m'importa un pepino que tenir followers, com deies tu, que em posin likes o que no em posin, que m'envien a fer punyetes. Jo em sento bé i crec, eh? Jo pensava, sí. Jo no enfocava així, però no... Però...
8: No, amb això tens raó. Jo sóc molt feliç... possiblement perquè sóc una mica... M'agrada controlar-ho, m'agrada controlar la situació.
11: T'agrada canalitzar.
8: I aleshores, pues, però sempre, sempre amb consens. O sigui que...
11: Ja, ja.
8: I sí, ja, realment...
11: Ja, una imposició, ja.
8: El lideratge em fa feliç si el resultat
11: si
8: és positiu.
11: Si hi ha recolzament, sí.
8: Saps? Però sí.
11: Que és la diferència entre lideratge i autoritarisme, no? Per exemple, diguem-ne, més o menys...
8: Exacte, la dictadura.
11: Sí.
8: Una cosa és liderar. Jo sempre dic que un tren va conduït per una màquina i té de ser la màquina la que té de... Clar, també la màquina es pot estimbar però en realitat té de ser la persona que... una empresa, com tot, com una associació, com inclús aquí la ràdio, té deia bé una persona que ho porti, però si no fos per l'entorn que donen col·laboració, no funcionaria.
10: Vale, és que això és el que anava a dir, perquè tu parlaves dels que, de la gent que et poden criticar i tal, tu tens un entorn bàsicament optimista, un entorn bàsicament alegre, un entorn bàsicament productiu, no? Vull dir, no ens criticarem l'un a l'altre ni ens trobarem, no? ni pensarem que tu has fet això perquè, o sigui, no ets una líder política, ho sento.
8: No, ni voldria, perquè potser et desvirtuaria. No, llavors ja no seria ni líder ni seria feliç, eh?
11: Exacte.
8: T'asseguro que no.
10: Exactament.
8: Bueno, anem a lo que
11: hem dit, el tema
8: de
11: les calors.
8: De les calors que bueno, aquest any crec que ens hem emportat la palma, no? Amb el tema de les temperatures.
11: Aquest any sí, per una banda no paraven de parlar d'una altra onada quan jo crec que ha sigut simplement un anticicló, o sigui...
8: Sí, sempre la mateixa. Ha sigut tot
11: l'estiu. No va volar, però què no va volar? Si és el mateix, imagina't, és del mateix. I sí que és cert que s'han portat vides. Vull dir, ha augmentat moltíssim la vulnerabilitat. A partir del 75 endavant... a més, avui llegia una estadística que era sobretot afectat a la població de 75 en endavant i a dones.
13: Per?
11: Clar, per què dones? Exacte. Més que homes. Aleshores, aquí bueno, he estat indagant, no? He intentat indagar una mica del per què. Aleshores, un dels motius és, això és veritat, com que les dones tenen més, major esperança de... És a dir, si tu mires la població de més de 75 anys, hi ha més dones que homes. Amb la qual cosa, clar, proporcionalment, aquesta és una de les explicacions. Una altra és el tema de les dones a partir del canvi hormonal i tal... Clar, si ja amb la menopausa i tot això tens calors, doncs, clar, al cop de calor, doncs, potser tens més probabilitat. Un altre és, que això és interessant, que clar, les dones suen menys. I aleshores, clar, el no anar-ho traient, perquè l'home, mira, va suant, va bevent, va suant, va bevent, però si tu no sues, al final... Aquesta és una altra possible explicació. Una altra possible explicació, suposo que és tot multifactorial, no? És que el volum sistòlic, o sigui, la quantitat de sang que el cor bombeja, per llatit, és més petit, o sigui, diguem que és un tema com de rec, diguem-ne, és més petit en la dona que en l'home, per un tema fisiològic, no? Estem... I després hi ha un altre, dos motius ja, que aquests ja són... És que normalment les dones porten més càrrega a la casa, amb la qual estan com més sotmeses a l'estrès només. És a dir, clar, qui cuinarà la dona? I estàs allà a la cuina amb el xup-xup. Per dir alguna cosa, no?
13: Oi, ha sigut horrorós,
12: clar. Aquest estiu.
11: Clar. I la cuina, no però vaig a fer molt, no sé què, al forn, no estàs al forn. Clar, és que al forn després volies que no...
13: El forn és que ni la pizza.
11: No, ha sigut estiu d'amanides, jo el forn no el toco.
13: Que... Amanides, gazpacho i sàndwich.
11: El forn no el toco. Però clar, si portes o que els fills et carreguen els nets, no sé què, vinga, va, doncs anem a fer, no sé què, doncs, o sigui, el xup-xup allà al final, doncs, clar, la dona tot això, diguem-ne, que està més exposada.
13: I a sobre... les que ja tenim certa edat hem tingut de cuidar nets.
11: Igualment, clar, clar.
13: I llavors...
11: Clar.
13: I els nets que, si són petits,
11: portes més càrrega.
13: Necessiten una energia que tens d'estar tot
11: més càrrega,
13: el dia per
11: clar,
13: ells.
11: Més càrrega, i amb aquestes calors, doncs també arriba un moment que tens més números a petar. I per últim, hi ha un altre possible factor que segurament tot afecta en certa mesura, no? Que és que, clar, moltes d'elles, les dones de més de 75 anys, moltes d'elles realment mai han treballat, amb la qual viuen en unes condicions de desigualtat i de precarietat. És a dir, moltes d'elles viuran d'una pensió de viudetat.
13: Val.
11: Claro.
13: Aclareix, perquè que no hem treballat, jo t'asseguro
11: no,
13: que les dones de 75 anys hem treballat més. Disculpa. Que les que treballen,
11: que no,
13: ara.
11: Que no han estat assalariades.
13: Ah, no han cobrat.
11: Perdó. Clar, no heu cobrat, exacte. No han estat assalariades, aleshores, clar, d'ingressos et queda una pensió de viudetat i potser ja, vull dir, que ets vídua, estàs sola i, evidentment, no et posaràs a consumir-ho tot en aire condicionat. Clar, que sí, la Generalitat, que és el que comentàvem, sí. No? La Generalitat et dirà, no, queda't a casa, beu molta aigua i posa l'aire condicionat. Bueno, a veure, si sóc una senyora vídua amb una pensió de viudetat, que això, per exemple... això perquè ha estat el primer any i que evidentment, ara ho llançaré aquí i tothom dirà, ui, sí, que intel·ligent que és, però que evidentment ni a Catalunya ni a Espanya, bueno, si algú s'ha hagut fer-ho m'encantaria. A països, per exemple, del nord, al Regne Unit d'Irlanda, us puc assegurar que això es fa, com que és més aviat al contrari a l'hivern, que fa fred, i la gent gran també per precarietat acaben no posant prou la calefacció i acaben, doncs, incrementant la mortalitat o els ingressos hospitalaris, les despeses de gas no les paga l'usuari. Si un senyor gran viu a casa seva i té uns ingressos relativament baixos, ho paga l'Estat. Per què? Perquè no volen precisament això, que per reduir el consum acabin els hospitalitzats.
13: I vols dir que ho faran aquí?
11: No, aquí? Jo sé que no ho faran. Però dic que és una idea que tothom dirà que
13: això
11: ho podríem
13: fer
11: aquí. I tu penses que aquí no ho faran.
13: Conxita, això és un acudit.
11: Aquí no ho faran. Però clar, aquí podrien fer mesures d'aquestes a l'hivern i a l'estiu també, de dir, ostres, ja et pagaria l'electricitat.
13: Però nosaltres tenim
11: perquè almenys no pateixis.
13: Un conegut que està... en pobresa energètica o no sé què, i l'assistenta social va a veure'l i li paga la llum i el gas, clar, i tot. Li pagava ja l'Ajuntament, la Generalitat...
11: Jo segurament deu ser un tema de l'Ajuntament.
10: L'hivern vaig anar-lo a veure... Sí.
11: Em sembla molt bé,
10: eh? Fulano, bueno, per què no... Diu, anem a donar una volta i dic, tanquem les portes, no?, que tenies la calefacció. Diu, no, ho paga...
11: Bueno, clar.
10: M'ho paga l'Ajuntament.
11: Que... Clar.
10: Clar, vull dir... Jo
11: clar, hi ha la dualitat.
10: Aquí hi ha una... I la...
13: I a l'aire...
11: Però tot i així, va, encara que vagin així, jo diria que et surt... A nivell de sistema, independentment de si surt el pressupost de l'Ajuntament, de la Generalitat o del Departament, de la que sigui, jo crec que et surt sempre més a compte això que no una persona que ja està en prefràgil, fràgil, una hospitalització d'aquestes persones quan acosta. Perquè quan ens hospitalitzen no és una nit d'hospital. És mínim un mes.
14: Sí, però jo crec que...
11: Clar, vull dir, l'estudi, o sigui, la lògica darrere d'això és que tu fas un estudi cost-benefici i dius... És que pagant-li l'electricitat a tots ja em surt el que està a un d'ells només hospitalitzat.
14: Però jo crec que els polítics ara no ho compten, això.
11: Yeah.
14: Nosaltres, jo puc parlar...
11: Però sí que també és una pena això que diu de la Gorda, clar.
14: A Santa Coloma, ja fa 2 anys, que hi ha una ajuda, sobretot als casals, ve una vegada a l'any, ve una assistenta social i llavors les persones que tenen una necessitat els hi donen una ajuda i aquesta ajuda poden ser de 400-500 euros, que això ja és per les despeses de la llar, per l'aire i si volen posar ventiladors o per la calefacció. I vull dir que ja fa 2 anys que ho fan, que se'n beneficia, jo crec que del casal l'any passat se'n van beneficiar 5 o 6 persones i aquest any, clar, sí, miren la renta i tot, però crec que hi ha ajuntaments que ja s'impliquen,
11: sí, que està prou bé,
14: però no masses, eh?
11: Ja, però és que en el fons amb un envelliment poblacional com tens, de totes aquestes coses s'haurien, i també ja no és només que s'impliqui un ajuntament, és ho sap l'usuari que té aquesta opció. Però bueno, a part d'això, això és una idea, no? Però també a part d'això, per exemple, com a ajuntament dius, per exemple, jo he viscut a Sevilla. A Sevilla, a l'agost, bueno, a l'estiu en general, hi ha molts carrers, sobretot els peatonals on hi ha tendes i tal, on et va barrejant aigua.
14: Sí, he estat el mes d'agost.
11: Sí, i passeges a gust, perquè...
14: Sí, pas sí, per allà aquell...
11: Aigua com vaporitzada, diguem-ne, saps?
13: Sí, bueno, a Saragossa... Sí.
11: A molts llocs d'aquests així d'interior.
14: La calor d'allà no sí, és... La que teníem
11: és més continental, sí.
14: La calor d'allà no és la que teníem aquí. Ara sí, ara s'està igualant, perquè inclús el País Basc ha fet un estiu horrorós.
11: No, i a Galícia.
14: I a Galícia. Vull dir que el nord, que sempre ha sigut més aviat fresquet...
11: Però és que a Galícia no, ni ha plogut. No. A Galícia estaven amb sequera. No t'ho perdis.
14: Home.
11: Dius, no hi ha hagut sequera, no hi ha hagut sequera a Catalunya. A Galícia tenien sequera.
14: Si heu escoltat
11: Alemanya,
14: el restriccions
11: d'aigua,
14: Danubi i el Rin s'estan assecant. I crec que hi havia escloses que la navegació no podia anar.
11: Ah, quan eren rius navegables de tota la vida.
14: Navegables, el Danubi...
11: Sí, sí, sí, sí, sí, de tota la vida.
14: Bueno, que travessa tot
11: sí, sí, sí, sí.
14: I no, estaven que no podien navegar. Vull dir, països que normalment són més aviat freds.
11: Bé, sí que és cert que aquests països, o sigui, afectant no només aquí, sinó a Europa, i a Europa sí que els ha enganxat completament gens preparats. Gens, perquè aquí ja tenim, clar, que ja no tenim les persianes, o sigui, una mica estem preparats per la calor, no? I ells no. O sigui, jo me'n recordo també quan vivia a Londres, a la que feia un dia de calor, el metro era tot d'anuncis, sisplau, aigua, hidrata't, no sé què, perquè pensaven, clar, no hi ha cap oficina preparada per això, ni cap llar.
14: Però Londres també ha sigut, és un país que és més aviat fresc.
11: Sí, però també han...
14: Però aquest any ha sigut horrorós.
11: Aquest any França ha caigut, han caigut tots, i clar, i a més, clar, t'ho imagina't, amb aquestes calors, entra en una casa amb una moqueta, que és el que tota aquesta gent té.
14: Sí.
11: Surs al carrer i pum, moqueta al canto.
14: Jo veia el Hyde Park, que jo que hi he estat un parell de vegades, jo anava a córrer per allà i veies el dematí, i això devia ser doncs, al millor el setembre, la gespa del Hyde Park
11: gebre,
14: estava...
11: El gebre.
14: Exacte.
11: El gebre.
14: I estava com glaçada.
11: Sí, sí, el gebre.
14: I ara aquest any ja es veu que ha sigut...
13: Sí, és això, que no estan preparats, perquè la meva filla va anar a Holanda i als autobusos...
11: Ostres, clar.
13: Una calor.
11: Bueno, clar, el metro, tot
13: però
11: això,
13: va anar no al maig o primers de juny, eh?
11: Però ja...
13: No va anar a l'agost ni al juliol. I diu que era horrible. Aquí no. Aquí agafes el bus i el metro i vas bé, però allí...
14: El que més emprenya és que encara hi ha polítics que no
13: sí, que
14: volen veure allò del canvi climàtic, que existeix.
13: Sí.
14: Però clar, el poble de
11: sí, però
14: peu fem el que podem,
11: dels 5 anys.
14: Però han de ser des de dalt.
11: Ja, però els importa tres pitos, perquè ells tenen l'agenda dels 5 anys o dels 4 anys.
14: A veure...
11: La Capifi, Maria, encara que tingui impacte a 30, 40 anys, com que jo no hi serveix, importa tres pitos.
14: A tu et posaran la benzina, que segons quines emissions no pot circular, però... Ells se n'anirà per anar d'aquí a Madrid o d'aquí a Sevilla o d'aquí a Sant Sebastià, s'agafaran el seu avió privat.
11: Bueno,
14: què consumeix un avió?
11: Ja, bueno.
14: Quan de querosè no crema i no contamina?

0: usuari, no?
1: Sí, que pagava, sí.
0: Va directe a tot això, val, a fer més panells de llum solar, per exemple, no sé, coses de més energies de renovables, pues encara t'ho compro, però que no serà el cas.
1: No, i lo dels panells solars també s'hauria de parlar, perquè nosaltres vam trucar per posar-nos panells solars i els mateixos van dir, és que senyora, no le merece la pena.
0: Ja, jo m'ho vaig mirar i vaig fer els números i dic, uf.
1: Clar, és que no...
2: No és cap bicoca, eh?
1: No.
2: Si tu fas números... I dius, bueno, et costen 18.000 euros, quant de temps trigues a amortitzar-los, quant tens de gastar de llum, quant pagues cada mes, i després
0: trigues molt a
2: una pedregada,
0: trigues molt a amortitzar, sí,
2: i et faci malbé els que no hi ha, yeah, l'assegurança, segons va dir el Diego, no entrava l'assegurança. Vull dir, no, jo crec que no és cap...
0: A veure, no és mala idea, per exemple, jo puc entendre que centres com un hospital en tinguin. Per què? Perquè també que vam tenir l'apagona aquell.
3: Clar.
0: I si tens altres fonts d'energia, com pot ser un generador que continua bastant, o llum solar del panell, està prou bé.
2: Però això ja ho té de fer el
0: govern. Jo crec que si ets molt gran, igual sí que ho pots amortitzar abans, o et compensa, no? Si ets un sant joan de Déu... Ja.
2: Hi ha una vivenda...
1: Una casa particular...
0: Ara, un particular costa, a menys que facis una associació entre diversos veïns i tal, però sí, un individual...
2: Nosaltres hem fet...
0: És una pena, eh? Hauria,
2: fer pressupost, però també et dic una cosa,
0: és que realment està subvencionat, no?
2: Ara no. Va estar al començament.
0: Mal.
2: Però ara no. Però tot i així, et surt caríssim. Nosaltres, als 100 anys... ho hauríem amortitzat.
0: Clar, no ho trigues molt a amortitzar, o sigui, ets un individual.
2: No, és que no et val la pena.
3: Bueno, nosaltres vam preguntar, però vosaltres teniu experiència si jo ara posés la casa a la venda i dic que tinc un sistema d'autoconsum i tal, això revalidaria el valor de la casa? I em va dir no. Dic, ostres,
0: no,
3: és que no me'n dono
0: ni una. A veure, sí, però no, perquè... quan tu vens, hi ha el tema, o quan llogues, et demanen la certificació energètica. I això influeix en el valor. I m'imagino que si hi ha panels solars, la certificació energètica és una altra, és superior.
3: Però...
0: No sé, des de la ignorància.
3: No, jo ho sé perquè vam fer una valoració energètica, sí, sí, d'un pis aquí a Sant Boi, i el perit que ens ho venia a fer, el primer que ens va preguntar és si teníem gas. I si tens gas ja tens una valoració pèssima.
0: Superbaixa.
3: Sí, que, i tothom té energia...
0: majoria
3: tothom,
0: tenen,
3: no?
0: Gas.
3: Coneixem, sí, gent que no, però,
1: la majoria
3: sí, de gent tenim una energia alternativa, no? No ho sé.
2: O sigui, el gas baixa la valoració.
3: Sí, baixa la valoració.
0: La certificació energètica se'n va... pues perquè es contamina molt, no sé.
3: No ho sé.
0: Sí, aquí. Sí. O, per exemple, jo, que quan em vaig refer la casa... el tio em va dir, ¿quieres vitroceràmica i tal, no?, o inducció? I li dic, no, o sea, cámbiame la cocina, pero yo quiero, o sea, a mi m'agrada cuinar amb foc, o sigui, el sabor del menjar és molt diferent. I el tio em va dir, ¿estás segura? I dic, sí, em va dir, estàs loca. I, però bueno, és veritat, ostres, tu, cuinar amb la cuina de fang no has estufat d'on el mateix. Que, evidentment, em penalitza molt energèticament.
2: Sí,
3: bueno,
2: sí, si tens gas butà, perquè jo cuino amb
0: bueno,
2: gas
0: butà. No, és gas ciutat.
2: Tinc gas ciutat.
0: Sí, o sigui, cuino amb gas.
2: Cuino amb... tinc l'ampolla de... quan se'm va anar la llum, jo aquell dia cuinava...
0: Sí, és veritat. Sí, no, jo també quan se'm va anar vaig dir, més igual, jo vaig amb gas. I passo. Però...
2: sí, però el gas també necessita electricitat, la caldera de gas, eh?
0: Sí.
1: Per la calefacció,
0: sí. Però,
1: sí.
0: Per la calefacció i per la dutxa. Però per la cuina diria
2: la cuina,
0: que no.
2: Per la cuina no. Clar, jo com no la faig anar, la tinc amb gas, eh? Però no la faig anar. La tinc...
0: tu al forn, no? Amb tot el calor. Tu allà amb el forn.
2: No, jo la cuina de gas, que té els meus 4 fogons, i ala, per Nadal faig anar els 4 fogons i no vegis la cocinita.
3: Sí.
2: Bueno,
0: pues... això és tot. Ha augmentat la mortalitat, és cert, per culpa d'allò. I què es pot fer? De fet, els hospitals han estat col·lapsats.
2: La pressió
0: baixa, ja deien, no?
2: Quan fa calor... Acostuma a baixar o a pujar?
3: Home, la pressió baixa. La mira, pressió la, baixa. Si, perquè no la deveu ser baixa. Aficionades al futbol, jo nosaltres tampoc, però ahir en el partit del Barça una senyora es va aturar el partit perquè una senyora va tenir una baixada de pressió i va caure rodona. Sí. En el, en
0: és que el cop de calor és això.
3: En ple partit.
0: El cop de calor és això.

0: influeix moltíssim, comença a ser una mica tota la explicació que ha donat abans la Maria, vull dir, el teu cos comença a eliminar sang, el teu cor ha de bategar més perquè ha de cobrir les necessitats perquè no arriba, i llavors fas fallida, i pots fer, doncs això, afortunadament
1: el primer és baixar la tensió, que es queda en una lipotímia i prou, però d'aquí pot derivar, doncs, bueno, jo t'ho dic, a la farmàcia, a mi, de pacients, no m'havia passat mai en un estiu, 7 o 8, però en dos mesos,
2: 7 o 8?
1: Pacients.
2: Ja. Pacients?
1: Desassats.
2: Que es...
1: Desassats.
2: Que es va morir, vamos, és que no t'entenia bé.
1: I del pal de, bueno, pues això, un atac al cor, que és això, primer baixa la tensió, el cor continua intentant bombejar més, i al final fa un infart. I gent que tu dius, però si aquesta no... Gent que no tenia cap condició, que no és el típic que et ve a la farmàcia i s'emporta 500 pastilles, no. Gent que, però dius, bueno, que tenia 70 anys.
0: No tens una població envellida en el teu sí. barri, sí?
1: Relativament, sí. Són generalment, en general, barri obrer, gent honesta, treballadora, però que ja estan molt jubilats, i tal. Ja.
2: Agafa Casa Blanca, agafa el barri de Casa Blanca, agafa el barri també de Vinyets.
1: És Vinyets, agafo tot Vinyets. I Vinyets són tots... Sí,
2: quasi tots...
1: Ara han construït pisos nous, ara està venint gent jove, i tal, són pisos de protecció oficial, tal. Però sí, tinc molta gent gran. Però bueno, a veure, 70 anys. Una noia que es prenia una pastilla pel colesterol i una per retenció, que amb 70 te'n vagis a l'altre barri?
0: Sí.
2: Però és per problema de cor... Però en aquests casos no és perquè ja té un problema de cor.
1: No és aquest cas, o sigui... No. I un altre que també dius, però si tampoc no es pren... No. I gent que no dius, és que li van receptar això fa 500 anys i no ha tornat més al metge. No. Gent que anava al metge, gent controlada i tal. Vull dir que qui menys tu penses, o sigui, pots ser candidat. I... Ara, també sí que és cert. Forma part de la probabilitat, moltes més dones que homes.
2: Però jo crec que això, crec que no ho sé, no sóc metge, perdoneu la meva ignorància, però es pot previndre perquè, sobretot, beure molta aigua. Sí. Si durant l'hivern et beus litro i mig, a l'estiu amb aquestes calorades,
1: beure
2: dos litros
1: t'has
2: de beure, no? Procurar no estar al sol amb... Sí. Prendre unes mesures, jo crec que això també et deu ajudar.
1: Sí, beure molta aigua. No, clar, l'única opció era beure molta aigua. Sí.
2: I no freda,
1: Ah, sí, també hi ha gent que diu que l'aigua freda, que no és bona, que només en casos extrems, que trobo que aquest estiu potser l'han estat, que és molt millor temperatura corporal,
2: diguem-ne. Ambient.
1: No ambient, corporal.
2: Clar,
1: perquè
2: temperatura com ho saps,
1: ambient
2: quina és la
1: són
2: corporal?
1: 40 greus i la corporal són 36. Clar, que la temperatura del cos, o sigui, el cos tolera molt millor els líquids si estan a la pròpia temperatura, però bueno, jo també, jo amb aquestes calors un gel sí que l'agraïm, no?
0: Sí. També a la part de beure aigua has de procurar, doncs, que clar, no et ve de gust el caldet de la tardor o de l'hivern, però has de buscar, doncs, gazpachos,
2: alternatives, no?
1: Jo estic convençut que el gazpacho aquest estiu ha superat vendes.
0: Segurament.
1: Sempre hi ha algú que guanya, no? I jo crec que el gazpacho ho deuen haver patat.
0: Jo crec, és això, no? Procurar beure molta, menjar molta fruita, és el temps de la fruita sucosa, que el meló, la síndria i la fruita de pinyol, però sobretot aquests dos, no? I beure, o sigui, prendre aigua amb tots els seus formats, efectivament, que gelats també, doncs per què no, no? Vull dir que també d'alguna manera
1: doncs
0: ajuden també a suportar. Ha sigut dur, i ens ha costat a tots. Vaja.
2: Ha sigut dur i ara, vull dir, ara passarem a l'altre extrem, perquè es preveu un hivern molt cru també.
1: Sí? Ho han dit?
2: Sí, l'altre dia vaig escoltar-ho, no em digueu
1: jo
2: algun,
1: no sé fins a quin punt, sembla que el planeta Terra... Llavors, estic enviant clar, un missatge de l'estic tip de vosaltres.
2: Sí. Com podem...
1: I ara us penso tractar com m'heu tractat vosaltres.
2: Sí, igual. Sí. Com podem preparar el cos per el que ens vindrà? I jo... Penso que tindria de hi haver algunes instruccions, no?, per preparar-nos, no sé. Veure això el que t'has dit, caldets proper... calents, potser ara més tebis, perquè si no...
1: Farem més transitori.
2: Com afrontarem ara l'hivern, aquests freds que ens vindran? Sobretot, qui més ho pateix sempre és les persones grans, sí. Per lo que tu deies, Maria, pel tema econòmic, pel tema d'habitatge, perquè sí. Les persones grans a lo millor viuen amb un piset sí. que a lo millor...
1: Sí, que a veure com està la carpinteria, clar, a
2: veure
1: com tenen la carpinteria, clar. Sí.
2: No, clar, quina solució hi ha?
0: Des del punt de vista de salut, jo crec que no n'hi ha cap. Des del punt de vista, això és un problema més aviat, un problema de tipus social, un problema de tipus doncs, organitzatiu i una mica abans amb la fora d'antena ens hem trobat pel carrer, parlàvem dels refugis climàtics que s'han intentat posar i que d'alguna manera doncs, la gent feia la viu-viu i sí, que se n'anaven a les biblioteques
1: però,
0: o als centres comercials
1: clar.
0: O a la Maria, és a dir, que fins i tota la farmàcia havia tingut sí, alguna...
1: Escolta, aquesta pujada, sento que 10 minutets, i clar, que si segui que més em dona i a més, tampoc no cal que pateixis, que estàs descansa ja.
2: Sí, perquè de fet els refugis climàtics que l'Ajuntament va posar s'han fet servir pocs. Jo, el casal de la gent gran de Santa Coloma era un refugi.
1: És que no és mala idea. I de cara a l'hivern, igual, en comptes de posar la calefacció, també anar-te'n al casal de la gent gran.
2: Igual,
1: estaràs més ocupat mentalment i socialment,
2: climàtic,
1: i estaràs més protegit.
2: Refugi climàtic és igual d'hivern que d'estiu.
1: Sí.
2: El tenim tot l'any.
1: Sí,
2: però,
1: sí.
2: De fet, clar, ve la gent que ve allà al casal, i jo... A vegades marxava de casa, me'n vaig una estona al casal, perquè allà tenim l'aire i estàvem la mar de bé. Però, que vull dir que la gent que passa pel carrer no ve la gent normal,
1: ja,
2: que és sòcia.
1: No se'ls hi acud, ja.
2: La gent normal s'abans se n'anava a un súper o sí. Se n'anava a la Sirena. La Sirena s'estava a la mar de bé.
3: I a l'àrea de Guissona.
2: I a l'àrea de Guissona,
3: Faret i tot.
0: Jo pues, crec... Ah, te'n vas ja, no,
1: sí,
0: Maria?
1: Sí, la
0: marxo
1: ja.
0: Molt
2: bé,
0: molt.
2: Maria. Gràcies per venir.
1: Encantada
2: que
1: vagi a veure.
0: Fins la propera.
2: Digues, Adrià, digues.
0: No, anava sí. A dir que, de totes maneres, és molt més fàcil afrontar l'hivern que no pas l'estiu, eh?
2: Vols dir?
0: Jo crec que sí, jo crec que bueno, tret de quan a tots els hiverns hi ha algú que s'ha deixat l'estufa a costat de la vànua del llit i se li ha calat foc, no? I, no, però si és més fàcil combatre malgrat tot, eh? I crec que és més fàcil combatre el fred que no pas la calor.
2: Bueno,
3: sí, jo penso que també et poses quatre mantes
0: el que
3: i mitjons d'aquells gruixuts que n'hi han, i si fa calor és aire condicionat, i cada dia i cada hora, i per la nit clar, si no tens prou mantes o un pijama de franela, no sé, penso que sí, que hi ha més...
2: És més suportable, però per
3: sí,
2: segons
3: hi ha
2: qui,
3: més coses.
2: Jo suporto més bé la calor que l'hivern.
3: Jo sempre, abans també, eh? Però ara ja no,
2: aquest
3: eh?
2: Any no puc dir
3: aquest
2: el mateix,
3: no.
2: Perquè aquest any ho he passat molt malament, molt, molt. Les nits han sigut horroroses.
0: Sí. Però jo crec que l'hivern el que ens ha de fer, i des del punt de vista de salut, o sigui, de... Home, és, sí, no ho sé, ara no ho tinc, no en tinc ni idea, perquè no tinc dades, no? Suposo que algú deu morir de fred algun hivern, no? Algun, doncs, gent que sense lloc...
3: Però sense sostre.
0: Sense sostre i tal, algun n'hi deu haver. Però jo crec que hi ha hagut més morts per calor que no pas per fred. No tinc estadístiques i no tinc números, però em dona la sensació. Però, de totes maneres, el que és important és això. No serà... Quan venen les coses, no és perquè vingui molt de fred. sinó que els canvis bruscs de temperatures. Vull dir, ara diuen que anirem, doncs, a això, vigilant el cel perquè no hi hagi pedregades, no? Perquè no hi hagi grans esclafits i coses rares que no estem habituats, i que llavors això probablement des del punt de vista de salut t'agafa fora de lloc, agafes fred i tal, i pots emmalaltir, no? Però el fred en si no ho és. Avui he sentit una notícia de la ràdio, que diu que estan projectant una vacuna de la grip que sigui perpètua. O sigui, et vacunaràs de la grip, no hauràs d'estar com ara fan cada any. Et vacunen segons les soques de l'any anterior i tal, i fan una selecció, sinó que es veu que estan treballant, però ja et dic, no és res mèdic, ho he sentit per la ràdio, que estan treballant amb una vacuna per la grip universal. O sigui, tu, a l'edat que sigui, de la mateixa manera que et vacunes de la rubeola, de la
2: que tingui memòria, que tingui memòria, no?
0: Això mateix.
2: És com el carnet, quan tens certa edat ja te'l fan, ja és per tota la vida, no? La vacuna igual.
0: No sé a partir de quina edat vacunaran de la grip, però he sentit, bueno,
2: sí, perquè tal com tu deies, el problema no és que l'estiu faci molta calor i a l'hivern faci molt de fred, perquè si tenim un entremig que ens podem anar preparant, adaptar el cos a el que et vindrà. Però el problema que tenim ara és que ara avui ha fet calor altra vegada, es preveu que el dimecres baixin les temperatures. Aleshores, què passa? Que passes de tenir molta calor a sortir el dematí i dius, necessito una rebequeta, no? Això és el cos. Encara sembla, perquè el temps ara sembla un dragon can, està amunt, avall, no té una estabilitat com abans. Tu, quan érem petits, teníem la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern, i t'anaves adaptant. Sempre hi havia algun dia especial, però normalment li deien l'estiuet de Sant Martí, sí. però eren aquells dies en concret. Però ara no es pot preveure la castanyada. Hi ha anys que les castanyes te les menges a la platja.
0: Avui també
2: és molt
0: diferent. En el a TV3, el Francesc Mauri ha ensenyat una foto d'uns arbres amb la fulla groga i diu, no us penseu que és per la tardor, sinó que és per la sequera. O sigui que realment la naturalesa està fent un canvi. O sigui, no ens repercuteix a nosaltres, evidentment, però és que és universal, vull dir, no, és una situació molt, molt complicada, i evidentment aquests arbres que ara s'assequen, no sé si la tardor tindran...
3: No ho sé.
2: Estan fora de temps.
0: Clar.
2: No fan el seu procés.
0: Clar.
2: Natural. Jo el que et comentava, aquests canvis bruscs, d'una temporada a l'altra, sinó d'un dia per l'altre, com ens afectarà el nostre cos? Hi ha alguna manera de poder evitar tot això? Perquè hi ha gent que es pren ara vitamines, comença amb la gelea real per preparar-se per l'hivern. Tot això és eficaç?
0: Cada vegada que hem procurat que durant el curs passat i també avui, que parlarem de la segona part, parlarem de la vista, hem parlat sempre de l'alimentació, de l'estil de vida, de les maneres, de com repercuteix el que... allò que diuen, no? Som el que mengem, no? Que diuen, es diu així una dita molt ràpida, no? Somos lo que comemos. Jo no sé si som el que mengem, però evidentment el que mengem, com ho mengem, quan en mengem, influeix molt en el nostre dia a dia. Vull dir, si jo només menjo patates fregides, que m'encanten, doncs probablement tindré problemes d'estrenyiment, tindré problemes de gasos, tindré un munt de problemes, i no cal que vagi al metge. en lloc de menjar patates fregides només, menja patates fregides i un enciam de tant en tant, i probablement només amb això ja influirem, perquè l'enciam m'hidratarà. Les patates fregides en definitiva només em porten hidrats de carboni i oli
2: i grassa
0: i greixos, no? Ja està, no em porta res més. En canvi, una bona amanida pot ser innumerable, la de coses, de substàncies que aporti, no? Ara després en parlarem, no? Per la vista, els betacarotens, o jo què sé, el zenc, que està tan de moda ara, per la pell, per la vista també, tal, el zenc, és molt ric és molt rica la nostra alimentació, pot ser molt rica, vaja, i la podem empobrir també, no? Però que vull dir que no cal això de la jalea real. No, jo la jalea real, la veritat és que se'n parla molt i no sé exactament el que és, sé que és algo de les abelles, sí. Però no sé si és el rusc, em sembla que té a veure amb el rusc.
2: No, és res, jo fa molts anys que no n'hi pres i és, tu tens de posar amb un escuradents un palet molt petit i una miqueta sota la llengua cada dia. El que passa que ara hi ha molts aliments.
0: Però què és això? Però què és?
2: Ve de l'abella, de l'abella mare, de la vella reina. Crec que és el nèctar de l'abella reina.
0: Això ens ho hauríem
2: crec que és...
0: No ens ho havíem d'haver preparat, això.
2: Sí. No, però ara perquè se m'ha ocorregut el parlar del tema...
0: Sí, se'n parla molt, de la jalea real, això, jo què sé, és tòpics d'aquests de tota la vida que... I segur que són... Perquè la mel és un aliment riquíssim i ric amb molts factors, no? I probablement, si això és una cosa de les abelles, doncs és probable que sigui. Ara estem parlant i no tinc base, no?
2: Jo he dit la jalea real, com puc dir el multicerum, com puc dir el fermatón, com puc dir productes d'aquests que són a base de vitamines, que hi ha molta gent que quan ve la tardor es pren una tanda per preparar-se pel l'hivern, clar.
3: Home, ara... però tampoc estaria malament, perquè el preu que van les verdures i les fruites, no m'estranya que la gent gran no pugui comprar
2: no
3: tota la
2: que
3: fruita.
2: És barato, i... No et penses que
3: el multicerum...
2: Sí, tot això és barat.
3: No és barat, però bueno, és que em sembla que surt més barat això que un quilo de tomàquets, eh? És que ahir, el dissabte a Vilanova, no baixaven dels 4 euros el quilo.
2: Però potser t'alimenta molt més un quilo de tomàquets que no pas una pastilleta d'aquestes.
3: Pues, si són vitamines, no? No sé, jo ho dic per... com a excusa, no? Sí, potser va bé, perquè, clar, la gent no menja tant fruites i verdures perquè són carilles.
2: Clar,
3: et surt més barat de postre menjar-te una magdalena, que no té més que hidrats de carboni, que no dos paraguaios, perquè estan a un preu que no sé, serà normal que estiguin a aquest preu, però clar, la gent
2: a vegades,
3: que heu
2: a part
3: dit,
2: del...
3: no? Viudes amb una pensioneta,
0: jo crec que és un problema de mercat, perquè ara tothom està per les dietes hipocalòriques, per les dietes pobres en greixos, i hi ha com una malaltia social, i llavors s'han tirat a la verdura, i jo crec que és la llei de l'oferta i la demanda,
3: cara.
0: No?
3: Un carbassó, és que un carbassó és caríssim. O una aubergínia, que mireu, jo pensava que ara era època.
0: Perdoneu, no he pogut evitar mirar a veure què era la jalea real, per això la xafarderia amb la intel·ligència artificial. Diu que és una substància segregada per les glàndules hipofaríngies que provenen del cap de l'abella obrera jove de 5 a 15 dies, que es barreja amb les secrecions gàstriques i serveix per alimentar les larves.
2: Va, mira, doncs més val, ja no me la prendré.
0: Ja més val no. Sí.
2: No me la prendré.
0: Són aquestes... No, i probablement sigui fantàstic, no? És igual que... la llet de la balena. Es veu que la llet de la balena és d'una riquesa extraordinària, i per això és el nadó de la balena, el balenat o com es digui, doncs creix i augmenta el pes de manera exagerada i tal. Però no sé si em vindria de gust que algú comercialitzés la llet de la balena.
2: Cada cosa lo seu. Les balenes que alimentin les seves cries, l'ésser humà que alimenti amb un ésser humà, els gossos, vull dir que cada raça i cada ésser té d'alimentar els seus. Vull dir, això és contra natura, penso,
0: Bueno, la veritat és que teníem... se n'ha parlat molt. Jo no he recomanat mai que la gent prengués jalea real, però sí que és cert que complexes vitamínics sí que els aconsellem. La jalea real ara hem vist d'on prové i ens fa una mica d'angúnia, però no hem llegit el contingut. No. O sigui, que el millor és ric en magnesi. No. Hem llegit què era i d'on prové, però no hem llegit, no sabem quin contingut té.
2: És com unes defenses. Jo parlo de molts anys, ens ho donaven com a defenses, com a prevenció per afrontar l'hivern dels refredats, i com una protecció. Però ja dic, fa molts anys que no em prenc, No. Jo, mira, penso que el que tu has dit, no? Si tu menges, fas una dieta equilibrada, sobretot ja quan som grans, una dieta equilibrada, i fas una mica d'exercici, i fas una vida mitjanament sana, jo crec que, a veure, que ens pot passar a tots, Jo, mira, penso que faig una vida molt sana, i puc sortir al carrer i pum, caure de cop. Però que abans de prendre els complements, penso que primer és lo natural, l'alimentació. No?
0: Sí, el dia a dia és fonamental. Vull dir, comprar coses de pot... jo tinc una pacient que és un magatzem d'aquesta, de la Maria la Justícia, d'aquesta que
2: té magnesi.
0: Que té de tot. No, té de tot, no solament magnesi, té de tot, o sigui, àcid hialurònic o és que qualsevol cosa pot aquesta marca comercial. Però és que, i no tinc cap inconvenient, ni tinc cap inconvenient amb la marca comercial, pobre, però que es pot aconseguir, és el que diem, la majoria de coses es poden aconseguir en la dieta habitual.
3: Sí, jo també penso això, però el que també veig és que hi ha molta persona gran que potser no té tota la dentadura, que li costa menjar-se un préssec, o que el meló el troba dur, o les amanides, se li fa feixuc una amanida com la que hem menjat nosaltres aquest migdia, amb tot, és que se sortia del plat l'amanida, quasi bé plat únic, amb ou dur, tonyina, pastanaga, tot tenia. Llavors, aquesta persona gran potser no li ve de gust menjar-se això. Però, per altra banda, com necessita els nutrients que té l'amanida, pues, per això estaran les vitamines, dic jo, en càpsules.
2: Però es pot fer purés, o sigui...
0: Bueno, ara, això ho vam parlar en un programa, no? Ah. Ens han salvat del no prendre llegums la joventut, els humus, no?
2: Els humus,
0: que ara va començar sent només de cigró, que és el convencional, però que ara en fan de llenties, en fan de mongeta seca,
2: de remolatge,
0: amb múltiples additius i diferents coloraines i tal, perquè t'entri per la vista. Vull dir que i és com menjar unes farinetes. Vull dir, jo crec... No, que estic d'acord, que evidentment hi han limitacions de tot tipus, no? I una d'elles també és el que dèiem, vull dir, el que el tomàquet vagi a 5 euros, doncs un quilo, dos tomàquets una mica macos ja te'ls fan el quilo, o sigui que i entenc que hi han limitacions, però també hi han opcions.
2: Vull jo dir, penso que el que t'has dit, el tema de la boca, no és una excusa, perquè vosaltres heu comentat fa un momentet el tema del gazpacho. El gazpacho pot tomàquet, ceba, pepino, cogombra, pebrot, vull dir, all, amb el gazpacho hi ha de tot. I tu et veus una persona gran, es veu un got de gazpacho i és com si s'hagués menjat una amanida. Vull dir que una altra cosa és el preu, però per lo que tu comentaves, perquè a lo millor no té les dents en condicions i li costa mastegar, però s'ho pot triturar el salmorejo. El morejo també és boníssim i allà pues, pots posar-hi el que vulguis i pots fer infinitat de coses. Pots fer tomàquet triturat amb tonyina, el que deia l'Adrià, de fer l'humus, de fer la brandada de bacallà. Vull dir que pel tema de la boca jo penso que no és tan problema com pel problema econòmic. Això sí, problema, clar, cada vegada la vida està més cara i les pensions pugen al mínim, això sí.
0: No, i el que està clar també és que el sistema de salut tampoc ajuda, vull dir, tu vas al metge de capçalera i no et pregunta quin estil de vida portes o què has menjat o quan has menjat l'última pastanaga o l'últim tomàquet més per valorar la l'aport de carotens o qualsevol altra cosa, no t'ho pregunten això. Ni tampoc hi ha dietistes que podrien ajudar, vull dir tu has de manegar tot tu, els joves amb la intel·ligència artificial i la gent gran, doncs, parlant per les raconades, tu què menges, tu què fas, tu el teu metge que et va dir, o jo vaig anar al dietista i no sé quantos, i el boca orella.
2: Sí, i vas a la dietista i et dona... vull perdre pes i a tothom li dona el mateix llistat. Sí. De totes maneres, el que tu comentaves, Adrià, que el metge no et pregunta, abans hi havia el metge de família, que això també ho hem parlat a vegades, i el metge de família era això, era de la família, perquè venia, se sentava i li posaves el cafè. Ara no, ara és el metge, i que no en tenen la culpa ells, no vull dir que siguin pitjors, simplement que tenen, a lo millor, en una hora de visitar 50 persones. No poden tampoc de prestar-los l'atenció que s'ho mereix. Crec que és així. Les coses han canviat i tu saps, del teu pare a tu ha sigut molt diferent.
0: Sí, oi tant, això està clar. Tot ha canviat. Bueno, no sabem a fi de què, però que el metge de capçalera, quan anava a casa, com el meu pare, que sempre li tenien preparada la tovalloleta, el rentamans i la tovalloleta i tal, i a mi em deien, tu vols rentar les mans també? I veia el que menjaven, si estaven per en taula i tal, d'aquí a no saber-ne ni idea, doncs hi ha diferència.
2: Bueno, tenim de fer... Després continuarem, Fem una petita pausa per les notícies i de seguit tornem. Fins ara mateix.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
2: Es mantenen les retencions a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un accident ja retirat, a la C16 Terrassa direcció Barcelona per un altre accident que talla un carril i a les rondes de Barcelona força congestionades en tots dos sentits de la marxa.
1: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la que se'n beneficia la Xina i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguàrdies de la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la intel·ligència artificial. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La crisi migratòria a Ceuta passa a facturar al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vots, segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5.5 punts. Qui més puja és Vox, més d'un punt. Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat, que ara ja té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat als jutjats de Lleida. Els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. Els tres líders s'han reunit en una cimera a Cardiff en un moment en què, per primera vegada, aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Els Amics de les Arts, Tomeu Penya i l'Elèctrica d'Arma actuaran aquesta tardor en el festival Música sota les Estrelles, en plena Serra del Montsec. També hi cantaran Lluís Sánchez i les germanes Nederman. Una proposta que combina música i observació de l'univers i ara, per primer cop, també gastronomia.
0: Esports.
3: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de portar la samarreta blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà a Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, gairebé no hi haurà cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Nord-Est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest, i els valors més alts poden arribar als 37 o 38 graus.
0: 3CAT Info.
4: Ràdio Sant Boi.
5: A Gent de Carret expliquem tot el que passa a Sant Boi.
6: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
7: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
8: De la ciutat cooperativa.
9: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
10: Hola, bon dia.
6: Amb ritme, proximitat i bon humor.
5: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
11: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: La veu de la gent gran.
1: Després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part d'avui, recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda i el podeu escoltar en diferit de 9 a 11 de la nit. Però, si no podeu a cap d'aquestes hores, també ho podeu fer-ho a través de la web de Ràdio Sant Boi, La veu de la gent gran. Continuem amb l'Adrià, la Conxita, se'ns ha incorporat la Mabel. Bona tarda, Mabel.
2: Què tal? Muy buenas tardes.
1: Però sabeu que avui tenim la nostra bruixeta bona, que està a l'altra part del telèfon. Bona tarda, Isabel.
3: Hola, bona tarda a tots. Què tal l'estiu, bé?
1: Bé.
3: A part de la calor?
1: Bé, calorós. Però bueno, de moment ho hem suportat. Estem aquí, que és el més important.
3: És el principal. La Conxita recorda la seva operació. Si està aquí, és senyor que està bé, eh?
1: Sí, està bé.
4: Gràcies.
3: Perfecte. Molts records per tots vosaltres.
1: Molt bé, Isabel. Què ens depararan els astres aquesta setmana?
3: Doncs mira, començarem.
1: Primer, a veure si tinc de comprar el número de loteria o no, eh?
3: Ah, val. Això, mira, el mes que ve no perquè és festa, però l'altre mes us puc dir el número de la loteria.
1: De la grossa, home. M'ho haguessis tingut de dir abans, que ja l'he comprat pel casal.
3: Ah, ostres.
1: Bueno, digues que acabarà amb un, que és
3: no
1: el número
3: pensat.
1: Que tinc. Vinga, endavant.
3: Mira, començarem. Mira, Àries, disfrutareu d'harmonia junt amb la família i existirà una bona comunicació entre vosaltres. Comptareu amb un excel·lent poder de concentració. La vostra intel·ligència serà pràctica i els pensaments estan enfocats en el present, que és el principal. L'economia, bastant bona. Dia de la setmana, el dimarts. I el número de la sort, el número 8. Taure, no deixis que ningú et manipuli. Hi ha gent que no vol i les coses us vagin del tot bé. Aneu en compte amb algun amic envejós. La ment la tindreu oberta i en sintonia amb els possibles canvis. I no queda cap més remei que adaptar-se al medi. Buscareu independència i llibertat. Hi haurà persones que col·laboraran amb vosaltres amb molta possibilitat. A dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 5, bessons. Us apropareu a persones que són molt importants per vosaltres, trencant algunes barreres emocionals, i us anirà força bé amb els assumptes familiars. Si voleu invertir, aquest és el moment adequat. No tindreu problemes de diners. Tindreu seguretat amb... Teniu que tindre seguretat amb vosaltres mateixos i poder de decisió i determinació. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 1. Cranc, mantindreu una comunicació excel·lent amb els amics i sobretot amb els familiars. La ment la teniu molt desperta. Seran uns bons dies per reemprendre estudis i activitats relacionades amb l'aprenentatge i l'intel·lecte. Poseu més passió a la vida. És el consell que us donen els astres. Dia de la setmana, el dijous, i el número de la sort, el número 9. Lleó o Leo, disfruteu del moment. Aquests dies us sentireu molt satisfets de les coses que a poc heu aconseguit. En canvi, tindreu que cuidar el vostre cos. Per això, el més important serà no cometre excessos. Com aquestes setmanes seran molt mogudes, procureu deixar els nervis al calaix i fer una miqueta de ioga o relaxació. Dia de la setmana, el dilluns. El número de la sort, el número 4. Verge. La ment la teniu centrada, pràctica i molt metòdica per fer les coses del moment. En general, tindreu molta facilitat i rapidesa per resoldre tots els contratemps que us puguin sorgir. L'economia, bastant bé, seran uns dies per convidar a familiars i poder fer-los els regals que teniu pendents. Dia de la setmana, el diumenge. El número de la sort, el número 3. Balança. Disfrutareu d'un temps tranquil i de recopilació. La claretat mental us ajudarà amb un major poder de decisió i seguretat. També la vostra economia podria rebre un impuls important aquests dies, força bo. Teniu molta energia positiva per enfrontar-vos a tots els reptes que pugueu tindre, però sobretot heu de fugir del pessimisme. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 8. Escorpió, la vostra intuïció estarà molt desenvolupada, encara que pot ser molt selectiva. Comptareu amb habilitats en temes metafísics i apertura mental per anar a buscar mons desconeguts i poder aconseguir millor benestar personal. També estareu molt extrovertits. La família us donarà una bona notícia. Aneu-la a veure. Dia de la setmana, dijous. I el número de la sort, el número 2. Sagitari. Comptareu amb molta autonomia, independència, determinació, noblesa d'esperit i respecte. Sereu capaços de dominar totes les circumstàncies i potser les vostres aspiracions canviïn. No tindreu problemes a ningú. També sorgiran noves oportunitats. L'economia varia constantment. Pot ser que els gastos que assumiu i el risc que pugueu tindre siguin una mica exagerats. No us espanteu. Dia de la setmana, divendres, i el número de la sort, el 0. Capricorn, esteu a punt d'aconseguir allò que tant volíeu. No és moment d'anar enrere. Tireu sempre endavant. Ho aconseguireu. Deixeu-vos guiar per les vostres conviccions morals i espirituals. Les amistats i familiars us poden ajudar a millorar la situació i les dificultats. L'economia, força bé. Dia de la setmana, el dimarts. I el número de la sort, el número 6. Aquari. Rebreu notícies molt agradables de l'estranger. Si esteu preocupats per la salut d'un familiar, no us preocupeu gaire. Tot tornarà aviat a la normalitat. En el terreny econòmic no tindreu cap problema financer. Tot el contrari, rebreu uns diners extres per part d'un familiar. Esteu molt ocupats fent canvis a la llar. Procureu descansar una mica per no perjudicar la vostra salut. Dia de la setmana, el divendres. I número de la sort, el número 7. I per últim, peixos. Seran uns dies per resoldre documents i qüestions legals. Tindreu forces, reunions i signatures de contractes favorables. Amb la família no tindreu problemes, gràcies al vostre equilibri emocional. La ment estarà molt desperta i atenta als detalls. Felicitats, peixos. L'economia aquest mes està força bé. Dia de la setmana, el diumenge. I el número 2 de la sort, el número 4. I fins aquí, tots els signes llegits.
1: Pues molt bé, Isabel, t'asseguro que m'has alegrat el dia, perquè m'has dit un horòscop meravellós. O sigui, tant de bo, si es compleix, mira, signaré documents i, bueno, i l'economia perfecta. O sigui que... Ja dic, m'has alegrat el dia.
0: A mi també.
3: Que tens papeleo per mi?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, que tinc papers entre
3: mig. Ostres, doncs mira.
1: I reunions, t'asseguro que reunions en tinc moltes.
3: Ja m'imagino,
1: Ja saps com va la cosa. Doncs bé, l'Adrià crec que et volia dir alguna
0: cosa. No, a mi també m'has deixat fantàstic. Estic per anar a comprar loteria que acabi en 8, perquè...
3: Pues que acabi en 8, exacte.
0: Sí, no, jo això està...
2: Com ho fem? Això tengo que... Tiene que ser con 6.
3: No li tocarà tots els signes perquè cada un té un número, però
1: clar,
3: bueno...
1: Clar, però per lo menys els cadaculs que tenim ens tocarà el nostre número. Esperem. Aquesta il·lusió tenim.
3: Me l'agradaria molt. Doncs,
1: digue'n, Isabel,
3: tarda,
1: un petonet molt fort i fins
3: a
1: la propera.
3: Una abraçada.
0: Molt
3: adéu,
0: guapos.
1: Adéu. Doncs bé, tant de bo fos cert això, no? Però bé, una mica d'il·lusió crec que sempre està bé, no?
2: Clar.
1: A veure, hi ha molta gent que no hi creu, però jo t'asseguro que hi ha gent d'aquesta que no hi creu, que obre el diari i el primer que mira és l'horòscop.
0: Sí, jo crec que és una de les pàgines més visitades.
1: És la curiositat, oi? De dir, serà veritat? És com el tarot. Jo, amb el tarot, va durar una temporada que hi tenia molta fe, però vaig desenganyar totalment i ara no vull saber res. Però, bueno, que la persona que no s'hi fica, que no s'obsessiona, si li fa il·lusió, doncs mira... Perquè normalment els que tiren, no ho sé, potser sí que realment són vidents, però al millor són persones que tenen molta empatia i segons el que et diuen i la teva reacció saben el que t'han de dir. Penso,
2: claro,
1: no ho sé.
2: No
1: vull entrar a aquest món, que no vull que em tirin pedres quan vagi pel carrer. Mabel, abans no t'he saludat. Bona tarda.
2: Bona tarda, bona
1: com
2: tarda
1: a tothom. Com va passar l'estiu?
2: Molt bé, molt bé. Com molta calor, però a mi me n'agrada el calor.
1: T'agrada?
2: La calor.
1: Pues aquest estiu hauràs sigut la mar de feliç, perquè
2: no,
1: de calor n'ha
2: no
1: fet...
2: No tanto.
1: N'ha fet molta,
2: molta. Molta.
1: Ens n'hem parlat i ha sigut horrible.
2: Sí.
1: No has anat a la teva terra aquest any?
2: No.
1: A l'Argentina?
2: No he anat. Creo que a medida que van pasando los años y que vamos cargando una mochila llena de juventudes acumuladas en la espalda, cada vez uno va soportando menos los extremos, ¿no?, climáticos, o el extremo en calor o el extremo en frío, ¿no? No sé, a mí al menos me pasa eso. Siempre me ha gustado bárbaramente el calor, pero últimamente los días de mucho calor realmente lo sufro mucho. Sí.
1: Ho hem patit tot, eh? Si et serveix de consol,
2: sí.
1: A mi també m'agradava l'estiu, ho hem comentat a la primera part, i aquest estiu he passat molt malament, molt.
2: Molt malament.
1: Però bueno, ara ja estem una mica més tranquil·lets, ara d'aquí un temps ens queixarem de fred.
2: Sí, clar, jo la primera.
1: Jo també.
2: Jo la primera.
1: Adrià, crec que avui quedava un tema per parlar sobre el que vam iniciar, els cinc sentits.
0: Vam començar amb el curs passat, amb els sentits, els vam fer a la inversa, vull dir, i vam deixar... que si és vista, oïda, olfacte, gust i tacte. Vam començar pel tacte, vam seguir pel gust, vam quedar amb olfacte, l'oïda, i vam deixar per quan tinguéssim un temps, la vista. Fora d'antena, ara parlàvem amb la Mabel i dèiem que la medicina preventiva, no? El que és la prevenció. Jo crec que la vista, el control de la vista, és fonamental en la prevenció de futurs complicacions, no? Sens dubte, la vista és dels sentits, doncs, el més dominant, el més molt important. Ens ajuda amb les relacions socials, ens comunica molt amb l'exterior, no? Nosaltres aquí a Sant Boi, en el sanatori, es va produir un fenomen molt lamentable. Hi havia un noi, després es va saber a posteriori, que tenia un retras escolar, no aprenia com aprenien els demés, i pel que sigui va acabar en el sanatori, perquè va considerar doncs que era tontet, no?
1: Yeah.
0: I tu el saps, el coneixes aquest?
1: No.
0: Aquest noi va estar ingressat, entès el català perfectament,
2: sí, sí,
0: no m'ha vent.
2: Sí, sí.
0: Va estar ingressat anys i panys en el nostre centre sanitari, en el sanatori, fins que algú, no sé exactament qui, el va descobrir, va veure que tenia un dèficit
2: visual,
0: que per això no aprenia, se'l van endur, el van afiliar a la ONCE, va sortir al carrer, va començar a vendre cupons el van recuperar una persona normalíssima, amb unes limitacions doncs, de visuals, no? Però realment em refereixo que els pediatres també teniu un paper important.
2: Importantíssimo. Por eso es importante sentarse, que el pediatra se siente de frente a la puerta de entrada. Porque uno, cuando entra el paciente con la mamá, con el papá o con quien lo lleve, a las diferentes edades, ¿no? Uno lo ve cómo camina, cómo se comporta, si se esconde o no detrás de la madre, y uno le entrega pegatinas, ¿no?, para que juegue, y uno puede ver si las mira muy de cerca o no, y preguntarle qué es lo que pasa en el colegio, si es que ya está escolarizado, ¿no?, o si mira los carteles y distingue los carteles cuando ya saben leer. O sea, hay muchas maneras indirectas de que se pueda pesquisar un déficit en la visión, ¿no?
1: Això és el que jo considero una medicina preventiva.
0: Clar.
1: Des de la infantesa.
2: Sí,
0: he estat mirant, perquè no és un tema, doncs, la oftalmologia no és el meu tema, no? He estat mirant la freqüentació dels pacients a oftalmologia, i aconsellen que en pediatria es faci un control com a mínim cada 3 anys.
2: Sí, por lo
0: menos. Si puede ser más frecuente, más frecuente,
2: claro.
0: Però com un mínim de cada 3 anys. A partir dels 40 anys es considera que cada 2 anys. I a partir dels 65 anys s'aconsella que es faci anualment.
2: Uno por año, sí. Sí, sí.
0: Tenint en compte la inversió actual de la piràmide poblacional, mm-hmm, és bastant probable que els oftalmòlegs es vegin amb una població bastant envellida, no? Bastant geriàtrica, diguem, per definició, no? Allarguem la vida, si necessitem més cura, doncs aquesta especialitat es veurà carregada de gent gran, no? Però que vull dir que és important tenir cura i estar pendent del tema, no?
1: A més, una cosa, malauradament aquí a l'oftalmòleg, si tens d'anar per la Seguretat Social, pots morir-te, perquè tenen una llista d'espera. Si realment aquesta...
0: Perdona, el problema no és que tinguin llista d'espera, el problema és que no està protocolitzat.
1: Sí,
0: si tu no ho reclames... Me he quedado ciego, no, no veo de un, he perdido la mitad del, no veo un desprendimiento de retina, cualquier sol cosa, me he perdido la visión del polo temporal del ojo derecho. Llavors correm i tots, però no hi ha prevenció.
1: Però no, el que tu comentaves de la piràmide, si des de un començament es va fent un control, llavors els oftalmòlegs de la Seguretat Social no tindrien la meitat de la feina, perquè com qualsevol problema el anirien detectant i el anirien tractant. No seria tan gros com ara, el que tu deies, un desprendiment de retina, un glaucoma, una degeneració macular, aquestes coses que potser, si te les detecten, te les poden anar tractant. Hi ha persones, pues, que són propenses. La meva mare tenia degeneració macular i jo m'estic tractant des de potser fa 20 anys. Em prenc unes vitamines que són especials pels ulls. Vull dir, si ja tu ja veuen que ets propensa, ja, que igual d'aquí uns anys ho tinc, però de moment... I si això es fes, s'evitaria molt, molt, moltes despeses a la Seguretat Social.
4: Però això també s'hauria de fer en altres especialistes.
1: Amb tot. Ah, clar, com ara parlem de la vista...
4: I el
1: de
4: ginecòleg fet, tampoc...
1: El dentista, es tindria de fer el ginecòleg, es tindria de fer tot, un seguiment, perquè seria només una visita rutinària.
4: Amb una densitometria, lo de la vitamina D que has dit abans, que als nens li afegeixen vitamina D a tot, i a la gent gran i les dones, que per qüestions hormonals tenim més dèficit als ossos i no fan densitometries tampoc.
2: No hacen densitometries.
1: No, ni mamografies.
2: Ni mamografies.
4: Sí, bueno, mamografies fins que tens una edat sí que té...
1: A mi fa 10 anys que no me n'han fet cap.
2: No.
4: Ah, a mi
0: però
4: encara me les fan.
0: Els homes, per exemple, no es fa cap ecografia prostàtica.
4: No, ni cap...
0: Ni cap no hi ha protocol per el càncer
1: de demanar-ho.
0: Ho hem de demanar.
2: Tiene que tener síntomas. Y por ahí ya cuando tiene síntomas, ya es verde.
1: Aquí está.
2: Eso es no trabajar en prevención. Eso es no cuidar los recursos económicos en salud. Sí. Porque siempre es mucho más económicamente, más efectivo, más eficaz prevenir una enfermedad que tener que hacerse cargo, digamos, la
4: más
2: salud,
4: vale
2: que curarla, ¿no es cierto? Llegar a tener un cáncer de próstata con la quimio... con la quimioterapia
4: bueno,
2: y demás,
4: que suposa de gastos y mucho, de molestias claro, per claro, pacient.
1: I que sí, no t'hagi sí, fet claro, metàstasis, com, com tinc diverses companys
0: que... Amb això és el que deies tu, la satisfacció que teniu els pediatres de que feu

0: d'un procés determinat, que és la degeneració macular, i que es pot prevenir o evitar amb una bona alimentació, amb una alimentació adequada. Però si volem fer una cosa, si volem fer un plantejament sistemàtic, haurem de veure el globus ocular, els oftalmòlegs, amb una peça tan petita com és un ull, el diferencien entre càmera anterior, càmera mitja i càmera posterior. A la part de davant seria la cosa òptica, que seria la còrnea i l'iris, que seria la càmera fotogràfica, no? El que té de càmera fotogràfica a l'ull. Després hi ha una part mitja, que és un líquid que si alguna vegada heu, per curiositat, no sé, o s'us ha trencat un ull xafardejat per un ull d'un conill o de qualsevol... No l'has hecho nunca? No has tenido
1: esa... Inclús dels peixos.
2: No.
3: Però me lo creo. Si lo describes, me lo creo.
0: Sale un líquido viscoso, supertransparente, ¿no? Es como el nuestro, ¿no? I després està la impressió, no? la part fotogràfica del paper, que és la retina, no? Que és allà on s'imprimeixen les coses, no? Tot ho hem de cuidar. Hem de cuidar a veure, hi hauran processos que són del tot inevitables, que són la presbícia, que en aquests moments la portem confessada, la Mabel i jo. Elles dues, la Carme i la Conxita, amaguen les ulleres perquè ens pensem que no són presbítiques, però...
3: A veure, no les creem.
0: No les creem.
1: Què és presbítica? Clar, jo dic veure...
0: Vista cansada.
3: No ver.
1: Per llegir, exacte. Claro. Jo per llegir sempre me les poso.
3: Claro, es lo que él dice.
1: Yo no.
3: Que ahora estás escondiendo la presbícia.
1: No, perquè clara no llegeixo. No, i... Però a mi m'agrada portar ulleres, eh?
0: A tu t'agrada?
1: Sí.
0: Bueno, ara la gent que porten aquestes coses...
1: Bueno, això ja són faros de tractor, eh?
0: Sí, ara es porten aquestes coses macro...
1: No, però a mi és veritat que m'agrada portar ulleres. El que passa que per llegir me les poso, però per veure de lluny no les necessito... Que el metge em va dir que si me les volia posar amb una graduació molt petita, que ja que m'agrada que me les posi, però són molt cares i no me les compro.
0: Doncs la presbícia... que tots tenim a partir dels 45-50 anys, és del tot inevitable. Vull dir, aquesta sí que no s'hi pot fer res, per molt que... Però hi ha altres coses que hem revisat que sí que són perfectament evitables. Com, per exemple, les catarates són evitables o almenys frenables. O sigui, que no siguin, que no vinguin precoçment, i perquè lesions sobre la còrnea en fem moltes, restregar-nos els ulls. La gent, per exemple, la Conxita havia sigut portadora de lentilles, no? Doncs les lentilles
4: han d'estar sempre limpies, les mans limpies, te les has de quitar perquè respire l'ull. Si vas amb cuidado, no dur les lentilles que duren una setmana o un mes, no passar-te, tot això...
1: Però les lentilles poden causar, accelerar, diguem...
4: Si no fas aquestes normes, sí.
0: Sí.
4: Si no seguissis
0: poden produir microlesions, poden evitar la oxigenació de la còrnea, perquè si te les deixes, en definitiva...
4: No pots dormir amb elles perquè l'ull és seca.
0: És un cos estrany que te l'enganxes aquí, és una pegatina,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que es fa per buit, no per adherència, sinó però que s'enganxa. I que si ho portes més del compte, no permet el metabolisme del que és la còrnea, no? Restregar-te els ulls tampoc és molt bo, això de

0: pots produir també ferides. No portar ulleres de sol, o sigui, sortir al sol intens, quan ara que hem tingut l'eclipsi, tothom, no?, portava les ulleres aquelles de tal, però no cal, o sigui, el sol et pots quedar sec, suposo, diuen, quan, si mires directament a l'eclipsi, però el sol diari, el reflex, la reverberació de la llum i tal, és perjudicial per la vista, vull dir, a la llarga.
1: Llavors, mirar molt l'ordinador i el mòbil, les pantalles també.
0: Les pantalles també són una altra... Ara que perquè tenim poca... O sigui, hi prestes molta atenció i parpadeges poc. Llavors...
2: Se seca el ojo.
0: Se seca el ojo, claro. I amb la qual cosa facilites el fet de que hi pugui haver més lesió.
3: Encara que ho facis amb ulleres? Clar, si mires l'ordinador amb ulleres...
0: No és problema del parpadeig, que vagis parpadejant, de no tenir l'ull humit.
3: Sí,
0: això mateix. I la dieta també és molt important.
1: I treballar sense la llum suficient, també.
0: Ah. Sí, intentar, sí, haver de forçar la vista perquè tinguis llum insuficient, també és un altre, sí, són coses que hem de procurar d'alguna manera corregir. I això ens evitarà la presbícia? No, però evitarà altres processos, com per exemple les cataractes, no? Les cataractes al final és com si jo les ulleres me les rento me les aixugo amb el drap de la cuina que té, no, haig d'aixugar amb unes condicions determinades, d'una certa delicadesa, no? I per tal de no ferir la... és el mateix procediment,
3: per dir-ho, de perquè ho puguem entendre, és com si les ulleres les tinguessis entelades.
0: Clar.
3: Llavors es representa que és l'ull entelat.
0: Clar.
3: No?
0: Les cataractes, en definitiva, és això, És una pèrdua de la transparència de la còrnea. Llavors, el sistema és tan fàcil com canviar la còrnea, posar una còrnea nova, no?
3: Però que treuen el tel, no? Quan et treuen les cataractes, et treuen només el tel?
0: No, ara treuen...
2: El cristalino, no?
0: Sí, treuen el cristalino.
2: El cristalino.
0: I tornen a... Bueno, és una operació relativament senzilla, ràpida, i la cirurgia ocular, la Conxita també ha tingut experiència amb la miopia, va ser meravellós, no?
1: Sí, una passada. No. Sí. És que surts veient.
3: Ja.
1: Entres amb les ulleres
3: gruixudes.
1: Sí, més o menys, i surts, que sembla mentida. Sí.
3: Sí, bueno, ara, de fet, la medicina, ho hem parlat aquí moltes vegades, ha fet un avanç extraordinari. I amb el tema de la vista, encara possiblement no estiguem tan avançats. Amb el tema de l'oïda, potser s'ha avançat més que amb el tema de la vista, no?
0: No.
3: Perquè una persona cega difícilment podrà veure. Una persona sorda...
2: Bueno, hay que ver por qué es ciego, ¿no? Si es ciego neurológico, si es un daño del nervio óptico, si es un daño de la retina, porque tuvo un desprendimiento de retina. Hay que ver cuál es la causa de la ceguera, no?
3: Sí, però em refereixo que la persona que neix cega, ja difícilment, que tenim el...
2: Por eso, depende de la causa de la ceguera.
3: El Durán, que ell va néixer cec i té un nebot que també... i ell pues, no ha pogut recobrar mai la vista, però hi ha persones que neixen sordes però després els hi fa, a no ser que si els hi hagi assecat el nervi,
1: és que depèn, clar.
3: El nervi auditiu, no?
2: Claro, bueno, però si poden
3: no
2: hacer...
3: li posen l'implant coclear i sent, vull dir, potser avançat una mica més, dic jo, no ho sé, jo parlo des de potser les poques persones que conec que els hi ha passat.
0: Home, jo crec que el sentit de la vista és més complexa, no? Em dona la sensació, ja sé que hi ha càmeres, però també s'estan fent assajos, el que passa, es fan assajos, és molt experimental, però és més complexa fer una càmera per transmetre el nervi òptic i rebre la senyal al cervell i també jo no sé, clar, tampoc conec la cosa de l'oïda, però nosaltres tenim una cosa, se'n diu l'estereovisió, vull dir, s'han de superposar les dues imatges per donar la sensació de profunditat. No sé, si és que no ho sé, vull dir, trobo que és molt més complexa
3: la vista, no?
0: I això no he sentit que hi hagi res en marxa ni amb això. Potser la Mabel ens podria donar més la orientació de la ceguera neonatal, ¿no?
2: Bueno, en Argentina se hace a todo recién nacido por protocolo potenciales evocados auditivos y visuales para poder detectar la deficiencia visual o auditiva en el recién nacido. Y bueno, cuando se detecta se interviene rápidamente, ¿no? Yo he tenido pacientes, bebés de pocos meses que usan lentillas, porque, bueno, es una manera, si no es estimulado el nervio óptico, esa persona no podrá ver, ¿no? Es necesario el estímulo para que realmente se vaya desarrollando el sentido de la vista. Por eso también en el estrabismo se tapa a veces el ojo estrábico o el otro, alternativamente, para que se vaya impactando en la retina, en la parte del nervio óptico, en la mácula, para que realmente se pueda desarrollar, ¿no? Y poder ver...
3: Però amb el recient nascut ha de ser complicat, no?, fer aquestes proves.
2: Sí, no, los potenciales no? Evocados auditivos y visuales, no. Perquè allà se hace de rutina, ¿eh?
3: Aquí sí. Jo parlo amb coneixement de causa, no? La meva neta va néixer sorda.
2: Ajá.
3: I li van fer les proves al néixer, sí. Que li fan, diu que ho fan a tothom, i ens en vam donar compte els dos, tres anys.
2: Antes, con los potenciales evocados, ¿no lo detectaron?
3: No. Ajá. Vèiem que la nena no plorava, no parlava, no plorava, no reaccionava als sorolls i...
2: Però eso se detecta, no tan, o sea, cuando hay un portazo, un ruido, pues un
3: estruendo... Ella no es movia, deia, mira que tranquil·la és.
2: Claro.
3: Pobreta,
2: claro.
3: No sentia.
0: Quina edat té?
3: Ara farà 14. I li porta dos implants coclears, per això... Això sí que amb ella li va perfecte. Vull dir, ara l'escola va al mateix nivell que les demés. El parla, el té una mica més atreçat, parla, va amb logopeda, però vull dir que jo ho dic perquè amb ella el néixer no li van veure.
0: Però jo els pares i els familiars sí que els disculparia, però el pediatre sí que estaria una mica de part de la mare, que no sé,
3: van ser
0: dos o tres anys.
4: És molt,
2: és molt.
0: És molt de temps, eh? No,
2: no, perquè un niño sordo...
3: La vam portar als millors especialistes i... des de ben petita, per veure perquè, però clar, llavors sapigué que
0: però es va veure que tenia hipoacusia, que era sorda, es va veure que era
3: sorda. Es va veure quan ja tenia i el va veure el Joan d'aquí dels audífons d'aquí de la plaça l'Ajuntament, ell se'n va donar compte, perquè clar,
0: veiem... Amb dos anys?
3: Sí, devia tindre 2 anys que no la nena...
0: Sí, que la nena caminava ja, sí, sí, i tal.
3: Sí, sí,
0: i...
3: sí, sí, sí, sí, sí.
1: I el pediatre l'havia posat vacunes i, anat, i no s'havia adonat.
3: Tot.
0: No, no, no dic res.
3: No, no,
0: pot ser,
3: no, la veritat
0: clar,
3: és que...
0: Mira,
3: va ser...
0: el cas que he explicat, que és exagerat, i jo pensava que era del segle passat, però això és d'aquest segle.
3: Va ser gros. Gros perquè, clar, no sabies ben bé...
2: A veure, no se diagnostica lo que no se piensa. Cuando uno no piensa, uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Y en lo que uno no piensa, eso no lo diagnostica.
0: Esto hay un dicho que es, quien no sabe lo que busca, no reconoce lo que encuentra.
2: Exacto, exacto.
0: Estic totalment d'acord amb tu, però és que hi ha d'haver un sistemàtic i una nena que li hauries de dir... Fulanita, vine aquí a veure la iaia, vine a fer un petó a la iaia. I la nena no es girava... No sé,
3: el que passa
1: de si li parlava la nena, mira, la nostra pediatra agafava els nens per aquí, per
2: claro.
0: La nostra pediatra era.
3: Claro. Sí, però
1: en canvi...
3: és molt curiós perquè
0: estem fent una sessió clínica sobre la teva.
3: Lo que ai, que va pobreta. Desenvolupar la meva neta des de ben petita, perquè et mirava molt fixament i sabia el que li deies. Vull dir, i ara inclús ella es posa a internet i va fent l'idioma de signes, que no li fa falta ara, però clar, tot això ha vingut a cuento de lo que deia la Mabel de recient nascut, que a nosaltres ens va costar molt, molt, ens va costar una enfermetat a tota la família.
2: Sí, clar,
3: perquè va ser molt dur, molt dur, perquè si ho saps des d'un començament ja t'adaptes i poses remei. Jo sempre he dit que jo preferiria quedar-me sorda que quedar-me cega.
2: Sí, clar.
3: La ceguera em preocupa molt. Però clar, no sapiguer què tenia, li feien un escàner al cap, no li trobaven res. Bueno, en fi, va ser una temporada una mica xunga. Però bueno, gràcies a Déu, la nena, per els adelantos que hi ha, està perfecta. Està perfecta, està bé.
2: Clar.
3: Que cosa que, per el que comentaven, que amb la vista potser això no ho hagués tingut, però bueno, les persones cegues desenvolupen els altres instints, perquè tenen un oïdo que el senten passar un...
0: Sí, però de totes maneres jo crec que la ceguera la ceguesa es deu no es deu haver en aquests moments, aquest noi que deia jo, que jo després el vaig tenir com a client perquè jo havia sigut metge de la ONCE, era un tio, a més viu, espavilat, amb un sentit de l'humor especial, no, devia tenir un dèficit important, no era sec total, però vull dir que perquè si no, doncs no, bueno, devia tenir alguna retinopatia degenerativa, perquè al final sí que es feia que es feia acompanyar i tal, però quan el van diagnosticar i el van portar en el psiquiàtric era perquè tenia un retras escolar, vull dir, no...
2: O sea que hasta ahí no habían diagnosticado que su problema era la visión.
0: Claro, pero esto, te estoy hablando, esto sí, hace años,
2: sí, sí, sí.
0: 60...
2: Sí,
0: o,
2: sí, sí, bueno, sí,
0: sí, sí. Había muchos, el sanatorio estaba lleno de hipotiroideas,
2: sí, claro.
0: De gentes con hipotiroidismo que tenían déficit.
3: Sí. I gens amb ideals polítics que com
0: a part, això,
3: es posaven
0: sí,
3: allà. No,
0: que, sí, sí, alguno era...
3: Si era roig, pues el tancaven a la presó.
0: No, lo ponían allí, y tenía un buen abogado, lo hacía pasar por loco y,
3: ja
0: lo,
3: està,
0: y los teníamos
3: sí,
0: ahí encerrados en el hospital.
3: Però
0: bueno,
3: això seria
0: una altra, és una altra història
2: bueno,
0: que no coneixem.
2: Allá en Argentina también se hace por ley, ¿no?, de rutina a los recién nacidos fenilcetonuria y
0: para la fenilpirúvica.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Para detectar, digamos, todo lo que con los síntomas sería muy difícil, y a un fenilcetonúrico con modificar la dieta se soluciona el problema.
0: Además,
2: ¿no?
0: Que tienen este trastorno metabólico acostumbran a ser rubios y guapísimos, claro. Impresionantes, los sí. oxifenilpirúvicos estos. Sí, sí. O sea, que, pero sí, eso también es trabajo de pediatra.
2: Sí, sí, claro, claro, claro.
3: Mabel, ara et faré una pregunta que potser me'n vaig del que estàvem parlant de la vista. Tu que has nascut a l'Argentina i has sigut pediatra a l'Argentina i després has estat aquí, com veus la medicina pediàtrica de l'Argentina i la d'aquí?
2: Bueno, a mis nietos los han atendido durante el mayor tiene 15 años y casi siempre han tenido pediatra argentino.
3: Ah, bueno, llavors,
2: hay muchos pediatras argentinos. Y en la actualidad los atiende un pediatra que creo que es peruano. No han tenido, bueno, pienso que se regirán por protocolos,
3: clar, però,
2: nacionales, ¿no?
3: Clar, però el protocol de l'Argentina al millor no és el mateix d'aquí, encara
2: claro,
3: que siguin.
2: Claro, pero por ejemplo, hay una cosa que creo que aquí no es y que las vacunas sean obligatorias. Creo que acá no son obligatorias.
3: Yo diría que sí.
2: Sí, ah, bueno,
3: quan
2: fantástico.
3: Quan són petits, sí, oi?
2: Ajá.
0: Sí, el que passa és que hi ha el moviment aquest antivacunes i tal, que llavors se'ls fa fer
3: una declaració,
1: has de signar
0: una cosa de voluntades, com que no quieres que tu, els teus fills se'ls vacunin,
2: claro,
0: però és d'obligado cumplimiento, sí.
2: Claro, yo creo que esto tiene que ser revisado, ¿no? Porque, por ejemplo, varicela. Yo he tenido, en mi familia han habido aquí, ¿no? Niños que han tenido varicela por no estar vacunados, y estos chicos son un reservorio para que la varicela se difunda en uno que, aunque haya recibido la vacuna, no despertó una buena inmunidad. Entonces, cuando la prevención de la persona, es lo que pasa con la gripe, ¿no? Yo me vacuno contra la gripe y estoy protegiendo a los que están al lado mío, porque como yo no me voy a enfermar de la gripe grave y mortal que provoca neumonía y probablemente la muerte, protejo al que está al lado mío, que a lo mejor no levantó una buena inmunidad o por algún motivo no se vacunó o no se vacunó todavía, ¿no? Ese es el criterio de la vacunación, que se protege a la persona vacunada y por un efecto rebaño se protege a los que están en el medio cercano, ¿no? Un niño que no está vacunado, por ejemplo, porque ahora se me ocurrió el tema de la varicela, que es tan contagiosa, va a la escuela un chico que tiene una o dos flictenas, una o dos ampollas, y ese chico ya está contagiando.
1: Ya contagiado.
2: Claro.
1: Ya contagiado.
2: Ya contagia, por supuesto. Y va a la escuela porque no se dieron cuenta que tiene alguna lesión y que está empezando con la varicela. Entonces, yo creo que es relativo esto de que yo, mamá, soy antivacuna y entonces no quiero que mi hijo se vacune. Porque estoy poniendo en riesgo no solo a mi hijo. Si fuera que empiece y termina en mi hijo, bueno, yo tomo esta decisión, me hago responsable por lo que puede pasarle o no a mi hijo. Pero es que por esta decisión mía estoy poniendo en riesgo a los circundantes. Esto realmente no sé, yo más
3: bueno,
2: menos no
3: estoy de acuerdo. Això ha passat una mica amb el Covid.
2: Sí,
3: el
2: claro.
3: Covid, hi ha els antivacunes que per això obligaven que si no tenies la vacuna, nosaltres amb les excursions no deixaven venir si no estaves vacunat.
2: Claro, claro, claro.
3: Parlaves abans de l'alimentació adequada per...
0: Sí, bueno, és que això de les vacunes, nosaltres la nostra generació, tots portem una lacra, no? Una petita xapa, una petita insígnia que ens diu que estem vacunats de la verola, i aquesta malaltia va aconseguir erradicar-se. És una
2: claro.
0: de les coses que, com tu deies, de l'efecte ramat i de l'efecte social. El problema, Mabel, és que dintre del món informàtic cada vegada som més ignorants, cada vegada ens deixem induir més
2: perquè un estudi dice i són 20 persones les que componen el estudi, no?
0: Ídolos de barro, no? Aquesta gent que fan creure que segueixen doctrines, doncs,
1: no, i que potser hi ha nens que no es poden vacunar. La meva neboda, quan va tenir la leucèmia, tenia un anyet i ja no la van vacunar fins que no... I clar, la meva cunyada deia, bueno, és que no la puc deixar sortir.
2: Bueno, no la habrán tenido que vacunar con vacunas a virus vivos atenuados, però
1: de l'any de... Em sembla que durant 2 anys no li van... De l'1 als 3 no li van posar.
3: Clar, però això ja són casos, diguem, extrems, puntuals, casos, no? Especials.
2: Bueno,
3: perquè normalment... tots els fills els hem vacunat, els nets els han vacunat, hi ha els pediatres que ja porten un control, i amb el tema de la vacuna, tant la de la grip com la del Covid, que ara te la donen cada any si vols,
2: clar.
3: Després et posen ara la de la pneumonia,
2: sí, també.
3: Cada 10 anys crec que és, vull dir, jo crec que hi ha molta persona que està en contra perquè a lo millor te la poses i et fa efecte i
2: claro,
3: estàs 2 dies
2: però,
3: que no et
2: trobes malament. Però este es el punto, ¿no? El concepto de la vacunación antigripal es que nos previene, nos protege de la gripe grave que puede provocar la muerte. Nosotros llamamos gripe a un resfriado, a una febrícula, unos días, 2 o 3 días de fiebre. Le llamamos gripe, corrientemente. Yo estoy engripado, ¿eh? Pero otra cosa es la gripe enfermedad que provoca neumonía grave, en general con derrame pleural, grave y mortal. De eso nos previene la vacuna antigripal. Entonces, yo no veo excusas para... Yo conozco gente de nuestra edad que dice, no, yo no me vacuno porque me vacuno y me enfermo. Bueno, pero ¿de qué te enfermas? ¿Te enfermas de algo leve, eh? La protección de la vacuna. O sea, vos mencionabas la vacuna de la viruela. La viruela, lo que tenía de maravilloso esa enfermedad era que no tenía portadores sanos. El que contraía el virus enfermaba y era clínicamente demostrable, clínicamente visible. En cambio, el COVID había portadores sanos, ¿eh? Mucha gente era positiva para el COVID, pero no llegaba a enfermar. Entonces, esto tal vez ayudaba a que se pusiera en duda la necesidad de la vacunación. Pero yo creo que el ejemplo que tenemos de la vacunación contra la viruela en todo el mundo, que se llegó a erradicar, fue porque no había portadores sanos. La persona enfermaba, era vacunado, todos los contactos y aislado al enfermo. Pero aquí con el COVID, ¿cómo hacíamos? Yo podía estar propagando el virus, pero todavía no me había enfermado. Y mientras tanto había contagiado a otros que por ahí tenían las defensas bajas y sí desarrollaban la enfermedad, ¿no? O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando uno habla de vacunación. Siempre la vacunación va a proteger contra las formas graves de la enfermedad. El sarampión, que tuvo un recrudecimiento tan importante el año pasado, lo mismo, ¿eh? ¿Por qué reaparecen brotes de sarampión? Porque hay un bolsón dentro de la sociedad que no ha sido vacunado o que fue vacunado y que no desarrolló buenas defensas, y entonces en esas personas se desarrolla la enfermedad y la propagan, ¿eh? Y por eso se hace más o menos cada 5 años plan de revacunación, por estos bolsones que quedan de gente que no ha sido vacunada o que fue vacunada y no desarrolló un buen nivel inmunológico, ¿no?, de protección. Este es el tema, ¿no? Pero bueno...
3: Bueno, si us sembla, el proper mes que ens toca, que podríem parlar una mica sobre el tema de les vacunes, de
2: sí,
3: com
2: sí,
3: fer-ho,
2: sí.
3: Perquè ara ja, si vols...
2: I a part que ja viene aquí la època en què tenemos que pensar en vacunar-nos,
3: això,
2: no?
3: Que jo penso que seria adient que el proper programa us preparéssiu ja pel tema de la vacunació, del que està previst que vingui, de les enfermetats, que vull dir, a vegades ja avisen amb temps i vosaltres com a metges possiblement ja ho sapigueu com a prevenció. Ara, si et sembla, vols acabar amb el temps, perquè si no, no acabarem l'alimentació de la vista. Jo vull tenir
0: la
3: vista.
0: Sí, parlàvem, bàsicament, és com sempre, els betacarotens, la vitamina A, que és la síntesi on arriba els carotens, el zinc. Tu t'ho havies preparat, no? Lo del, lo
1: sí,
0: de
1: s'havia de menjar pastanagues i carbasses, que és lo que és ric en vitamina A i betacarotens.
2: Color taronja.
0: Sí.
1: Sí.
3: Totes les...
1: Taronges i cítrics, també. Sí. I antioxidants, que tenen la... Bueno, vitamina C i antioxidants. Ous, va molt bé. Salmó i peix blau, també.
0: L'omega 3. En definitiva.
1: I espinacs i bròcoli, també. Això prevé la degeneració macular.
3: L'espinacs i el que i no m'agrada.
1: A mi l'espinacs sí, el bròcoli no m'agrada gaire, però sí.
0: Els bueno, espinacs, això és ara la, hi ha una amanida que és...
1: Per la luteïna.
0: Hi ha l'amanida de brotes verdes que diuen, sí, que el porta...
3: Sí, sí, d'aquells petitets.
0: Espinacs.
3: Crusos.
0: Crusos.
3: Aquests sí que em menjo. Em menjo de tant en tant.
0: Això és molt bo.
3: No, i el bròcoli...
0: Els fruits secs. Fer ganyips de tant en tant, el pica-pica, el vermutillo, el que sigui, procurar, doncs, o sistemàticament, dos a nous a mitja tarda, eh? Vull dir, totes aquestes coses les hauríem d'anar instituint introduint a la nostra dieta, perquè realment són molt enriquidors i funcionen. Bueno, evidentment, el pobre que sigui diabètic, doncs, per la microcirculació de retiniana, aquest, doncs, cuidar el metabolisme del sucre. El tabaquisme és perjudicial també per la microcirculació i, per tant, per afectació de tota el que seria la patologia retiniana.
1: Bueno, i s'ha de beure molta aigua, també, per mantenir els ulls humits.
0: Ben hidratats, també.
3: Bueno, o sigui, l'aigua és la panacea, no?, de la nostra vida. Per tot, no?, va bé l'aigua.
0: Per tot. Pel ronyó, per la pell, pels oïdes, pel tacte...
3: Pels pulmons.
2: Sí, sí.
3: Doncs bé, ho tenim de deixar aquí. L'ho dit, el proper programa parlarem sobre les vacunes.
2: Molt bé.
3: I moltíssimes gràcies per haver vingut.
2: Gràcies a tu.
3: Molt contenta de tornar-vos a tenir aquí. I a vosaltres, amics oients, moltes gràcies per la vostra confiança en escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat el nostre programa, que hagueu passat una bona estona. I sobretot, no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.

0: Les 6, bona tarda. I obrim aquesta hora, dèiem, fent un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, equip viari, bona tarda.
1: Bona tarda. Lentitud durant més de 14 quilòmetres a la P7 en sentit nord, derivat d'un accident ja retirat que ocupa el voral a Barberà. Cua també a la C16 Terrassa, sentit Barcelona, per dos accidents diferents que tallen un carril, i a aquesta hora retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona d'entrada a la ciutat i a les rondes.
0: La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques pels interrogants sobre el futur de la intel·ligència artificial i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma, que poden respondre a altres voluntats empresarials. Sobre aquesta qüestió, Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial, de la qual se'n beneficia la Xina, i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la IA. A Catalunya, les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. I en l'àmbit polític us estem explicant que la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5.5 punts. Qui més puja és Vox, que ho fa més d'un punt. Salvador Illa plantejarà en una conferència aquest vespre les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern i Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes del país. I la jutgessa que porta el cas de la Dan al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació. Ho justifica per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració a diversos afectats i testimonis. En l'àmbit cultural, una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La banda britànica Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Els dos concerts dels germans Gallagher a Catalunya seran a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous amb preus situats entre els 85 i els 255 euros.
2: Esports.
3: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió per vestir la samarreta blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà el Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda assolellada i càlida, gairebé no hi ha cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i al nord-est. I demà serà un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest i amb valors més alts que poden arribar als 37 o 38 graus. 3CAT Info.

0: Bona tarda, santboians i santboianes. Des d'ara i fins les 8, això és casa vostra. Teníem moltes ganes de ràdio i moltes ganes de tornar. Ens espera un any apassionant de ràdio per endavant. Molts projectes de ciutat que els propers mesos seran una realitat. Eleccions municipals. Repeteixo, eleccions municipals. Nou derbi Cope Santboià. En fi, que ens ho passarem molt bé. Ho farem com sempre i els de sempre. Però ens alegra molt anunciar-vos que aquest any tenim una nova incorporació que ens acompanyarà cada dia i que és Eloi Collazos. Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, amb moltíssimes ganes, moltíssima il·lusió. Ha sigut aquests dos anys, últimes edicions, però com a col·laborador i ara sé aquí, doncs, un orgull.
0: Conegut per les retransmissions del cap de setmana, per algunes aparicions entre setmana, ara t'hem raptat.
1: Ara sí, ara...
0: Els de Cent de Carrer i tenim la sort de tenir-te amb nosaltres. Segueix, com sempre, acompanyant-nos... L'Albert Vilar, com estàs?
2: Un altre Sant Boià raptat més que tenim aquí.
0: Has descansat de mi?
2: He descansat de tu, sorprenentment, però...
0: Com ha sigut l'experiència?
2: Estic nerviós i tinc moltes ganes d'aquesta nova temporada.
0: Seguirà també algunes veus conegudes, com per exemple l'Òscar Arjonilla. Què tal, com estàs?
3: Us he trobat a faltar, tio.
0: Jo també, Òscar.
3: Us he trobat molt a faltar.
0: La veritat és que sí, crec que en general tots trobem a faltar venir a la ràdio i tots... Trobem a faltar Ràdio Sant Boi. Nosaltres avui estem de tornada, com també ho estan molts santboians i santboianes que ja porten una setmana de classes. Un inici de curs que ens deixa moltes coses a analitzar.
1: Avui, agenda carrer, parlarem de l'inici de curs amb la regidora d'Educació, Maria València, i de les protestes dels docents en l'assemblea educativa. Analitzem quin impacte està tenint als centres educatius les millores de les instal·lacions impulsades per l'Ajuntament aquest estiu. També repassarem una edició històrica del Festival Altaveu i entrevistarem el regidor de Joventut i l'anterior il·lustradora del cartell de la Puríssima, Laura Orri, el dia que s'obre el concurs del Mercat d'Art Jove.
0: Però abans, hi ha coses que no canvien, les efemèrides. Albert Vilar, avui què expliquem?

0: Vaig per feina, que avui tenim moltes coses a explicar. El 14 de setembre de 1959, la sonda soviètica Lluna 2 s'estrena contra la Lluna i es converteix en el primer objecte fet per l'home que l'assoleix, és a dir, el primer objecte que es xoca amb la Lluna. Aquesta sonda de 390 quilos de pes i un diàmetre de 0,9 metres estava destinada a estavellar-se a la Lluna. Mira, coses de les curses especials que feien Estats Units i Rússia, doncs en aquesta de xocar-se coses, va guanyar.
1: I espera't ara amb la cursa de la IA, que aquí es faran bogeria segur.
0: I sí, som a la Xina. I fa 16 anys surt aquesta cançó. Un 14 de setembre de 2010 debutava el grup Foster the People, la banda d'indie pop de Los Angeles, autors d'aquesta cançó Pump It Up Kicks, amb quasi 2.600 milions de reproduccions, segueixen amb diferència la seva cançó més coneguda i, com a curiositat, parla d'un tiroteig escolar. Mira, coses d'estadounidens. I el mateix dia va sortir aquesta cançó. Un 14 de setembre de 2010, els cantants de Florida, Pitbull i T-Pain, van treure aquest Hey Baby, Drop It To The Floor, primer avançament del sisè àlbum de Pitbull, Planet Pit. El 4 de novembre, Pitbull va al Palau Sant Jordi. Si algú té entrada, sisplau, que m'avisi que vull anar.
1: I si és d'Oasis, també, o no?
0: Sí, però aquestes seran més cares.
1: Allà ens apuntem. Albert, aquí felicitem avui. Dime quién fue ese loquito que te deja rota y el corazón
0: en pedacito por culpa de ese maldito. Sí, fa anys Quevedo, però ho fa a l'original. Un 14 de setembre de 1580 va néixer a Madrid Francisco de Quevedo, escriptor espanyol del Siglo de Oro. Potser té més fans, el cantant canari, però si per alguna cosa és conegut és Francisco de Quevedo, és perquè li va dedicar un soneto al seu gran enemic literari, Luis de Góngora, que començava dient «Era su nombre en la nariz pegado».
1: Sí, sí. Aquí van néixer les batalles de galles.
0: Sí, el Quevedo canari tindrà bones cançons, però això no ho fa. I fa 67 anys, també, aquest cantant.

0: Un 14 de setembre de 1959 va néixer a la província noruega de Buskerud Morten Harket, cantant del trio musical Aha, autors d'aquest famós Take On Me. I finalment fa 40 anys aquesta actriu. Un 14 de setembre de 1986 va néixer a Barcelona l'actriu catalana Michelle Jenner, coneguda pel seu paper de Sara Miranda a la sèrie espanyola Los Hombres de Paco, de la qual estem escoltant la seva banda sonora. A més, és actriu de doblatge i fa la veu de l'actriu Emma Watson a Harry Potter.
1: Ostres!
0: Sí, no està malament. I finalment, i també parlant de catalans, avui fa 23 anys Marc Casado, futbolista del Futbol Club Barcelona, s'ha dit al Deportiu de la Corunya, un tio que si no hagués jugat al Barça segurament estaria a la grada d'animació o al Ficat per allà.
1: Honor a Marc Casado. Novetat aquest any... Eloi Collazos, les efemèrides locals.
2: Sí, vull fer competència a l'Albert i sí. Farem unes locals, més d'aquí de gent de carrer. I comencem amb la primera, que havia de ser esportiva, evidentment, i és que el 14 de setembre de 2008 el Mariano Poblet va debutar la primera catalana, va perdre 2-4, però és el debut d'un equip de Sant Boià, primera catalana.
1: Dos golets, no està malament.
2: Per això hi tenim derbi aquest any. I la segona, crec que aquesta més important, i hem de viatjar 119 anys enrere, i és una bona història, d'aquestes que crec que agraden, sí. I és que es va aprovar un projecte per fer un gran tramvia elèctric que passava per Sant Boi i arribava al Consell de l'Estat. No? La idea era unir més de 30 quilòmetres que connectés doncs, el que seria el Baix Llobregat amb Barcelona, i no era per transportar persones, sinó que bona part de la comarca era una zona agrícola molt important, i el que es volia és doncs, que els pagesos poguessin arribar molt més ràpid o els productes cap a Sant Antoni, al mercat de la Boqueria. Hem de pensar que aleshores bona part d'aquests productes encara es transportaven en carros, i el projecte doncs malauradament es van eliminar. Finalment aquesta idea es va quedar amb això, una idea, però ens queda al cap doncs el que podria haver estat un tramvia de Sant Boi a Barcelona.
0: Pendent d'acabar
1: i ara hi ha nous projectes.
2: Sí.
1: Que van una mica per aquí, ho explicarem també en un altre programa perquè dona per molt. Albert Vidal, quina és la cançó del dia?
0: Doncs fa 14 anys surt aquesta cançó.

Ja que és el primer programa, ho he volgut fer èpic. El 14 de setembre de 2012, el grup de House, Swedish House Mafia, i el també cantant suec John Martin, van treure aquest famós Don't You Worry Child. Es considera un himne de la música electrònica i acumula més de 1.500 milions de reproduccions a Spotify. Després d'això es van dissoldre uns anys, segurament perquè van veure que no tornarien a tenir un èxit com aquest. Escoltem Don't You Worry Child, que avui ha fet 14 anys.

0: I Albert, avui és el Dia Internacional de...
1: Nit Internacional d'Observació a la Lluna.
0: Ah, mira.
1: Avui hi haurà lluna creixent, que es veurà més o menys en un 10%. És tot el que et puc dir. Si vols més, paga. No sé, fes-me un pizzo o alguna
0: cosa. Anem a Sant Ramon a veure la lluna allà.
1: Que bonic, no? Sí. Amb aquesta cançó.
0: Sí, sí. Avui, que és dia 14 de setembre del 2026... Repassem els principals temes del dia. Segons el CIS, el PSOE continuaria sent el partit més votat a Espanya si avui hi hagués eleccions generals, però baixaria 2 punts i es quedaria amb un 31% dels vots, Eloi.
2: El PP, en canvi, puja 4 dècimes i se situa en el 25,5%. Això redueix la distància entre els dos partits de 8,5 punts a 5. Vox es manté com a tercera força amb un 16,6% dels vots, més d'un punt més que l'anterior baròmetre. Pel que fa als partits catalans, Esquerra Republicana baixaria lleugerament fins al 2,5, mentre que Junts mantindria el 0,7%. L'enquesta també pregunta per la crisi de Ceuta. Un 82% dels enquestats defensa reforçar les fronteres de Ceuta i Melilla i gairebé un 90% reclama més implicació de la Unió Europea.
0: I compta amb el que ha dit el director executiu d'OpenAI, Sam Altman, que adverteix que el desenvolupament de la intel·ligència artificial podria ser molt perillós.
3: Doncs sí, per dues vies. Perdre el control del futur davant d'aquesta tecnologia o acabar en un món amb massa concentració de poder en mans d'un govern o d'una empresa. Altman defensa que la IA ha d'estar sempre al servei de les persones i reclama més controls de seguretat, auditories independents i normes comunes per a les empreses del sector.
0: I més de 180.000 estudiants han començat avui dilluns. Els estudis d'FP a Catalunya són 15.000 més que fa 2 anys.
3: Aquest curs s'han ofert 5.000 places noves i s'han incorporat 6 cicles formatius, alguns relacionats amb el sector ferroviari. També s'hi han sumat 500 professionals educatius. La formació professional viu un moment de creixement, però encara hi ha reptes. Falten docents en alguns centres i hi ha estudiants que no han aconseguit plaça. Pel que fa a la feina, els estudis relacionats amb la indústria són els que ofereixen més oportunitats laborals i salaris més alts. Per cert, encara queden places vacants en alguns cicles.
0: I pel que fa a l'actualitat local, després d'un inici accidentat amb protestes i anul·lació de les classes per risc de pluja, Sant Boi afronta la primera setmana del curs escolar completa.
3: Sí, en total la ciutat comptarà amb 12.413 alumnes entre educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, que comencen avui escoles bressol.
0: Uns alumnes, Òscar Arjonilla, que ja han començat les classes.
4: Doncs sí, que s'expressaven així als micròfons de gent de carrer.
5: Nos han comentado las horas que vamos a hacer, las horas de patio...
6: Pues yo espero aprobar el curso y sacarme cuarto de la ESO para hacer un ciclo.
7: Los profesores muy majos, hay bastantes estudiantes repetidores, pero creo que ya han quedado claro que tienen que ponerse las pilas. Este es el último curso, hay que pasárselo bien, pero también esforzarse.
4: Ja veieu, passar-ho bé, però també esforçar-se. Eren alumnes del cicle de manteniment electrònic de l'Institut Can Blancs i de quart d'ESO de l'Itaca.
0: Òscar Arjonilla, gràcies. Un inici que ha estat també marcat per les protestes dels docents, que segueixen reclamant, entre d'altres coses, més recursos per l'escola inclusiva. Saludem la Noé Serrano de l'Assemblea Educativa de Sant Boi. Què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Doncs una setmana ja de curs escolar, que no ha estat normal també perquè les reivindicacions que teníeu segueixen sobre la taula i per tant es va convocar també aquesta vaga en el primer dia de classe. Quines són ara mateix les principals reivindicacions que encara seguiu tenint i que encara segueixen sense solucionar-se?
8: Doncs si parlem de l'inici de curs amb normalitat, aquesta té una doble cara a la moneda i és que seguim igual que vam acabar el curs anterior. Malgrat les notícies, seguim amb falta de recursos, seguim amb una inclusió amb poc suport. Hem començat el curs de la mateixa manera que hem començat i això és aquest immobilisme que hi ha hagut durant tot l'estiu és latent.
0: Clar, és el que anava a preguntar, és a dir, la vaga ja se sabia per part de les administracions que passaria el primer dia de curs. I tot i així, sí, tens la sensació que no s'han mogut les coses?
8: Tot i així, és que la realitat a les aules continua sent la mateixa. És a dir, comences, tant sigui el dia 8 com sigui el dia 9. En el nostre cas hem tingut mala sort, perquè a més també hem tingut, no, aquesta emergència que va quedar una mica coixa, però que era important. Per tant, la normalitat a les aules va començar el dia 10, sobretot aquí a Sant Boi. No? Entres a l'aula, fa la mateixa calor, tenim els mateixos problemes, tenim la mateixa burocràcia, tenim els mateixos infants, és a dir, encara no ha canviat res.
0: Era el primer dia de classes, a vegades és un dia que se sol dir també des del professorat que és un dia molt màgic i com un dia sagrat també. Va haver-hi debat en el fet de si s'havia de fer vaga aquell dia o no?
8: Evidentment. Penseu que hi ha hagut molta sensació agredolça en el sentit de evidentment que volem lluitar, però és que per nosaltres també ha sigut molt amarg poder, no poder començar el curs. Però és que s'ha de visibilitzar, no?, d'alguna manera, que no estem en les condicions per poder iniciar el curs.
0: Doncs això també és el que esteu visibilitzant. Ara, si mirem endavant, no hi ha protestes convocades, almenys de moment, però què es pot esperar de les protestes les properes setmanes, els propers mesos?
8: Mira, amb una mica de consciència i de reflexió, que això sí que és una cosa que està treballant l'Assemblea Educativa de Catalunya durant tot aquest curs o durant l'estiu, ha sigut, anem a posar sobre la taula, evidentment que quan hi ha reivindicacions es volen els màxims, però anem a posar sobre la taula quins són els objectius que es volen aconseguir per ordre de prioritats. En el moment en què ara ja comencem, no, a tocar una miqueta més les negociacions, a que els sindicats donen tot aquest suport, perquè oblidem que no podem oblidar que tota aquesta lluita és conjunta, la feina que s'ha de fer a partir d'ara des de les assemblees de centres municipals, territorials i en aquest organigrama és posar sobretot quins són els objectius a negociar per ordre de prioritat.
0: Doncs Noé Serrano, de l'Assemblea Educativa de Sant Boi, gràcies per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
8: A vosaltres, bona tarda.
0: La situació ara mateix segueix lluny de solucionar-se i això també té afectacions a les famílies de la ciutat. Ho ha seguit el Daniel Teruel, responsable de l'informatiu Vespre en aquesta ràdio. Què tal? Bona tarda.
9: Què tal? Molt bona tarda. Educació va xifrant un 9% el seguiment de la vaga educativa i els sindicats en un 20%. D'aquesta manera, la tornada a les aules no ha estat exempta a la polèmica. Els docents també es manifesten a Sant Boi i apunten a un sistema infradotat de recursos.
10: Que no és plata benvinguda haver de fer vaga el primer dia. Se'm trenca el cor. Què és el que volem de l'escola pública? Volem un lloc que sigui només per conciliar. Jo tinc clar l'escola pública que defenso, tinc clar l'escola pública que jo vull pels meus fills i filles, i em sembla que els drets que no es defensen es perden.
9: El desconcert també ha afectat les famílies de Sant Boi.
11: Les famílies que donàvem suport als mestres hem sentit que els únics perjudicats han estat els infants, ni el departament ni el govern, i el primer dia d'escola és un dia molt important, i aquesta il·lusió s'ha apagat.
12: L'escola no ens va dir mai quin és el temari que no es va arribar a donar, que la meva filla no va entrar ni a classe. Es va quedar al rebedor, al vestíbul, jugant, però l'escola no ha de ser només un pàrquing. Si hi ha uns serveis mínims, també s'han d'aplicar.
13: Les famílies són part del sistema educatiu i creiem que hem d'estar molt més informades.
9: Ara com ara, no hi ha vagues previstes després de la posada d'objectius en comú durant l'estiu per part de l'USTEC, CGT o Intersindical.
0: Ho ampliem a l'informatiu Vespre a partir de les 8 amb el Dani Teruel. Moltes gràcies.
9: A vosaltres.
0: A més, ha estat un estiu, Eloi, marcat per les millores.
3: Doncs sí, durant l'estiu l'Ajuntament ha aprofitat per renovar instal·lacions, pintar espais, millorar paviments i sistemes d'enllumenat i instal·lar aparcaments per a bicicletes i patinets. Una de les principals novetats són les pèrgoles fotovoltaiques, els patis de quatre escoles que genera energia renovable i oferirà més zones d'ombra. També continuaran les actuacions per naturalitzar els patis i adaptar els centres a les noves realitats climàtiques.
0: En pocs minuts parlarem amb la regidora d'Educació, Maria València, per fer balanç de tot plegat i també amb directores d'alguns centres educatius de la ciutat per saber quin impacte han tingut aquestes mesures i si realment ja són una realitat. Més coses. Sant Boi completa diversos enllaços de la B25 i millora la connexió amb Castelldefels.
3: El Ministeri de Transports ha anunciat la finalització dels enllaços de Sant Boi Nord, Sant Boi Cornellà a la Parellada i la incorporació de la C32 en sentit Castelldefels. Això permet recuperar més opcions d'entrada i sortida del municipi i circular per tots els carrils de la B25 en direcció Castelldefels. Un dels canvis principals és la nova rotonda de la Parellada, que permet completar el canvi de sentit i accedir al carrer Saragossa i a la zona industrial, tant d'entrada com de sortida. També s'ha habilitat el carril dret de la C245 entre la Parellada i la rotonda el·líptica amb una sortida directa cap a la B25. A Sant Boi Nord, dues rotondes connecten millor el centre i el nucli històric amb l'autovia. A la Parellada, la nova distribució ordena també els moviments entre la C245, el polígon Salines i la rotonda el·líptica.
0: De tot això, què queda pendent ara mateix?
3: Dos aparcaments, el carril bici i la integració ambiental de l'entorn de l'enllaç nord. El projecte té un pressupost de 65,8 milions d'euros i busca desviar el trànsit de pas fora del nucli urbà i millorar els accessos als barris, la zona industrial i el parc agrari.
0: Ja veieu que passa el temps i seguirà sent un dels temes de la temporada. I també aquest cap de setmana hem tingut 4 detinguts a Sant Boi i Barcelona per 72 robatoris i un botí de 700.000 euros.
3: Sí, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut 4 homes a Sant Boi i Barcelona per la seva presumpta relació amb 72 robatoris a empreses. El grup hauria sostret material informàtic per valor de 700.000 euros. 3.000 euros a Catalunya, l'Aragó i al País Valencià. Actuaven de nit amb el rostre tapat, cotxes de lloguer i identitats falses. La policia els acusa també de falsedat documental i pertinença a grup criminal. Els detinguts han passat a disposició judicial.
0: Avui dilluns, en el que encara seguim amb una mica de ressaca del Festival Altaveu.

0: Un festival altaveu que ha tancat una nova edició amb més de 21.000 persones participants en els concerts i activitats. És Víctor Partido, director del festival.
1: En termes de programació i assistència, ha estat crec que la millor edició des de fa molts anys. Crec que més de 21.000 persones en els concerts i establir un pont generacional entre propostes i amb aquesta resposta crec que ens ha sumat moltíssim amb l'edició d'enguany.
0: Des de l'Ajuntament també treuen pit de l'edició és José Manuel González, regidor de Cultura.
2: S'hem convertit clarament en un referent per la gent que vol gaudir de bona música, no només a Sant Boi, sinó a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Així que satisfets, contents i ja pensant doncs, en nous reptes.
0: Un dels moments més destacats va ser l'espectacle de dijous, just abans de la Diada, l'Oi.
3: Sí, que celebrava una data molt assenyalada. 50 diades a Sant Boi, 1976-2026. Es deia l'espectacle que va omplir la plaça de l'Ajuntament amb artistes com Lluís Gavaldà, Muixca, els Amics de les Arts, Ismael Serrano i Joan Garriga, entre d'altres. L'actuació, que comptava amb un cartell espectacular, va omplir la plaça de l'Ajuntament, tot i alguns problemes amb el so que va haver durant el concert.
0: Què més ha passat en aquest altaveu?
3: El festival també ha ofert actuacions de Los Sirex, La Perra Blanco, 91 i diverses propostes dels nous talents als Jardins de l'Ateneu i a Cal Niño. A més, els Premis Altaveu han reconegut artistes i projectes com Arnau Obiols, Perifèria, Els Pets, que han rebut el Premi a la Trajectòria.
0: Avui, abans de les 7, escoltarem alguns dels protagonistes, com Lluís Gavaldà o Maria Hein, que ens van atendre els micròfons de gent de carrer, o també Lira Struc, samboiana guanyadora de l'Altaveu Frontera, o Joan Lupi, que és un músic samboià que va tenir un paper molt important i molt protagonista en l'edició d'enguany. I en esports! Moltes coses a explicar-vos. Aquestes dues setmanes presentarem la temporada esportiva i veurem com arriben els equips de Sant Boi per aquest 2026-2027, Albert.
4: Durant els pròxims programes ens visitaran a Ràdio Sant Boi els principals responsables dels clubs santboians per veure com arriben per aquesta nova temporada. Avui parlarem amb el nou entrenador de la Unió Esportiva Santboiana, el xilè Ricardo Guata Cortés, que substitueix a Sergio Guerrero per fer-se càrrec del primer equip masculí que ha patit molts canvis de cara a aquest nou any a la Divisió d'Honor. A més, vindrà a l'estudi de Damià Grima, el Fran Padró, director esportiu del bàsquet Sant Boi, que ens explicarà com afronta el club de la parellada aquesta nova temporada.
0: Ho farem avui a Sant Boi.

0: mobilitzant a la comunitat educativa i, per tant, un espai més que legítim que nosaltres també doncs, hem decidit també doncs, acompanyar i entendre per suposat. I, per altra banda, doncs, el segon dia de classe vam tenir una alerta per tema de pluges i, bueno, com tots i tots sabem, hem de preservar i hem de prevenir en aquestes situacions climàtiques i, per tant, el primer dia va ser el dijous, tenint en compte que divendres era pont. Avui hem visitat algunes de les escoles, tothom està ja a tope, hem pogut tenir també diversos intercanvis en aquestes darreres setmanes amb les direccions, amb els equips docents en alguns centres i, bueno, doncs això, un inici de curs atípic, però ja està tothom en marxa, estem contentes de poder doncs, acollir els infants, els joves, a les famílies en els nostres centres escolars educatius.
1: Anem a pensar, entrarem també en això que deies de les protestes dels docents, que de fet segueixen i van marcar també el primer dia de les classes, però el dimecres passat com es va gestionar tot allò? Perquè finalment no va acabar passant res, d'alguna forma es va esquivar el que semblava que podia passar el que deia la meteorologia, però sí que es van anul·lar les classes. Què va significar això per vosaltres també des de la regidoria?
0: Doncs el dia abans, el dimarts a la tarda, vam rebre la notificació per part de la Generalitat i dels serveis territorials del Baix Llobregat, on se'ns comunicava això. I en un primer moment, clar, justament no, amb aquest inici de curs atípic, doncs nosaltres també ens vam quedar molt sorpresos. Però també és cert, no, que davant d'aquestes situacions d'alerta més climàtica hem de reaccionar de la millor manera i sobretot amb un esperit preventiu. Vam treballar també amb les direccions dels centres, vam poder parlar amb els vam poder emetre la informació als centres, que també ho va fer el Departament d'Educació, les escoles Bressols també. Bueno, ho vam comunicar, ho vam compartir i malgrat la situació, doncs res, ho vam acompanyar. És cert que en l'organització més familiar sempre és un hàndicap i a més després de tants dies de vacances doncs sempre es genera pues, aquestes dificultats més organitzatives. Però crec que ara tot, en el moment actual totes i tots entenem que això pugui passar i és millor, com dic, prevenir situacions que puguin ser després de lamentar.
1: Què diries als pares i mares que puguin pensar, ostres, és que no va passar res? Per què vam haver de muntar tot allò? Què els hi diries?
0: Doncs la veritat és que també nosaltres som els primers sorpresos quan després això es desvia, no?, de forma inesperada i se'n va a generar doncs, una pluja molt, molt intensa en un altre lloc, no?, en aquest cas al mar, no?, a pocs metres o pocs quilòmetres d'aquí. A les famílies, doncs, que és cert, no?, que davant la incertesa es prenen decisions amb una clau preventiva. No són fàcils de comprendre, sobretot quan l'endemà no veus que hi hagi aquesta pluja intensa que està prevista. És difícil, suposo, jo no sóc experta en meteorologia, però deu ser molt difícil de preveure i llavors el que ens pertoca és aquesta prevenció. Sap greu, perquè, com deia, no, l'inici de curs determina també l'inici de moltes coses. I el fet que hagi estat tot plegat tan diferent, doncs és veritat, no?, que genera una mica de... Jo era la primera i sabeu que sóc mestra i sempre he viscut el primer dia de curs amb molta il·lusió i amb molta, bueno, amb molta esperança, no?, d'iniciar les noves etapes. Jo crec que la majoria de centres ho han sabut gestionar, o tots els centres ho han sabut gestionar de la millor manera possible i, de fet, han traslladat els espais de benvinguda, els han traslladat a altres moments i han pogut donar la benvinguda i fer l'acollida als seus nens i nenes i dels seus nois i noies de la millor manera possible. Tenim uns centres educatius a la ciutat magnífics i a més, amb una capacitat de treball, no?, i de poder-se adaptar a les situacions, que és excepcional. Així que, molt bé.
1: Una altra de les coses que ha passat també en aquest inici de curs, ara ho explicaves, és aquestes protestes dels docents. De fet, va haver-hi vaga en aquest primer dia de classe, que és una cosa que se sabia ja durant l'estiu. En aquest sentit, com us veu coordinar des de l'Ajuntament, també amb els centres educatius, sabent que això passaria perquè aquest primer dia es pogués portar de la millor manera possible?
0: Els centres educatius, a més, també amb la llibertat, no?, de cada un dels centres, jo crec que s'han anat organitzant. Nosaltres vam tenir espais de compartir amb les direccions i amb alguns equips docents perquè hem anat fent visites. No hem acabat de visitar encara tots els centres, ho farem en els propers dies, i sí que ens adonem, no?, de que la gestió d'aquesta situació és diferent en cada centre educatiu, no?, a primària o és a secundària. Al final jo crec que tothom posa de la seva millor part per poder fer possible, doncs, dintre de les limitacions o de les situacions, el millor possible. Val a dir que el desig és de que puguem avançar en aquesta situació de la millor manera possible. És a dir, les reclamacions que s'estan fent des de la comunitat educativa s'estan treballant. Volem que arribin a un consens des de la conselleria

0: que s'està també treballant. Hi ha una certa hi ha una voluntat col·lectiva, no?, per part de tothom de poder desencallar aquest tema. La conselleria també, almenys en les interaccions que nosaltres tenim, en els rols que nosaltres ens pertoquen, estem també treballant activament per veure com podem, no?, sumar en una situació que realment és complexa, no? Les reclamacions són legítimes, s'han d'atendre, s'han d'entendre i s'han d'acompanyar. Segurament amb diferents fases i amb diferents terminis, és en això en el que s'està treballant aquí. Nosaltres com a Ajuntament només podem fer que acompanyar. Tots sabeu perfectament que no hi ha una competència directa en moltes d'aquestes...
1: De la Generalitat, de fet.
0: Exacte. Llavors, nosaltres al final entenem, acollim, donem legitimitat i ja sabeu que nosaltres també hem intentat ser clars i explícits. Ho vam fer en el ple municipal, quan vam rebre representants de l'Assemblea. Vull dir, nosaltres estem disposats inclús a escoltar o a traslladar allò que se'ns demani, perquè bueno, creiem que el que ens cal ara mateix és desencallar una situació que a totes i a tots ens té molt inquiets.
1: Com a professora i com a persona molt vinculada a l'educació, digues que entens bé aquestes reclamacions, que d'alguna forma també les has viscut tu.
0: Jo he estat 25 anys a les aules, que no són pocs. He estat 9 anys directora d'un centre educatiu de la nostra ciutat. Sé de la complexitat que es pateix a les aules i en el centre, sé de la tensió que això genera al col·lectiu docent. Això, de les dificultats que això genera als equips directius i de les dificultats que això genera a les famílies. No podem obviar unes realitats educatives molt canviants en el moment actual i això ens requereix pensar el sistema i els models educatius amb uns nous paradigmes. I això és cert que requereix de temps. Està clar que ens cal, en primer lloc, un reconeixement més que explícit als col·lectius docents i això passa per moltes coses i després també l'establiment de mesures que puguin ajudar en el dia a dia de la aula, que no és senzill. A més, no podem oblidar temes tan importants com l'atenció a la diversitat, no? El món de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives, les famoses necessàries, les famoses necessàries que escoltem parlar i que al final impliquen també la necessitat d'uns recursos per poder-los acompanyar. Crec que s'està treballant també en aquesta línia, és a dir, no vull dir que sigui suficient, dic que s'està treballant en aquesta línia, perquè la realitat també és canviant. Quan jo vaig començar en el món de l'educació especial, hi havia unes necessitats que ara són també diferents i més emergents. Són diferents i és cert que el que es troba un mestre, un docent, un professor a l'institut o el que es troba un mestre a l'aula de primària o a infantil o inclús a les bressols, a les escoles bressol, és molt diferent al que teníem abans. Per tant, jo crec que cal repensar, no?, aquests paradigmes educatius amb unes noves claus. I per tant, quan hi ha una demanda de ràtios o una demanda de recursos per atendre la diversitat, el decret d'inclusió, el treballar per les CIEs, pels centres per les places d'educació especial, les aules d'acollida, la matrícula viva o la reclamació de les millores salarials dels docents o inclús dels recursos necessaris a dintre de les aules ordinàries tenint en compte els perfils d'alumnat que tenim en el moment actual. Tot això és legítim, crec que tothom n'és conscient i és veritat que cal avançar en una negociació positiva, propositiva i de consens, segurament no de forma immediata, però sí que amb uns terminis més que raonables.
1: Aquest estiu també ha estat un moment de reformes dins les escoles. De fet, s'han volgut fer algunes millores. No sé si ens podries explicar què ha passat aquest estiu a les escoles de Sant Boi.
0: Doncs durant l'estiu és un bon moment que nosaltres aprofitem des de l'Ajuntament per fer aquestes millores. Ja fa temps que estem treballant en com millorar els patis de les nostres escoles. Ja fa uns anys que hem intentat establir com diferents mesures per poder també generar proteccions solars, generar també espais molt més confortables, inclús espais que puguin acollir activitats al centre, a l'exterior. No? Venim d'unes construccions que són realment antigues, és a dir, tenim centres educatius amb molts anys de vida i amb un ús molt intensiu. Llavors, el poder millorar, atenent també els canvis climàtics del moment actual, creiem que és un gran repte per nosaltres. I no dic que haguem, és a dir, que estem treballant, no dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquestes millores, no? I per tant, en el seu moment doncs, hem intentat instal·lar ja fa anys tendalls, hem anat també millorant els espais dels patis, sobretot aquells centres que tenien molt de formigó en les seves instal·lacions, amb tots els processos de renaturalització que han afectat els 14 centres de primària de la nostra ciutat, no? Tot el tema de renaturalització de patis, i ara ja des de fa un temps estem instal·lant pèrgoles. Aquest estiu hem instal·lat concretament, i estem acabant d'instal·lar, per matitzar-ho, estem acabant d'instal·lar-ne 4 pèrgoles noves en 4 centres educatius. En aquest cas són pèrgoles fotovoltaiques que el que pretenen justament és treballar també amb noves energies per poder fer sostenible els usos dels centres, inclús també en alguns casos els excedents aniran a parar a la comunitat veïnal, no? I per tant, bueno, ens trobem amb això, no? Llavors el Benviure, l'escola Benviure, l'escola Marianao, estem treballant a l'escola cooperativa, no em vull deixar cap, i l'escola Rafael de Casanova. Aquests són els 4 centres que s'estan acabant d'instal·lar aquestes plaques fotovoltaiques, aquestes pèrgoles que no només generen energia, sinó també que faciliten l'ombratge i espais també d'acció amb la canalla. D'aquí un mes i una mica més, segurament a final d'octubre, estem treballant ja des de fa temps en la comunitat educativa de l'escola Josep Maria Ciurana. Serà una gran pèrgola, molt, molt gran, la més gran de les comunitats educatives, que cobrirà tota la pista esportiva del Ciurana, i a l'any que ve ho farem a l'escola Antoni Tàpies. Això respon, aquestes dues escoles, Ciurana i Tàpies, respon a una voluntat de l'Ajuntament de poder generar un espai d'activitat esportiva coberta, que són els únics dos centres de la ciutat que no disposen en el moment actual d'això, i per tant hem vist una oportunitat generant un espai cobert utilitzant aquests tipus de pèrgoles. Són pèrgoles diferents perquè són molt més altes i són molt més grans, però bueno, estem parlant de que pràcticament tindrem la meitat dels centres educatius, no?, amb aquest format amb un temps bastant breu, i seguirem treballant, no només en això, sinó en altres millores que puguin ajudar-nos a adaptar-nos a les emergències climàtiques que ens, bueno, que ens depara ens està deparant el present, com dèiem abans, i també el futur.
1: Explicaves aquesta situació respecte als centres. Hem pogut parlar amb alguns d'ells que ens deien que estava funcionant tot amb normalitat i que, de fet, agraïen que s'implantessin aquestes mesures, però justament nombraves ara una escola, que en concret és la Josep Maria Ciurana, que el que ens explicaven és que no tenien molt clara la informació i que no hi havia molta interlocució amb l'Ajuntament. Quina és la teva resposta com a regidora d'Educació?
0: Doncs, mira, des del minut, ja no dic zero, des d'abans del minut zero, que hem fet, es va comunicar tant al conseller com al consell escolar, com a l'AFA, com a la direcció del centre, s'ha fet tot un procés d'acompanyament a nivell tècnic, a nivell tècnic i a nivell polític, de tot el procés d'instal·lació d'aquesta pèrgola. I ho dic perquè, com que jo en primera persona he tingut l'oportunitat de fer aquest seguiment, m'hi sento contenta i orgullosa. En tot cas, si alguna... nosaltres les interaccions la portem directament amb el centre, també amb l'AFA. Però si hi ha alguna cosa, ja des d'aquí, aprofito que estic aquí amb vosaltres, també per dir que en qualsevol cas, doncs, que contactin directament amb nosaltres si cal més informació. Vam emetre un comunicat que el va enviar a l'escola, a tota la comunitat educativa, per explicar això, també per generar una mica de tranquil·litat davant d'una cosa tan gran i tan nova, no?, que quan arriba en un centre sempre es genera una mica d'inquietud. Llavors això ho hem anat acompanyant, i us dic exactament des de fa 14 mesos que ho hem acompanyat. Per tant, ho dic convençuda. En tot cas, si hi ha algun dubte, doncs també m'hi poso a disposar, i poso a disposar a l'equip d'educació i a l'equip d'equipaments per poder aclarir tot allò que calgui. De fet, jo tinc prevista visita en el centre aquesta setmana, i en tot cas no hi ha problema en poder-ho abordar.
1: Doncs si estan escoltant a Ràdio Pública ja tenen resposta. Maria València, gràcies per acompanyar-nos avui a l'estrena d'aquesta temporada.
0: Moltíssimes gràcies, com sempre. Un plaer.

0: Nosaltres, a Gent de Carrer, continuem parlant d'educació, continuem també parlant d'aquest inici de curs, una mica més accidentat del que podíem pensar, i a més, ho fem estrenant nova secció, Eloi, estrenem avui el Dies Després.
1: Sí, una secció on investigarem el recorregut d'una notícia, per què es va anunciar en el seu moment, en quin punt es troba i com s'està aplicant ara mateix sobre el terreny. I com has dit, comencem amb les millores als centres educatius de Sant Boi, i és que l'Ajuntament va preveure 2,2 milions d'euros al pressupost municipal de Sant Boi per al 2026, aprovat a finals de l'any passat, per a millores als centres educatius, concretament per a panells solars i pèrgoles. La inversió era en cobertes i en aquestes pèrgoles solars a 5 centres educatius diferents: el Josep Maria Siurana, Marianao, Rafael Casanova, Benviure i Ciutat Cooperativa. Unes actuacions que s'emmarquen també en l'aposta de Sant Boi per fer l'autoconsum i l'energia compartida. La idea és aprofitar l'electricitat generada als equipaments municipals per reduir el consum de la xarxa i poder compartir-ne els excedents. De fet, ja hi ha un precedent: l'energia que no consumeix l'escola Antoni Gaudí s'utilitza per reduir el consum de Can Jordana. Una de les escoles on s'està actuant dins d'aquest projecte, gràcies a aquest pressupost municipal de l'Ajuntament, és l'escola Benviure, al barri del Marianao. Asunción Gazulla és la directora de l'escola Benviure. Asunción, la vostra obra té una part acabada, però l'altra encara està per acabar.
2: Exacte, una part de l'obra sí que està acabada, i ara falta la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.
1: Genial. Quines són les parts que encara no han acabat del vostre centre de construir i quines són les que ja estan acabades?
2: Bueno, les que, és que, diguéssim, tenien dues fases, no? Era una, instal·lar la pèrgola i el sostre del gimnàs, adequar-lo per poder sostenir el pes de les plaques solars, i això, diguéssim, aquestes dues actuacions ja estan fetes, i ara, durant aquest primer trimestre, faran el que és la instal·lació de les plaques solars en el sostre del gimnàs i a sobre de la pèrgola.
1: Està afectant la vostra activitat escolar o no?
2: Bueno, ja el que és la pèrgola està instal·lada en una part del nostre pati, ¿vale? Però també tenim la granja. Llavors, sí, això sí que els hem explicat a les criatures, perquè hi ha maquinària, no? Perquè durant aquests dies començaran a fer alguna cosa. És al llarg del trimestre, però llavors sí que no volem que estiguin per allà voltant, perquè n'hi ha també un contenidor amb totes les, bueno, materials que ells necessiten. Aquesta obra també d'aquest espai, també s'havien de moure unes porteries que tenien per jugar a futbol i canviar-les de direcció i col·locar-les al fons. O sigui que també va lligat a aquesta instal·lació de les plaques, ¿vale?
1: Quan us va informar?
2: Sí que hi ha afectació, però és mínima. O sigui que tenim la sort que tenim uns bons espais a l'escola, i llavors ens hem organitzat per poder acollir l'alumnat als altres espais, i ja està, no és un greu ja.
1: Quan us va informar, Assumpción, de l'Ajuntament d'aquesta obra?
2: Doncs el curs passat, jo crec que es va fer, no recordo exactament la data, però ells ens van comunicar que hi havia un pla de millora d'eficiència energètica que venia de la Diputació. Llavors ells aprofitaven aquests diners, no?, per fer-nos l'oferiment a les escoles d'aquesta, bueno, de poder ser autònoms a nivell d'eficiència energètica. I sobretot la menció també específica era d'aprofitar que ja que s'havien d'instal·lar a les plaques, fer estructures que possibilitessin l'ombratge, ¿vale? Perquè, clar, tenim espais a l'escola i sabeu, amb el canvi climàtic, doncs, que poguéssim afavorir espais que no toqui el sol directament i d'espai no de tanta calor.
1: Clar, espais d'ombra. Suposo que aquests primers dies també els esteu utilitzant, no?
2: Bueno, ara encara no, perquè aquests dies on està la pèrgola, no hem decidit que no hi entrin fins que no estigui tot fet.
1: Us han dit una data per acabar les obres d'aquesta pèrgola?
2: Sí, al llarg d'aquest trimestre tinc un calendari, no sé dir-te l'última data.
1: Però és aquest trimestre.
2: És aquest trimestre, sí. Bueno, l'Ajuntament ja havia fet altres actuacions també en relació amb l'ombratge. De fet, en aquest mateix espai on va la pèrgola, actuacions que havien fet cursos anteriors era la planta d'arbres, ¿vale? Per poder fer també ombra.
1: Asunción Gazulla, directora de l'Escola Benviure, gràcies.
2: Molt bé, a vosaltres.
1: Com ha avançat l'Assumpció, la Diputació de Barcelona finança una part important d'aquest projecte. Segons dades de la seva àrea d'acció climàtica i transició energètica, ha concedit més de 729.000 euros per les pèrgoles fotovoltaiques de les escoles Marianao, Rafael Casanova, Benviure i Ciutat Cooperativa. I en aquest últim centre la situació és diferent perquè la instal·lació de la pèrgola ja està acabada. Esther González, directora de l'escola Ciutat Cooperativa. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Al vostre centre les instal·lacions ja estan acabades.
3: Sí, van acabar aquest estiu, al juliol van acabar-les.
1: Quan van començar?
3: Van començar al final de juny i fins al juliol.
1: Quines han estat les obres? Perquè tinc una foto que he pogut veure, no? On s'observen aquestes plaques o aquesta pèrgola per sobre d'una part del pati, no?
3: Sí, han fet una pèrgola i a sobre tenen uns panells solars.
1: Quan us va avisar l'Ajuntament, o si us va avisar en algun moment de quan començarien les obres i també el projecte?
3: Sí, això ens va avisar a principi de curs, al setembre.
1: Us va avisar que farien aquestes obres i us va explicar també el motiu?
3: No, ens van dir també això, que era per fer un espai d'ombra i per tenir taques solars.
1: Suposo que en aquests dies també tan calorosos l'heu fet servir, no? Va, sobretot
3: sí,
1: hores del pati.
3: Ens estan anant molt bé.
1: Suposo que també en hores del pati, no? Moments morts, que també pels nens els hi va bé aquesta ombra.
3: Sí, sí, sí.
1: Arquitectura, bueno, ja tot instal·lat, tota la part de l'obra. Sabeu quan es posarà en marxa la part fotovoltaica? No sé si us ha informat l'Ajuntament o si teniu més informació.
3: Sí, ens han informat que sobre el 9 o el 10 de desembre.
1: És a dir, quan acabi aquest primer trimestre, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Esther González, cap d'estudis de l'Escola Ciutat Cooperativa. Moltes gràcies.
3: A vosaltres. Adéu, bona tarda.
1: Aquesta bona comunicació de la que ha parlat tant l'Esther González de l'Escola Benviure com l'Assumpció Gazulla de la Ciutat Cooperativa no ha estat així en tots els centres. Hi ha un cinquè centre que va per un altre camí a diferència de Marianao i Rafael Casanova, Benviure i Ciutat Cooperativa, i és que la Diputació de Barcelona va concedir 619.000 euros més per a una actuació específica a l'Escola Josep Maria Siurana. És una ajuda independent, tot i que l'Ajuntament l'inclou a les actuacions dins del mateix paquet d'inversions. És l'escola, com hem dit, Josep Maria Siurana, on es preveu un projecte més gran ni diferent de la resta. Està prevista cobrir la pista esportiva amb una estructura d'uns 30 per 45 metres i uns 8 metres d'alçada, amb una coberta fotovoltaica segons el plec tècnic del projecte publicat per l'Ajuntament de Sant Boi. Tot i això, des del centre ens han traslladat el seu malestar per la falta de comunicació de l'Ajuntament en aquestes obres, que encara no han començat. Fa uns minuts hem pogut sentir a la Maria València i ha parlat sobre aquest malestar de l'escola Siurana.
4: Des d'abans del minut zero que hem fet, es va comunicar tant al conseller com al conseller escolar, com a l'AFA, com a la direcció del centre. S'ha fet tot un procés d'acompanyament a nivell tècnic, a nivell tècnic i a nivell polític, de tot el procés d'instal·lació d'aquesta pèrgola. I ho dic perquè, com que jo en primera persona he tingut l'oportunitat de fer aquest seguiment, m'hi sento contenta i orgullosa. En tot cas, si alguna... nosaltres les interaccions la portem directament amb el centre, també amb l'AFA. Però si hi ha alguna cosa, ja des d'aquí, aprofito que estic aquí amb vosaltres, per dir que en qualsevol cas, doncs, que contactin directament amb nosaltres si cal més informació. Vam emetre un comunicat que el va enviar a l'escola, a tota la comunitat educativa, per explicar això, també per generar una mica de tranquil·litat davant d'una cosa tan gran i tan nova, no? Que quan arriba en un centre sempre es genera una mica d'inquietud. Llavors això ho hem anat acompanyant i us dic exactament des de fa 14 mesos que ho hem acompanyat.
1: Així ha respost la regidora, assegurant que es va fer el seguiment en tot moment. Tres centres, per tant, en situacions bastant diferents. En alguns les obres continuen, en d'altres la pèrgola ja està instal·lada i en el cas del Josep Maria Siurana encara no han començat, i des del mateix centre, com hem dit, asseguren que de moment no tenen informació més enllà de la publicada per l'Ajuntament.

0: fa pensar en algú.
1: I ho hem explicat a l'informatiu, el Festival Altaveu ha tancat una nova edició amb més de 21.000 persones participants en els concerts i també a les seves activitats. Un dels moments més destacats va ser l'espectacle de dijous, just abans de la Diada, l'oi?
2: Doncs sí, va ser aquest
1: un espectacle, sí, que com ho hem explicat a l'informatiu, celebrava una data molt assenyada, aquestes 50 diades de Sant Boi, del 1976 al 2026. Així es deia l'espectacle, que va omplir la plaça de l'Ajuntament amb artistes com Lluís Gavaldà, Muixca, els Amics de les Arts, Ismael Serrano i Joan Garriga, entre d'altres, però que va tenir com a protagonista un santboià. Ell és el Joan Lupi.
3: Doncs la veritat és que el concert que vam viure dijous passat va ser una vetllada ben bonica. No sé, poder reunir artistes i referents a casa nostra per fer un homenatge a un moviment cultural tan important com és la nova cançó, que aquests artistes parlessin de llibertat, d'estima per la cultura, d'un estima a l'idioma i tot el que suposa, i bueno, altres conceptes tan necessaris avui dia, veient com està el nostre entorn, doncs va ser ben bonic. Sant Boi és una ciutat plena de gent amb moltes ganes de fer coses, i tant de bo tinguéssim moltes més oportunitats com aquesta per veure el talent local i jove que hi ha a casa nostra, no? Aquesta ciutat.
1: Un santboià orgullós sobre l'escenari, com ho estava també tota la gent que el mirava des d'aquesta plaça de l'Ajuntament, que estava plena, en aquest concert. Com explicàvem de dijous, un Joan Lupi que, per cert, ens visitarà aquest dijous. A Gent de Carrer serà a les 7, aquesta entrevista, just una setmana després d'aquest concert tan especial. Ell va ser un dels protagonistes, però l'altre va ser, sens dubte, la Leire Estruca, la que ara mateix podem saludar en directe. Què tal, Leire? Bona tarda, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
1: Benvinguda, la Leire, la guanyadora de l'Altaveu Frontera. No sé com vas viure aquest altaveu, que també va ser especial per tu.
4: Pues molt bé, un plaer poder fer un concert.
1: En aquest cas va ser el dia 11 de setembre. Ens deies en una entrevista prèvia que vam fer abans d'acabar la temporada passada, que, ostres, la data també, déu-n'hi-do, però vas estar contenta amb el resultat, tot i ser en aquest dia tan assenyalat.
4: Sí, tot i ser aquest dia, jo crec que va venir prou de gent i crec que també vam poder dir coses i fer música en un altre sentit que també era necessari.
1: En quin és aquest sentit en el que diries que vas fer música?
4: Com per reivindicar que al final tots som persones i que hauríem de tenir-nos respecte i escoltar-nos i... Sí, una mica com en aquesta direcció.
1: Estem en un moment en el que això és especialment necessari?
4: Sí, i tant. Home, estem veient a les notícies eleccions guanyades per l'extrema dreta des de fa molts anys, no? A Alemanya. Estem veient genocidis, estem veient, bueno, una pujada dels discursos d'odi espectacular i que a mi personalment m'espanta.
1: Creus que la música té un paper aquí?
4: El té, però també pot no tenir-lo, vull dir, també penso que no és la feina del músic estar tota l'estona reivindicant i fent política. La música és molt política, però els músics fem música, m'entens? Crec que qui s'ha d'ocupar d'aquestes coses són altres persones i no està de més que nosaltres aprofitem el nostre altaveu per dir les coses que pensem si és que ens ve de gust fer-ho.
1: Això també ho explicaves, de fet, aquesta entrevista que abans et comentava, que deies que una de les coses que volies aconseguir en aquest concert i que t'agrada fer en general sempre que actues és deixar-ho tot de banda i posar com la música al centre. Creus que això també va passar en aquest concert?
4: Ho vam intentar de totes les maneres, anàvem una mica contra rellotge perquè vam fer 40 minuts de concert i sempre és molt poca estona això, però sí, crec que a banda d'aquesta cosa com atropellada de només 40 minuts, vam intentar connectar-nos i fer el concert i fer la música.
1: Què és el que et va dir la gent després del concert?
4: Que se'ls havia fet molt curt.
1: Ah, mira, això sempre és bona notícia.
4: Sí, sí.
1: I aquesta gent que se'ls va fer curt tindran més concerts d'en endavant? Tens més coses ara per endavant?
4: Mira, doncs el 3 d'octubre estaré al Festival Petits Camaleons a Sant Cugat. També més endavant, crec que és el 8 de novembre, estarem a la Jascaba de Vic. Bé, tinc algunes cosetes així sueltes. Meves, no. Després també tinc més bolos amb la Cristina i també amb la OMAC, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya.
1: Doncs queden apuntades també les dates per si algú es va perdre aquest concert del dia 11. A l'altaveu de la Leire Struck ens explicaves que ara també tenies projectes ara per endavant. parlant de l'Altaveu també, més enllà del teu concert, quines van ser com les teves sensacions en general? Perquè em fa la sensació que la gent va quedar com bastant contenta amb aquesta edició. No sé quina va ser la teva impressió.
4: Jo m'ho vaig passar molt bé, sobretot el dia del meu concert. Després vam anar a la plaça de l'Ajuntament, hi havia los Cirex, que són estupendos, i d'en Peralbo i el Combo, i va ser molt divertit, i vaig poder anar amb amics i amigues a gaudir dels concerts. Crec que sí que ha sigut una edició bonica.
1: Doncs és Leire Struck, com diem, la guanyadora de la teva frontera, que també va ser una de les protagonistes d'aquest Altaveu que us estàvem explicant. Leire, moltes gràcies de nou per atendre'ns avui a Gent de Carrer.
4: A vosaltres. Adéu.

0: Amb un altaveu que ja ha acabat, però encara tenim moltes coses per endavant. Per exemple, Eloi Collazos s'obre ara mateix un termini, que això és una cosa que explicarem d'aquí res, d'aquí pocs minuts. Què és el que passa?
1: Termini per el cartell de la proposta del mercat d'art jove. Tindrem aquesta segona hora al regidor perquè ens expliqui una miqueta més. Hi ha una exguanyadora i, a més, que l'any passat va fer el cartell general de tota la Puríssima. És a dir, té encara més experiència en això de fer cartells.
0: Doncs anunciarem què és el que passarà. També parlarem amb la Laura Orri, que és aquesta guanyadora que ara comentàvem, per saber com
1: volia fer més secret
0: viure això des de dins. I, a més, farem una cosa, Eloi, que no sé com vas tu del tema d'anar al dentista. Et fa molta por, això, que, perquè aquí ja...
1: Jo he portat fundes molts anys, m'han tret dents i no m'agrada anar-hi mai.
0: Avui el que farem serà treure alguns mites. Sobre això visitarem una clínica des de dins.
1: Em trauràs la por?
0: És el que espero.
1: Sí?
0: I el que m'agradaria. No sé si té por o no d'aquesta temporada que arriba ara en endavant Albert Vilar a nivell esportiu, perquè és que una de les novetats que tindrem aquest any, que no és novetat sinó que torna d'alguna forma, és el derbi Copé Sant Boi. Quines ganes de Sant Boi en joc d'aquest any, eh?
2: Més que poc, ganes. Aquesta setmana anirem repassant una mica com anirà la pretemporada de tots els equips. Demà, justament, Sant Boi a Fia Cooperativa, abans, com no, el degà del rugbi, la Sant Boiana, i també parlarem del bàsquet Sant Boi.
0: Això serà el programa d'avui, també el de demà, presentant aquesta temporada. Nosaltres ja us dèieu que teníem moltes ganes de ràdio i ja estem de tornada. Fem res, una petita aturada, ens actualitzem amb el butlletí informatiu i en res tornem per explicar-vos moltes coses que encara ens queden per endavant en aquesta hora de Gent de Carrer. Fins ara.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Moment de rebassar les informacions més destacades d'aquesta tarda i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Clàudia Serra.
2: Complicada aquesta hora a l'àrea de Barcelona. Destaquen la ronda, sobretot en sentit Besòs, a la ronda de dalt d'Esplugues a Sarrià i a la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta. També d'entrada a la ciutat per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i la B23 d'Esplugues cap a la Diagonal.
1: Pendents aquesta hora de la conferència de Salvador Illa, que ha de començar d'aquí a molt pocs minuts a les Drassanes de Barcelona, en què explicarà les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern i Esquerra Republicana i els comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes del país. La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques pels interrogants sobre el futur de la intel·ligència artificial i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma que poden respondre a altres voluntats empresarials. I Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la qual se'n beneficia la Xina. Assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat i alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen aquesta alarma sobre la IA. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La jutgessa que porta el cas de la Dana al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació, ho justifica per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre la declaració a diversos afectats i testimonis. Els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. Els tres líders s'han reunit en una cimera a Cardiff en un moment que per primera vegada aquests tres territoris tenen governs independentistes alhora. I la banda britànica Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Els dos concerts dels germans Gallagher de Catalunya seran a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous amb preus situats entre els 85 i els 255 euros.
3: Esports. Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió per vestir la samarreta blaugrana. És part d'una conversa que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or, un guardó que s'atorgarà al final del mes vinent. I Manolo González, el tenis de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions.
1: I pel que fa al temps, tarda sense núvols i càlida. Les màximes més altes han arribat als 36 o 37 graus a l'interior de l'Ebre i també al nord-est. Demà tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda i farà més calor a la meitat oest. De fet, serà el dia més càlid de la setmana. Les màximes més altes podran arribar als 37 o 38 graus.
0: Trescat Info.

0: Passen 4 minuts de les 7. Pel que fa a l'actualitat local, després d'un inici accidentat amb protestes i anul·lació de les classes pel risc de pluja, Sant Boi afronta la primera setmana de curs escolar completa.
1: La ciutat comptarà aquest curs amb més de 12.000 alumnes entre educació infantil, primària, ESO, batxillerat, formació professional, que comença avui a escoles bressol, un inici de curs que arriba també enmig de les protestes dels docents. Ara com ara, no hi ha vagues previstes després de la posada d'objectius en comú durant l'estiu per part de l'USTEC, CGT i o la Intersindical. D'altra banda, aquest cap de setmana el Festival Altaveu ha tancat una nova edició amb més de 21.000 persones participants entre els concerts i les activitats. Víctor Partido és el director del festival.
2: En termes de programació i assistència ha estat, crec que, la millor edició des de fa molts anys. Crec que més de 21.000 persones en els concerts i establir un pont generacional entre propostes i amb aquesta resposta crec que ens ha sumat moltíssim amb l'edició d'enguany.
1: L'Altaveu també ha comptat amb actuacions de Los Sirix, la Perra Blanco 091, a més de diverses propostes de nous talents als Jardins de l'Ateneu i a Cal Niño. També aquest cap de setmana 4 homes han estat detinguts a Sant Boi i Barcelona per la seva presumpta relació amb 72 robatoris a empreses. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil atribueixen al grup un botí d'uns 700.000 euros en material informàtic sostret a Catalunya, l'Aragó i el País Basc. Actuaven de nit amb el rostre tapat, vehicles de lloguer identificats amb identificacions falses. Els detinguts ja han passat a disposició judicial. I pel que fa a la mobilitat, Sant Boi ha completat diversos enllaços de la B25 i ha millorat la connexió amb Castelldefels. El Ministeri de Transports ha finalitzat els accessos de Sant Boi Nord, Sant Boi Cornellà i la Parellada, així com la incorporació a la C32 en sentit Castelldefels. Entre les principals novetats hi ha una nova rotonda, la Parellada, que facilita els accessos al carrer Saragossa i a la zona industrial i permet recuperar més opcions d'entrada i sortida al municipi.
0: Passant 6 minuts de les 7 de la tarda. I nosaltres comencem aquesta segona hora parlant de cultura, però com sempre, a l'Oi ho fem en clau santboiana.
1: Doncs sí, perquè avui s'ha obert la convocatòria per escollir el cartell que identificarà el Mercat d'Art Jove 2026, que se celebrarà durant la Fira de la Puríssima, els dies 6, 7 i 8 de desembre. Hi poden participar joves d'entre 16 i 35 anys, residents a Catalunya, tot i que tindran prioritat els i les joves de Sant Boi. D'entre totes les propostes presentades, un jurat escollirà el cartell guanyador. La persona autora de la imatge seleccionada rebrà un premi de 500 euros en material d'il·lustració i disseny.
0: Saludem ara mateix en directe al Marc Aguilar, regidor de Joventut. Què tal? Bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Explica'ns aquesta iniciativa que torna un any més aquí a la ciutat.
3: Sí, aquesta iniciativa és una iniciativa ja consolidada, no?, a la Puríssima, que fa el Departament de Joventut, i ve a intentar expressar, no?, o sigui, ensenyar d'allò que són capaços la gent jove de Sant Boi, no?, a nivell artístic. Creiem que és una oportunitat, no només pel jove que guanya, la que se li fa difusió del cartell, a més del premi, sinó també per la gent que hi participa, ja que la difusió de cartells es fa de tots els cartells a xarxes socials, també queden exposats al Mercat d'Art Jove i també queden al punt. I creiem que és una bona eina per també tenir una cantera d'artistes.
1: Com d'important, no?, és pels joves de Sant Boi tenir aquesta oportunitat que potser altres ciutats no en tenen, però aquí Sant Boi sí que en tenen, no?
3: Sí, jo crec que és important perquè és una aposta, no?, per ells també. Després hi ha molts artistes d'aquesta cantera, no?, que fem arrel d'aquest concurs del cartell, que fan altres cartells, ja sigui el cartell de la Puríssima, el cartell de la Festa Major, etc.
0: Se celebra, com dius, això també perquè es posi al centre també els joves de la ciutat. En aquest sentit, què és el que es fa per exposar-los? Ara ho deies, no?, que tinguin un espai. Exactament com s'exposarà aquest espai i com serà aquest aparador que vol posar l'Ajuntament al talent jove de la ciutat?
3: Sí, cada any és diferent, però s'utilitza la mateixa carpa del Mercat d'Art Jove, no?, per poder-los veure, així com el punt, que és el punt de referència, el punt jove, que és el punt de referència on va la gent jove de la ciutat. Allà queden exposats i també s'utilitzen xarxes i demés, no?, per veure quins són els cartells que s'han presentat amb els pseudònims, això sí, perquè no es poden identificar els artistes, però creiem que només aquest fet ja és rellevant. També molts d'aquestes persones que participen al concurs se'ls contracta per fer castells, il·lustració i de més en el marc del mateix Mercat del Jove de la Puríssima.
1: Què ha de tenir aquest cartell perquè sigui únic i sigui seleccionable?
3: Jo crec que aquest cartell ha de contenir diverses coses. No? Una d'elles és ser un cartell santboià, perquè al final el Mercat del Jove és de Sant Boi, un altre que aboqui a la Puríssima i un altre que aboqui a les arts en el seu conjunt, no? Però vull dir, no cal que sigui, no? El món artístic és molt, molt divers, no s'ha centrat en un tema, però sí que t'aboqui a pensar en que estàs a la Puríssima, que estàs a Sant Boi i que estàs a un Mercat d'Art Jove, no? Aquests són els tres components, i hi ha hagut d'estils molt diversos. Jo no sóc experta en art, per tant no opinaré al respecte, però sí molt diferents, que s'adapten amb diferents tipologies, no? Algunes més manga, altres més clàssiques, però totes tenen el seu públic. Llavors el cartell, la veritat, que no té un format definit.
0: Sí que és cert que veient també com han anat a les últimes edicions, si hi ha algú que ens està escoltant que vol apuntar-se, quin és el consell que li donaries per fer el seu cartell?
3: Sí, jo que pensi en què representa per ell o ella la Puríssima, no? I que ho intenti plasmar i expressar. Crec que això és important, perquè el que sí que es busca són cartells amb missatge o que aboquin quelcom, no? És a dir, no és un cartell impersonal ni una campanya publicitària que podria fer a qualsevol ciutat del món, sinó que volem que es vegi que sigui de Sant Boi.
1: No sé si saps quantes propostes van arribar l'any passat, o si cada cop hi n'hi ha més.
3: Sí, la veritat és que l'any passat no recordo el número exacte, però més de 20. I sí que cada cop van més, perquè va haver una època que, de fet, va haver una època de mínims ja fa bastants anys, que potser s'havien presentat 3, 4, 5 propostes com a molt, i aquests últims 2-3 anys ja estem en sempre més de 15 propostes.
1: No sé si podries dir-me qui seran els membres del jurat.
3: Sí, els membres del jurat són vull dir, tècnics de l'Ajuntament, és una tècnica de joventut, una tècnica de comunicació i una tècnica del Departament de Promoció de la Ciutat, que és qui organitza la Fira de la Puríssima.
1: Què us agradaria trobar-vos? Quan arribeu i mireu totes les propostes, què veieu? Què us agradaria trobar-vos?
3: Jo, sobretot, alegria. No, vull dir, no m'agrada... A mi personalment, però vull dir, jo al final no decideixo res perquè no estic ni al jurat, però que sigui un cartell alegre, que aboqui una festivitat, no?, i que també aboqui el que vol dir la Puríssima per les persones de Sant Boi, no? És a dir, la Puríssima per les persones de Sant Boi és una fira bastant icònica, no? Diguéssim, que celebra tothom amb més o menys intensitat, però que sempre són, doncs, passejos, anar a veure parades, no? Estar al Mercadal amb les llums, etcètera, etcètera, etcètera, i crec que és donar-li aquesta entitat a la Puríssima. És a dir, no és una fira de Nadal tampoc. Hi ha gent que pot interpretar com una Fira Nadal, però jo crec que la Puríssima té suficient entitat com per tenir personalitat pròpia.
1: A banda d'aquesta proposta dels cartells, hi ha una altra, que és la d'una parada al Mercat d'Art Jove, que va començar la setmana passada les sol·licituds a partir del dia 7 de setembre, i que també és per a joves de Sant Boi. Què és aquesta proposta i també com d'important és, no, per a joves?
3: Sí, aquesta proposta també és molt important, perquè és un espai gratuït, i remarco el de gratuït perquè moltes vegades... les fires, doncs s'ha de pagar un cànon, no?, per poder-se posar. És una parada gratuïta pels joves de Sant Boi i també pels de fora de Sant Boi, perquè puguin instal·lar-se, no?, i estar 3 dies venent els seus productes, no?, o exhibint-los. Llavors creiem que és molt important i que sempre té una valoració molt positiva. De fet, el que vam intentar crear és un grup amb els paradistes o persones potencials que els agrada aquest món i que participen de diferents fires que siguin santboians, per replicar aquestes fires en altres moments, no? Llavors la idea és es va fer una en el marc del Tour del Talent, també es va fer una altra, o sigui, la idea és que hi hagi unes 3 fires a l'any, diguéssim, perquè una queixa recurrent, no?, i jo crec que potser en part de raó dels paradistes, és: ostres, ens agrada molt la idea, ens agradaria fer-ho més, no? No volem tampoc cada cap de setmana, en el sentit de que són moltes hores, hi ha sacrificis, s'ha de fer producte i de més, però sí més d'una vegada, que això és important.
1: Per definir-ho, és una parada per a tots els artistes?
3: No, és que l'artista té la seva parada. A vegades alguns artistes, depenent del nombre de sol·licituds, comparteixen parada amb altres, però tenen meitat i meitat, no?, de taula, i llavors tu allà pots exhibir i vendre allò que tu produeixes.
1: I quantes parades vau tenir l'any passat?
3: L'any passat, doncs, més de 30, i ja estàvem com al màxim de la capacitat, perquè el problema que té és que és un espai físic, el Mercat d'Art Jove celebra a la biblioteca, i llavors caben les parades que caben, per també intentar donar un mínim de qualitat a les parades. És a dir, no volem que estiguin enxugats els artistes de Sant Boi, sinó també que puguin estar amb una certa dignitat, no? Exhibint i venent els seus productes. També és un punt consolidat, que la gent passa per allà, perquè hi ha molta gent, doncs, això, que compra regals de Nadal, els Amics Invisibles, detalls, etc. I la veritat que els artistes de Sant Boi, i les artistes, sobretot les, perquè hi ha més que els, tenen molt talent, diguéssim, i fan unes creacions molt boniques.
1: Ja per acabar, Marc, suposo que per ells deu ser una cosa molt especial, perquè deu ser el primer punt o el primer moment en què poden exposar el seu art, no?
3: Sí, hi ha alguns que estan més professionalitzats, no?, que van a diferents fires, però de molts és la primera vegada que ho fan. I a més és que molts són de Sant Boi, llavors aquesta fira ja té un significat per ells. Llavors, exposar a la teva fira, els van a veure molts familiars, molts amics, etc. Té un punt de rellevància. També fem el concurs de la millor parada del Mercat d'Art Jove, que la votació és, vull dir, és online, escaneix un QR i es vota, i també està bé, no?, perquè tots els amics que van, totes les persones...
1: I té un premi? Aquesta votació té un premi?
3: Sí, té un premi, que és un premi bastant més modest que el del cartell, que cada any anem canviant, llavors no definir el premi perquè encara no està definit.
0: Doncs queda apuntat també aquestes propostes. Nosaltres avui a Gent de Carrer estem aquí d'inici de curs, d'inici de temporada. Pel que fa a la regidoria de joventut, com diries que es presenta aquesta temporada aquest any?
3: Bueno, pues una temporada intensa, no?, com totes les que... com totes, però creiem que és interessant, no?, amb molts reptes, nous projectes i amb els projectes consolidats intentant que segueixin funcionant, no?, que segueixin tenint aquest engagement amb els joves, que crec que és important, però també sempre amatents al que demanden els joves, no?, o necessiten. És a dir, nosaltres quan afrontem una temporada, no?, un curs, sí que és veritat que nosaltres anem més per cursos que per anys naturals que no per temporades, però quan afrontem un any o una temporada no hi ha res tancat, sinó que també l'anem enfocant allò, aquelles necessitats que s'obrin, aquelles demandes que es facin, etc. Llavors, però molta il·lusió, com sempre.
0: Quines són les activitats que ja funcionen, que es volen reforçar, i quines són les novetats que no existeixen, que aquest any Joventut vol apostar per elles?
3: Sí, o sigui, el més important per mi és que aquest any, a finals d'aquest any, probablement tinguem un pla local de joventut nou, que és el que definirà les polítiques pels pròxims 4 anys. Això és clau, perquè... és el full de ruta, no?, que ens marquem nosaltres, però que aprova el ple l'Ajuntament, per tant, el marca el ple, i que ens estan ajudant a definir-lo tots els joves en sessions participatives, no? Jo crec que això és el més important, i d'aquí sortiran, no?, les noves demandes també que hi ha, que són variopintes, perquè hi ha des de temes d'habitatge fins a temes d'oci, fins a temes educatius, no? Vull dir, hi ha qualsevol àmbit que es pugui tocar i que afecti els joves, que són tots.
0: En aquest sentit, aquest pla local que deies, en què creus que es pot convertir? És a dir, fer aquest pla local per escoltar el que volen els joves, però què és el que canviarà de la forma que ja té de funcionar Joventut?
3: Sí, el pla local el que ens dirà són les prioritats en les que ens hem d'enfocar i el seguit d'accions en les que ens hem d'enfocar, no? És a dir, per exemple, doncs l'últim pla local, hi ha coses que no depenen de la regidoria de joventut, però el pla local no el desenvolupa només la regidoria de joventut, no?, sinó que és tot l'Ajuntament. Llavors és posar el focus en allò que més preocupa els joves, o que no que més preocupa, però que sí que més volen potenciar. Per exemple, crec que l'habitatge lògicament tindrà un pes més rellevant que l'anterior pla local, perquè és un tema que preocupa a joves, però joves una franja potser superior als 20 anys, no?, diguéssim. En canvi, potser als joves de la franja dels 16 anys els hi preocupen altres coses, no? Preocupa, doncs, el tema del transport, preocupa el tema de l'oferta formativa, de l'oferta d'oci, etc. Llavors, el pla ens diu en què ens hem de centrar, o en què hem d'esmerçar més esforços, no?
0: Per exemple, respecte a l'oci nocturn, canviarà alguna cosa aquest any que l'anterior?
3: Bueno, com sempre, estem oberts i estem pensant com fer aquestes propostes amb els joves, no?, també, perquè sempre els hi preguntem, també els que participen de les nostres activitats, no?, què és allò que vosaltres creieu que funcionaria més, què és allò que creieu que funcionaria menys.
0: I què és el que més diuen?
3: Depèn, hi ha els que venen normalment, diuen això, pues fer-ho més, o El problema és que no arriben les coses, no? La comunicació. Moltes coses el problema el tenim també en la comunicació, que no arribem, no? Els propis joves que han de ser els ciutadans que participin d'aquestes activitats. Això és un tema clau. I també repensar les coses per donar-li un enfoc que a vegades no diferent, sinó, per exemple, l'After Sun ha funcionat molt bé, però creiem que té un públic consolidat i que a vegades falta trobar noves persones, no?, que hi participin. Llavors és, vale, aquest engagement amb els nous joves, no?, les noves persones de 16 anys, com l'hem de fer, no?, què és el que ells demanden perquè els sembli també atractiu aquesta activitat, perquè les activitats han de mutar, no?, igual que tots, i llavors s'ha de seguir fent, evidentment, però s'ha de seguir, però potser s'ha d'intentar captar més aquest nou públic, no? Llavors això ens ho han de definir les persones joves, perquè els joves de 16 anys ara són molt diferents als joves de 16 anys de fa 5 anys. Primer per les tecnologies, no? Per exemple, perquè el TikTok fa 5 anys no estava en la cresta, i ara sí, no? Llavors l'escroll, què sé jo que es fa, què sé jo que ofereix, el tipus de, fins i tot de música que escolten i de més coses, no? Està canviant. Llavors ens han de dir què és allò que volen, i nosaltres hem de veure si ho podem fer també, vull dir, no? No hem de prometre coses que no farem.
0: Per cert, Marc, a tu TikTok i Instagram, on et podem trobar?
3: A mi no em podeu trobar ni a TikTok ni Instagram perquè visc en, no en una desconnexió, perquè estic connectat, perquè al WhatsApp sí que em pot trobar tothom, però crec que les pantalles, tenim un problema amb les pantalles, soc no partidari, crec que ja faig aquest diagnòstic i jo soc dels primers que té aquest problema, no? O sigui, jo estic enganxat al mòbil, com la majoria de persones d'aquest món, d'aquest món occidental, i és un problema. Llavors jo sé que si tinc TikTok, Instagram, encara estaré més enganxat. Llavors a mi, quan cada setmana em surt allò de el tiempo que usted ha destinado, no? Em poso nerviós perquè dic, ostres, si he perdut més d'un dia sencer setmana mirant el mòbil. Vull dir, és com si estigués un dia mirant el mòbil, que després el millor és així, perquè si escoltes música i no sé què, crec que també compta i tal, però és un problema. Però crec que encara que jo no ho estigui, a mi m'arriben les coses, és a dir, em passen els enllaços i tal, i els veig igualment, diguéssim, encara que jo no tingui compte, perquè crec que si tingués compte encara estaria més enganxat. I aquesta, no sobre informació, però sí que mira, jo interessant, no jo que l'algoritme diu que miris, crec que és important, també. Perquè si no, ara que es parla no tant de la IA i dels algoritmes, no ens informem, ens donen la informació, i això a vegades és un problema. És a dir, si tu vols mirar gent de carrer, doncs entra a la web de gent de carrer, entra a Instagram de gent de carrer, però no cal que al millor miris un dia una notícia de qualsevol web i a partir d'ara tot el que et surti sigui de, jo què sé, de gossos salxitxa, no?, que li passa a la gent, o de vídeos de gats, no cal, perquè al millor et fa fer gràcia un i a partir d'ara. Llavors crec que això és un repte, i jo per això estic, intento estar desconnectat, que no ho aconsegueixo, també ho dic.
0: Per cert, Marc, última pregunta, aquesta és petició popular, continua DJ's Factory?
3: Sí, la idea és que continuï redefinint-lo i adaptant-lo a allò que calgui, però sí, o sigui, ens agradaria que continués, creiem que va tenir bona rebuda, però hem de fer una valoració també. També és veritat que ara estem en un moment de, o sigui, ha sigut l'altaveu fa poc, ara és un moment d'efervescència a festes majors també a pobles al voltant, és a dir, són festes a Molins de Rei, de Barcelona, d'Esplugues, del Prat. Què vol dir això? Que els joves, per sort, també es desplacen. Llavors, no hem d'intentar tampoc... o sigui, si ja s'ofereix alguna cosa que està molt bé al poble al costat, no hem de contraprogramar-nos, diguéssim, ni tenim aquesta...
0: No s'ha d'escombrar cap a casa?
3: Sí, s'ha d'escombrar cap a casa des del realisme. És a dir, el que no pot ser és que nosaltres diguem, vale, fem un DJ's Factory i el mateix dia canti a la Mercè pues, algú superguai, perquè, bueno, sí que pot ser, pot passar.
0: Però el DJ's Factory no és superguai?
3: Sí que és superguai. Ha estat aquí. Sí que és superguai, però entenc que hi ha coses que costa més trobar-les, no? Que pot ser, doncs, és que no he mirat la programació de la Mercè aquest any, vaja. Però...
0: Res comparat amb l'altre burrès, jo t'ho dic ara.
3: Diferent, crec que jo. Els públics també són diferents, crec que jo, però l'altaveu d'aquest any he de dir que a mi personalment em va agradar molt, i vaig trobar a la plaça Ajuntament, que és on vaig estar bàsicament, però bon ambient, diguéssim, i vaig veure un altaveu, sí, i bastanta gent, a més, i tothom m'ha comentat que molt bon ambient.
0: Doncs Marc Aguilar, sempre que vulguis, aquí a Gent de Cara estarem disposats a escombrar cap a casa. Regidor de Joventut, moltes gràcies per acompanyar-nos.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una pausa i seguim. Fins ara.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
4: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
3: Perquè el que passa ens importa.

0: 5 minuts i seran 8:45 de la tarda. En res marxarem als esports. Abans, Eloi, t'he fet una pregunta, que és com portaves el tema del dentista. M'has dit que fatal.
1: Sí, tinc moltes experiències, a més.
0: Sí. Albert, tu com ho portes, això?
2: Regular, també. Regular. Em sangren els dents.
0: Doncs avui us faré un favor, perquè a Gent de Carrer ens hem colat a una clínica perquè ens expliquin com es treballa des de dins i també, per tant, per ajudar-nos a treure'ns algunes pors del cap que segurament són infundades. Desiree Soto, què tal? Bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, què tal?
0: Explica'ns ara mateix on estem.
3: Pues estem a la clínica d'Instituts Odontològics al carrer Mallorca número 40, al costat del Masellera.
0: De fet, ara mateix estem a l'entrada, és a dir, la gent quan passa és el primer que es troba en aquesta sala d'espera, aquí ja ens atenen a recepció, i aquí hi ha un passadís que ja indica cap a on comença tota la feina que feu aquí, no? Quan algú arriba, què és el primer que passa en aquesta clínica?
3: Quan arriba el pacient, el primer que fem és col·laborar que tingui cita, si no, li donem una cita perquè es vingui a visitar. Som una clínica de poble de tota la vida. Des del 2007 estem en aquesta mateixa clínica i només quan arriba el pacient el primer que fem és agafar-li les dades, que s'esperi a la sala d'espera, i quan podem el fem passar on t'ho ensenyo ara, que és a la sala de radiofix per fer una radiografia.
0: Ara anirem també a veure com és aquesta sala i explicar-ho també des de dins. A vegades a la gent li fa una mica de respecte, però si entén el que es fa i també de la forma en què es fa tota la prevenció que hi ha, segurament els hi farà potser una mica més de respecte. Això també és el que volem aconseguir avui veient tot el que feu també des de dins. Deies que aquí és on s'atenia també la gent quan arribava. Quin és el perfil de gent que ve aquí? Ve gent de tot tipus?
3: Sí, venen des de famílies. Tenim famílies molt consolidades que venen el pare, la mare, els avis de tota la vida, i també tenim nens, però sí que és veritat, de tot tipus. Tenim sobretot famílies, moltes famílies consolidades de tota la vida que fa molts anys que es visiten, des dels avis, els nets, els fills, els pares i una miqueta.

0: fent una ortopantomografia i després passem al box en el doctor, que és el doctor que just en l'ortopantomografia i en el pacient, al fer l'exploració, es explica tot el tractament que cal fer-li.
1: Podem anar a un box d'aquests i així m'ensenyes també el que teniu a dins.
0: Sense cap problema. Nosaltres a la clínica d'Instituts de Sant Boi comptem en quatre box per poder fer els tractaments i amb moltes especialitats.
1: Estem caminant ara mateix per aquest passadís. Veiem que hi ha alguns box que estan tancats, que entenc que és perquè hi ha gent allà treballant i hi ha pacients que ara mateix sí. Aquesta hora els esteu atenent justament ara.
0: Just avui tenim la prostodoncista i tenim el cirurgià. I just ara tinc cirurgia, s'està la meva companya en un box.
1: Per tant, esteu aquí sempre plens d'activitat, eh?
0: La veritat és que sí. Cada dia solem tenir uns 3 o 4 doctors des de les 9 del matí fins a les 8 de la tarda.
1: Escolta, Desiree, pot ser que haguem arribat en aquest box que em deies, que em pots ensenyar?
0: Sí, t'ensenyo, endavant.
1: Justament ara estem entrant, això és el bo que té la ràdio, que podem entrar a tots llocs i poder explicar les coses com són des de dins. Aquí ara mateix, què és el que ens trobem?
0: Bueno, ens trobem a la cadira, que fa sempre una mica...
1: una mica respecte, ho podem dir, sí, sí.
0: Sí, tal qual. Sí que és veritat que les visites al dentista ara cada cop més por dona. Abans donava molt de por, ara sí que és veritat que la gent ve més convençuda i no amb tanta por. Pues, què t'explico? En el bosc el que tenim és el silló, ¿vale? Després tenim un aparell que és l'ordinador, que és per mirar les ortopantos i l'historial del pacient. És molt important. I després el que sí que tenim és una pantalla, que és una càmera intraoral, que moltes vegades per ensenyar quan li diem al pacient que té que fes un tractament i no es veu o no, en la càmera intraoral, que és una pantalla, una càmera molt petitona, el que fem en això és que el pacient vegi on té la càries, on té que fer una extracció o si té més sarro, qualsevol tractament que li faci falta.
1: Que això també és el que defineix d'alguna forma la vostra manera de treballar, no? Voler explicar també al pacient exactament què és el que té d'una forma molt didàctica.
0: Sí, també ara el que tenim, des de fa uns mesos, tenim el TAC 3D, l'escàner, i també és una manera molt còmoda també per al cirurgià, perquè moltes vegades per fer cirurgies li fa falta fer un TAC al pacient. Abans sí que només teníem la teleradiografia, que és una radiografia de lateral, i la ortopantomografia, com hem dit abans, que és la gran.
1: Aquesta paraula ja sabem el que vol dir, eh? Ja no hi ha excusa aquí.
0: No, ja ho saps. I ara sí que el tenim al TAC 3D, que això per al cirurgià li va molt, molt bé a les cirurgies, al tema de l'os i per altres coses.
1: Clar, la odontologia hi ha diferents formes també de treballar. Diries que aquesta clínica està dins del que es podria dir com a odontologia honesta, ho definiries així?
0: Tal qual, i molt innovadora, la veritat és que sí. I honesta perquè nosaltres, sobretot, intentem tractar molt, molt bé el pacient des de que entra fins que surt. És molt primordial tractar bé el pacient.
1: Jo ara mateix estic la mar de bé, eh?
0: Moltes gràcies, m'alegro molt.
1: El que passa que ara quan em giro i veig aquesta cadira sí que t'haig de reconèixer que alguna cosa se t'activa dins com sí. Que fa una mica de por, no sé molt bé per què.
0: Bueno, fa por perquè sí que és veritat que fa molts, molts anys la odontologia no és com ara. Sí que és veritat que abans no es tractava el pacient com es tracta ara, no tenim les coses que tenim ara. Sí que és veritat també que quan tens que anestesiar un pacient no és com abans, les agulles d'ara són molt, molt primetes, si vas amb molt de compte no tens per què fer mal. Si tu expliques un tractament molt bé al pacient, el pacient torna, tens que donar una mica de confiança, per això allò de l'odontologia on estàs a l'IO, Sant Boi.
1: Et sembla si seiem i així em pots explicar més profunditat també com treballeu aquí?
0: Vale, d'acord, sense cap problema, endavant.
1: Però una cosa valenta que és seure en aquesta cadira que moltes vegades doncs ja veiem que la gent li fa por, però potser si coneix exactament com es treballa aquí doncs hi ha algunes d'aquestes pors que al final es treuen. Per exemple, jo quan sé que aquí puc pensar, ostres, em farà molt de mal. En general, els tractaments que es fan aquí fan molt de mal?
0: No, la veritat que no. Tu tens que tenir en compte que la primera visita només és orientativa pel pacient i és per donar-li, per ensenyar-li el que li fa falta i donar-li un pressupost. Sí que és veritat que hi ha tractaments, el que sempre fa més mal al tractament és l'anestèsia. Però sí que és veritat, que és el que t'he comentat abans, que si vas en compte a poc i dones confiança, no tens per què fer mal. Sí que quan un pacient ve amb molta infecció, a vegades anestèsia costa una mica més que agafi l'anestèsia, però ara mateix és agafar-li confiança i nosaltres en això podem dir que són experts.
1: Veig que estàs còmode treballant aquí.
0: Sí, la veritat que sí.

0: Tinc molt porto 3 anys i tinc molt bones companyes. Tinc una companya que fa 20 anys que està treballant aquí, que això ja diu molt. Tinc una altra que porta 18 i tenim uns companys molt bons i una directora que la veritat que ens fa que el treball sigui molt, molt fàcil.
1: Aquestes companyes que porten molts anys, per tu també t'han servit com a guia, com a punt d'ajuda en alguns moments en els que potser vas una mica més perduda?
0: La veritat que quan vaig començar aquí, jo porto a l'odontologia 35 anys treballant. Sí que és veritat que he estat en uns altres puestos, però quan vaig començar aquí em van ajudar molt perquè cada clínica dental treballa d'una manera i tens que acostumar-te. I elles m'han ensenyat moltes coses, la veritat és que sí. Són molt bones companyes.
1: I a l'hora de la gent que, per exemple, pugui venir a fer pràctiques, no només a treballar, sinó també a formar-se, és un lloc que també impulsa la gent a fer-ho d'alguna manera?
0: Mira, puc ben dir que totes les noies que han vingut a fer pràctiques o a recepció, que ara tenim una noia que està fent pràctiques de recepcionista, tothom diu el mateix, que hi ha molt bona àrea de treball i que és una clínica que és molt bon ambient, que tratem molt bé a la gent, però és perquè nosaltres som així, ells amb vosaltres són així, els companys, tots els doctors, la veritat és que tothom està molt content, la veritat. Tenim molt bones ressenyes.
1: Ah, sí? Quina és una ressenya que recordis?
0: Bueno, és que tenim moltes, la veritat. Ara ben bé
1: no sabries ni on escollir, no, potser?
0: No, la veritat que no, però tenim moltes. Algunes relacionades amb doctor i altres que són relacionades amb el doctor i amb l'auxiliar. Jo que estic en cirurgia amb el doctor Vilòria, tinc algunes de gent que ha vingut amb molta, molta por i ha sortit pues, molt contenta. I això a mi m'agrada molt quan posen una ressenya bona, perquè la gent mira molt la ressenya, molt, molt, molt.
1: Crec que hi haurà gent que ens estarà escoltant que segurament aquesta por com una mica irracional que tenen de venir a un lloc com aquest encara la mantinguin, però jo crec que encara els hi podem explicar algunes coses més com perquè se'ls hi tregui aquesta por i perquè d'alguna forma vinguin amb una mica més de tranquil·litat. Si tinguessis davant aquestes persones, què els hi diries perquè vinguessin tranquil·les?
0: Que tenen que confiar, que sobretot és molt important fer-se una revisió a l'any. És importantíssim, perquè moltes vegades per por o per pensar és que em faran por, no vens a fer-te la revisió. Després tot es complica. Llavors, potser d'una càries que has tingut, passes a matar el nervi perquè la càries s'ha fet més gran perquè no has vingut a la revisió anual. Això és superimportant. Sobretot és confiar en que no faran mal. Si tens algun dubte, sempre preguntar-ho. Si potser és una persona que és molt nerviosa, doncs et poses un cascos de música i apa, endavant. O vinguis acompanyada d'un familiar teu. Això és molt important. Però ara mateix la odontologia d'ara puc ben dir que no és com la odontologia de fa anys. Ara no tens per què tenir por, la veritat.
1: Doncs escolta, estic aquí a la cadira, quasi que potser m'hauré de mirar alguna cosa.
0: Faré la revisió, si vols, no hi ha cap problema. Sobretot us vull dir que la revisió d'Institut Odontològic, tant l'ortopantografia, la revisió i el plan de tractament, és totalment gratuït. No té cap cost.
1: M'has deixat tranquil·líssim. Desiré, moltes gràcies.
0: A tu, moltes gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
2: Passant 7 minuts de 7:45 de la tarda, ara sí és el moment dels esports. Ho expliquem en pocs minuts avui, prèvia d'aquesta temporada que comença, prèvia de la temporada 2026-2027.

0: I avui comencem presentant la temporada del bàsquet Sant Boi, un nou any per l'equip de la Parellada que buscarà millorar encara més les sensacions de la temporada passada. El primer equip femení va aconseguir viure un any més tranquil i va aconseguir la salvació a falta de dues jornades i ara tornarà a jugar a la segona categoria amb el mateix bloc de jugadores, amb Raico Felipe com a entrenador i en busca de seguir escalant posicions. Per la seva banda, el primer equip masculí també va viure un any més lluny del descens i fins i tot va poder somiar amb l'ascens de categoria fins l'última jornada, encara que finalment no es va donar. Ara l'equip d'Héctor de Castro, que també manté gran part del bloc, vol seguir amb les bones sensacions de la temporada passada per poder tornar a Copa Catalunya tard o d'hora. Així que avui presentem la temporada del bàsquet Sant Boi i ho fem amb un habitual, que és el director esportiu que ens visita avui als estudis de Ràdio Sant Boi. Fran Padó, gràcies per estar amb nosaltres. Què tal?
1: Bona tarda, gràcies a vosaltres. Molt bé, molt bé.
0: No sé com anar l'estiu i com estan en aquesta tornada.
1: Bé, l'estiu sempre va millor que la tornada, però bueno, ens estem agafant el ritme. Almenys jo no corro, no faig pretemporada com els jugadors, per tant, jo millor que ells segur.
0: Ara ja són 52 anys al bàsquet Sant Boi, fa poc veu celebrar el 50. No sé què després d'aquesta nova temporada.
1: Bueno, al final, sí, bueno, molt contents, no?, d'estar una temporada més tots plegats aquí i seguir creixent a nivell de club. Aquest any comptem amb més equips femenins que mai. Cada any ho diem, però perquè cada any augmentem un equip i això ens fa molt feliços. I res, a nivell de... on és més competitiu, diguéssim, que és a nivell de sènior, doncs, bueno, intentar fer una temporada com la temporada passada, com a mínim, no? Ja veurem, després depèn de tot, de lesions, dels rivals, del grup, del nivell, però d'entrada intentar com a mínim agafar la punta de partida la temporada passada i a partir d'aquí fins on puguem arribar, com sempre.
0: I comencem parlant del primer equip femení, perquè per segon any consecutiu et toca pencar i aquestes primeres setmanes tornes a ser l'entrenador momentani del primer equip femení. Què t'esperes d'aquest inici?
1: Sí, sí, mira, el Raico està enamorat i va decidir casar-se i res, i mira, que disfruti de la lluna de mel, no? I em tocarà a mi aquí dues setmanetes. No, bé, les noies, realment hem mantingut el bloc, que un club humil com el nostre és molt important, perquè al final no oferim res diferent a altres clubs de la zona, simplement que la gent vulgui estar-hi i la gent vol estar. I qui no segueix per circumstàncies, bueno, com la Núria, una de les bases que teníem, que sí que segueix, però fins al gener no estarà, perquè està d'Erasmus, coses de gent jove i de gent que està estudiant, no? Aleshores, bueno, hem hagut d'incorporar dues jugadores, que són tres, amb l'Helena Lezcano, que l'any passat sí, va estar delegada, està entrenadora, aquest any pot tornar a jugar a nivell laboral, s'ho pot compaginar, més dues jugadores que hem incorporat, i la veritat és que contents amb el que hem incorporat, penso mantenir el nivell i anem a, bueno, l'any passat ens vam salvar tranquil·les, a veure si aquest any ens salvem abans i podem mirar una miqueta més cap amunt, que és l'objectiu.
0: Ara són 11 jugadores, entenc també aquests reforços per evitar patir a nivell físic, com és, que és el que passava a vegades la temporada passada, no?
1: Sí, sí, al final necessitem cames, com diem sempre, les temporades són llargues, són jugadores que òbviament fan altres coses, la majoria arriben a entrenar després de tot el dia estudiant, treballant. I sí que tenim la sort, a més del que hem incorporat, que aquest any ja comptem amb un cadet femení de segon any, tot i que hi ha diferència d'edat, ja són noies de 16, van cap als 17 anys, i ja ens estan ajudant a tots els entrenaments, i segur que més d'un cop quan parlem durant la setmana com ha anat el partit de Lliga, anomenem alguna jugadora que segur que debuta i segur que ho fa bé i segur que ajuda molt.
0: La Lliga segueixen a nivell de rivals bastant similars, són 26 partits, no sé quantes victòries les marqueu com a objectiu, entenc que les que donin la salvació pràcticament, no?
1: Sí, una miqueta, sempre es diuen que són 12 victòries, sempre dic que 11 hi ha veraixos també, però segons l'any, l'any passat crec que en vam fer 12, però amb 11 estan matemàticament salvades, per allà aniran els números. Aleshores, això, agafar aquestes 12, com els 42 punts en futbol, doncs el mateix, no? Les 12, si és el febrer, millor que l'abril, i a partir d'aquí, escolta, en podem anar més amunt, doncs vau a por ello fins on arribem.
0: Primer partit, us toca anar lluny, és a la pista del Manyanet Reus, no sé què t'esperes a aquest primer partit com a entrenador.
1: Jo, primer de tot, m'espero un altre any, si passa això, tenir més sort, perquè una jornada que les porto jo i toca Reus. Vull dir, no, molt mal si t'he de quedar, no?, per haver d'anar més lluny, però bueno, no, broma a part. Mira, Manyanet Reus és un equip que puja de categoria, recent ascendida des d'allà de la província de Tarragona, perquè que segona catalana, que és on estem nosaltres, és la primera que és a nivell autonòmic, diguéssim. Van fer molt bona temporada. Sí que és cert que aquesta distància i estar en una altra categoria ens provoca una miqueta desconeixement de les rivals. Segurament serà un equip competitiu, segurament hauran mantingut el bloc, perquè per allà hi ha menys clubs, hi ha menys moviment de jugadores. I bueno, esperem un desplaçament, com sempre, que vas fora de la província de Barcelona, no?, que vas lluny, complicat, però amb il·lusió i no amb l'obligació, però sí que amb la convicció d'anar, òbviament, a guanyar i començar la Lliga com hem començat l'any passat, no?, amb victòria.
0: I ja que feu el viatge, a veure si us podeu emportar una victòria, que són uns quants quilòmetres.
1: Correcte.
0: Passem a parlar del primer equip masculí, un any més dirigit per l'Héctor de Castro, el segon, no sé com es troba aquesta pretemporada, com els has vist?
1: Bé, estan molt bé, estan contents, encara estan amb la dinàmica aquesta positiva de la temporada passada, s'ho han passat molt bé. que com comentava abans d'entrar aquí, no? Que bueno, van estar fins l'última jornada amb opcions de pujar a categoria. L'ascens estava molt car, perquè inclús Tortosa, que va cada segon, no va ascendir i està un altre cop al grup amb nosaltres, només va ascendir Morell, que era el primer, perquè vegis la dificultat, sí, sí, no, de l'ascens. Hem mantingut el bloc, se'ns han retirat dos jugadors i hem incorporat amb un. Aleshores, bueno, tenim una plantilla de 12 jugadors, en principi hem d'inclús, sense posar pressió, no començar millor que l'any passat, que hem començat perfectes, però sí que és cert que mantenir el bloc i que l'entrenador repeteixi sí que fa que tothom es coneix i des d'aquí, doncs, fer una, ja enganxar amb la segona temporada, no començar de zero un altre cop, que això també és molt positiu, que duiem dues temporades canviant d'entrenador i aquesta, diguéssim, continuïtat també és important i estem molt contents.
0: Ara comentàvem fora de micros, els nois la temporada passada no es volien ficar pressió perquè venien dos anys molt difícils, però si ho recordem, el 2024 estava a la Copa i 2023 estava a la Supercopa. No sé quin objectiu es marquen perquè per les sensacions de l'any passat es pot donar aquest ascens.
1: Sí, les sensacions són igual de bones i amb l'afegit de cara ja som conscients de que, ostres, de que som capaços, no? Aleshores, mantinguent aquesta frescura que et dona no tenir l'obligació de pujar, una cosa és l'obligació i una altra és una miqueta l'ambició que tu t'hi posis, no? Potser sí que hem de ser un pèl més ambiciosos i, escolta'm, anem a intentar fer un mínim com l'any passat i si es dona la casualitat que les últimes dues o tres jornades, en lloc de perdre l'última, la guanyem i pugem, òbviament nosaltres com a club, si pugem, estarem encantats de tornar a Copa Catalunya, però no ens ho marquem com un objectiu de sí o sí. És un objectiu d'una conseqüència, diguéssim, d'intentar fer les coses bé i sobretot que els nois continuïn disfrutant igual que l'any passat.
0: Doncs el primer partit serà el dia 26, no s'anirà tan lluny, setmana a la pista del Sant Josep Obrer. No sé què t'esperes, si coneixes algú del rival.
1: Doncs també dona la curiositat, igual que amb el femení, que també han pujat de segona catalana. Aquests sí que els coneixem més, perquè estan més a prop de casa, han mantingut el bloc, han incorporat un parell de jugadors que el fet de tenir una categoria més et permet, doncs, dir, escolta'm, podem incorporar algun jugador de nivell, una miqueta més diferencial. És un bon equip que, sobretot el seu camp, històricament, sempre és un camp complicat, i és un desplaçament difícil, però, bueno, l'any passat també vam guanyar a llocs i partits que no ho teníem previst, i confiem amb els bojos que tenim de jugar, en el bon sentit, de jugadors al senyor masculí, per tant, amb confiança i ambició d'anar a guanyar, també.
0: Sobretot, l'única mala ratxa que van tenir l'any passat, per dir-ho mala ratxa, va ser, a nivell físic, va ser després de Nadal. No sé com es troben aquest any, entenc que amb els petits reforços per acabar de completar el planter, no?
1: Sí, intentar una miqueta amb la línia del femení, no? Intentar poder distribuir millor els minuts, perquè no arribin jugadors importants amb tantes càrregues de minuts aquests, a Nadal, perons, que després costa arrencar, i bueno, no els hi farem, no els hi posem un nutricionista, però si mengen i veuen una miqueta menys al Nadal, també els hi agrairem. Des d'aquí demano que, no, que mengin més amanida i mengin menys torró. No, però bromes a part, bueno, sí que va ser un sotrac que no hi ha la temporada perfecta, però sí que, bueno, s'ha de prendre els errors i si podem tenir-lo menys sotrac, molt millor.
0: Ara et vull preguntar a nivell de director esportiu, no sé com es troben els primers equips, que m'imagino que estan tornant als entrenos ara, no? Els equips de categories inferiors.
1: Categories inferiors vam començar amb la majoria la setmana passada, i aquesta setmana ja comença l'escoleta, que era l'únic que faltava per començar. Sí que és cert que amb ells anem més tranquils, primer perquè no hi ha la pressió, diguéssim, dels resultats, és un tema formatiu, i després que les lligues també comencen més tard, comencen cap de setmana més tard. Aleshores, bueno, sempre intentes fer 4 o 5 setmanes de marge d'inici d'entrenaments, i és una miqueta una posada a punt també de que els nens i nenes comencen a agafar la rutina global, anar a escola, sortir, fer els deures, anar a entrenar, no? Una miqueta estem en aquest punt ara mateix.
0: I ja per acabar, Fran, no sé què es pot esperar a les famílies i la gent d'aquesta nova temporada de la parellada del bàsquet Samboy.
1: Bueno, esperem que l'any passat va venir molta gent a veure'ns. Aquest cap de setmana m'aprofito que em teniu aquí a micro, per aquest cap de setmana fem la jornada que es diu Open Day, que al final és, bueno, abans li dèiem jornada tal i ara en anglès sempre que quedi millor, però és el mateix, no? És Open Day, que és un partit de tots els equips amistosos a casa com a inauguració de temporada. Per tant, estem jugant aquest cap de setmana des de 9 del matí del dissabte a diumenge a la tarda, ininterrompudament. Bueno, les nits dormirem i esperem que, bueno, que la gent s'enganxi, que vingui a veure els nanos i que els nanos, sobretot, nens i nenes, que vinguin a veure els sèniors i tinguin els grans i a les grans com a referents, no, dins del club.
0: Ja ens ho deia el Mauro, que com més s'obri la parellada, més fàcil és guanyar, sobretot, per exemple, el Mauro anant a animal femení i viceversa.
1: Sí, fa una aquesta trampa perquè té la parella al femení, per això va també, però bueno, però sí, igualment. No, la veritat és que les sinergies són importants i estem en un moment com a club bastant maco, que tothom es coneix amb tothom i així ha de seguir.
0: Doncs tant de bo sigui així aquesta temporada. Fran Padró, director esportiu del bàsquet Samboy, gràcies per estar avui amb nosaltres a Ràdio Samboy i anem parlant aquesta temporada, ja ho saps.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Que jo, bé. .47 i seguim amb més esports. I comencem la temporada, com no, parlant del degà del rugbi. Una nova temporada per la Unió Esportiva Santboiana, on després d'aconseguir la salvació en extremis a la Divisió Honor, ha patit grans canvis dintre el primer equip masculí. El primer entrenador, Sergio Guerrero, deixava les banquetes després de 5 temporades i a Sant Boi arribava un entrenador internacional, el xilè Ricardo Guata Cortés. Amb més de 50 anys dintre el rugbi xilè com a jugador i com a entrenador, Cortés ve d'entrenar a l'Estadi Francesc Xilè i també de ser part de l'estaf tècnic que va classificar el seu país per primer cop a un mundial l'any 2023. Ara el tècnic xilè arriba al degà del rugbi espanyol, un equip que ha canviat força per aquesta nova temporada. 11 baixes, gran part d'elles internacionals, 17 renovacions i fins ara dos fitxatges anunciats per la Santboiana, que no pot patir ni molt menys tot el que va patir la temporada passada. En un nou format de la Divisió d'Honor, amb només 10 equips i duels d'anada i tornada, el degà començarà la Lliga aquest 27 de setembre rebent el Valdiri de l'EU al Salvador, que també ve de lluitar per evitar el descens. Un nou any per la Santboiana, que hem de saber com de diferents amb el nou entrenador. Así que hoy parlem amb ell, Pastor Inaro, Ricardo Cortés, entrenador de la Santboiana. Buenas tardes, Ricardo, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Te quería preguntar para empezar, porque después de muchos años en el rugby chileno, esta temporada aterrizas aquí en San Boi, en la Santboiana, el decano del rugby en la península ibérica. No sé cómo se da tu fichaje, Ricardo, y cómo contactan contigo.
2: Mire, yo estuve hace 20 años entrenando el Ciencias también de Sevilla. Uh-huh. Vine por 2 años, 2 temporadas estuve en División de Honor. Y acá tuve contactos con mucha gente. Soy amigo de Paco Peña del Barça, de Tomás García, el entrenador que fue también entrenador, ahora es entrenador del BUC, uh-huh. Fue entrenador de San Boi. Y bueno, a través de Tommy, justamente de García,
0: sí.
2: Seguramente Mark Ventura hizo contacto con él para que le diera mis datos, no sé. Yo igual hace un año había hablado con Mark para venir acá. Así que esta temporada se dio y me vine. Y la verdad que estoy muy contento de haber tomado la decisión de venir.
0: Nos alegramos que también estés aquí. No sé cómo ha ido hasta ahora esta pretemporada y cómo has visto a los jugadores, cómo te ha tratado San Boi hasta ahora.
2: Muy bien. La verdad que muy contento. Los jugadores han estado a la altura, han estado entrenando muy concentradamente, muy bien, la verdad. He tenido muy buena llegada con ellos. Hemos podido hacer, creo que, un buen clic para comenzar.
0: Como debes saber, el equipo viene de un año complicado. Se salvó la última jornada de sufrir un descenso que no ha sufrido nunca. No sé, cuando hablaste con la directiva y la gente de aquí, ¿qué se esperan también de este año después de todo lo que pasó el año pasado?
2: Mira, la verdad que yo, es otra temporada, creo yo, no hay que quedarse con lo que fue la temporada pasada. Sí. Yo pienso que hay muy buenos jugadores, así que buscar el acomodo de esos jugadores, encajar bien las piezas para poder llevar un sistema nuevo, que vamos a hacer un sistema de ataque nuevo, un sistema defensivo también un poco nuevo. Yo creo que eso va a andar bien.
0: Además, el equipo ha cambiado bastante, han habido bastantes bajas de jugadores argentinos, internacionales, también ha anunciado 17 renovaciones. No sé cómo ves la plantilla, si la idea también es que sigan habiendo jugadores internacionales o que también se apueste por la gente de abajo, por el
2: Sub-23. Mira, hay muchos sub-23 que subieron, que son parte del plantel, muy buenos jugadores, pero indudablemente están un poquito verdes todavía, pero van a tener la confianza mía este año, van a jugar sí o sí, lo más probable es que jueguen. Igual vienen algunos internacionales igual, están pronto a llegar Tomás Jorge, que ya estuvo en El Salvador y en Ordizia. Viene otro argentino, un pilar, Alan Pedrol, que están en los trámites de inmigración en este minuto. ¿Cómo se llama? Y eso, yo creo que ese par de fichajes nos va a solucionar el problema de delantera y el otro nos va a solucionar el problema que hay atrás de zaguero.
0: Una baja que hemos conocido hace poco y es una pena porque son los capitanes, es la de Zach Chambers.
2: Sí, no sé
0: cómo ha afectado.
2: Sí,
0: ¿no?
2: y nos cayó como un balde de agua fría, la verdad, las cosas, porque, claro, contábamos absolutamente con él, a pesar de que se iba a ir varios partidos con Iberians, pero lo íbamos a tener en algún minuto. Entonces, bueno, así son las cosas. Al final, las temporadas todas cambian. A lo mejor va a haber algún otro jugador que levante la mano y pueda suplir bien a Zach. Así que yo apuesto por eso, yo apuesto por lo último. Creo que siempre las oportunidades, que los jugadores no deben desaprovechar las oportunidades en la vida, y si ellos están buscando un espacio, tienen que levantar la mano y hacerse cargo de ese puesto que está ahí en la pelea, ¿no es cierto? Yo creo que es fundamental el rendimiento por sobre el resultado. Creo que el planteamiento de tener un buen rendimiento, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido, creo que lo que en definitiva es lo que te puede llevar a tener buenos resultados. Yo creo que más que pensar en un resultado, que uno no maneja eso porque no depende de uno, hay muchos otros factores que dependen, ¿no es cierto?, de un resultado. Sí podemos pensar en mejorar nuestro rendimiento partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, como te vuelvo a repetir.
0: Tú tienes muchos años de experiencia en el rugby chileno, también acabas de decir que has estado en el rugby español, también en el rugby francés. No sé si ahora que vienes de años en el rugby chileno, ¿se diferencia mucho el rugby ahí en tu país al que hay aquí?
2: A ver, básicamente creo yo que lo que pasa es que yo últimamente estuve en alto rendimiento, estuve compitiendo en la SLAT, en la Superliga Americana, con Cellnam. Entonces es como Iberians acá en el fondo, es como ese torneo, torneo de franquicia. Entonces, la verdad que, claro, está francés, estuve el último año, la última temporada, estuve ahí, pero yo vengo más que nada de la otra parte, de la parte de alto rendimiento, y ahí, claro, se trabaja con jugadores más profesionales y eso es diferente al rugby propiamente tal de Chile. Creo que acá fundamentalmente la gran diferencia que hace el rugby español del chileno es los fichajes. Porque en Chile no hay mucho fichaje, la verdad, las cosas, teniendo Argentina al lado, no hay tantos jugadores argentinos jugando en Chile. Así como aquí también hay jugadores isleños, de repente también hay equipos con jugadores isleños, eso allá no pasa.
0: Como debes saber, quien está dominando la liga estos últimos años es Valladolid. Sí que Samboy consiguió ganar esa liga del centenario, pero no sé también cómo es competir contra estos equipos que al final, a nivel de presupuesto, tiene mucho más, ya sea Valladolid o también Burgos, que está ahí arriba peleando con la liga.
2: Exactamente, claro, porque ellos tienen un plantel de 30 jugadores profesionales al menos.
0: Claro.
2: Entonces, claro, ellos tienen un programa diferente, tienen un programa profesional, es prácticamente lo mismo que tenía yo con Cellnam en Chile, que trabajáis todas las mañanas con los jugadores a tu disposición. Claro. Si quería hacer doble turno, así doble turno. Entonces, claro, es absolutamente diferente porque acá vienen de trabajar, muchos de ellos, de estudiar. En Chile me acuerdo que nosotros teníamos un programa que duraba desde las 7 hasta las 2 de la tarde, pero el jugador ya se iba almorzado. Entonces, si tenía que trabajar online, alguna cosa así, lo podía hacer. Y si tenía que ir a la universidad, se arreglaban para ir en las tardes. Todo estaba previsto para que pudiera ser así. Acá no, pues acá ellos tienen su vida aparte y además tienen que compartirlo con el rugby. Pero bueno, es lo que hay, creo yo que es lo que hay que trabajar. Creo que al final de cuentas tenemos que competir de igual a igual contra ellos, así que no tenemos nada que a llorar a la iglesia, como se hizo por ahí.
0: Este año la División de Honor de España cambia y se reduce a 10 equipos. Aquí la gente está más contenta porque ahora será una liga seguida, Ricardo. Serán partidos de ida y vuelta. No sé qué te esperas tú también de esta División de Honor.
2: No, también me gusta mucho más el formato porque creo que, claro, es un partido de ida y un partido de vuelta. Son 18 partidos. En el fondo tú tenías opciones de repente de quedarte un poquito rezagado, pero después mandáis una racha de 2-3 partidos y te ponía a tono de nuevo. Entonces, claro, la verdad que es mucho mejor, a pesar de que antes ahí clasificaban 6 equipos para la postemporada, claro. Pero no, prefiero mil veces el formato de ahora, aunque clasifiquen 4.
0: Y además, este año, una vez más, la Samboyana compite en Copa del Rey. Hace no tanto, en 2017 la ganó. ¿También tienes ganas de volver a competir aquí en España en la Copa del Rey?
2: Indudablemente, todo lo que sea competencia donde vamos a salir a buscar los mejores resultados.
0: Pues primer partido será de aquí poco, el de aquí una semana, contra El Salvador, contra el Chimi. No sé qué te esperas de este primer duelo.
2: Bueno, yo creo que va a ser el duelo que más veces se ha jugado en la liga. hemos estado atentos a lo que está haciendo El Salvador, así que acá le vamos a tener alguna sorpresita, le vamos a estar esperando muchas ganas, la verdad.
0: Y encima con ganas de jugar en el Valdileo, ¿no? El primer partido
2: muchas
0: en casa.
2: Muchas ganas de que llegue ese día. Con el público lleno, lo estoy visualizando hace como 2 meses.
0: Pues ahora falta todavía menos. Ricardo Cortés, entrenador de la Unión Esportiva Santboiana, gracias por hablar con nosotros y que vaya muy bien estos días.
2: Muchas gracias, un gusto, ¿eh? Muy amable.
3: 2 minuts, una mica més de 2 minuts i seran les 8. Ara sí és el moment d'acomiadar.

0: De carrer, un dia més al vostre costat. Albert Vilar, com sempre, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Eloi Collazos, enhorabona pel debut.
2: No, igualment.
0: Moltes gràcies.
2: Estem bastant contents.
0: Estem bastant molt contents.
1: Ha sortit bastant bé.
0: I esperem
1: podríem
0: que la gent,
1: acabar la temporada avui.
0: També. Sí, no?
1: S'acaba.
0: A tu ja t'agradaria, ja t'agradaria. Queda molt per treballar aquests mesos. Gràcies per la confiança, que acabeu de pensar un molt bon dilluns, un molt bon inici de setmana. Ens escoltem demà dimarts, com sempre, a partir de les 6. A gent de carrer, estem de tornada. Una forta

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Bona tarda, us saludem en directe des de l'estudi Damià Grima en una nova temporada dels informatius vespre de Ràdio Sant Boi, després d'un cap de setmana intens on el Festival Altaveu, la Diada o la Tornada a les Aules tensa docents i les famílies. Avui és dilluns, 14 de setembre del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt.
1: Que les cançons no siguin mai soroll. Visquen els països catalans lliures, solidaris i acollidors. Gràcies.
0: Així va finalitzar Lluís Gavaldà la seva actuació al concert 50 Diades del Festival Altaveu, que ha replegat més de 21.000 persones que han participat en aquesta 37a edició, Albert Vilar.
2: El festival ha omplert la plaça de l'Ajuntament, els jardins de l'Ateneu i Cal Niño amb una programació que ha connectat diferents generacions. Un dels moments més multitudinaris ha estat el que hem escoltat, el concert 50 Diades de Sant Boi 1976-2026, celebrat pels 50 anys de la primera Diada Nacional de Catalunya després de la dictadura que es va celebrar al nostre municipi.
3: En termes de programació i assistència, ha estat, crec que, la millor edició des de fa molts anys. Crec que més de 21.000 persones en els concerts i establir un pont generacional entre propostes i amb aquesta resposta crec que ens ha sumat moltíssim amb l'edició d'enguany.
0: Escoltàvem la valoració de la jornada del Víctor Partido, el director del Festival Altaveu, i també va tenir un paper molt important a la producció musical, el santboià Joan Lupi, que va actuar sobre l'escenari.
4: Doncs la veritat és que el concert que vam viure dijous passat va ser una vetllada ben bonica. No sé, poder reunir artistes i referents a casa nostra per fer un homenatge a un moviment cultural tan important com és la nova cançó, que aquests artistes parlessin de llibertat, d'estima per la cultura, d'una estima a l'idioma i tot el que suposa, i bueno, altres conceptes tan necessaris avui dia veient com està el nostre entorn, doncs va ser ben bonic. Sant Boi és una ciutat plena de gent amb moltes ganes de fer coses i tant de bo tinguéssim moltes més oportunitats com aquesta per veure el talent local i jove que hi ha a casa nostra, no? A aquesta ciutat.
2: L'espectacle que es va viure dijous a la nit va reunir artistes com Lluís Gavaldà, Musca Greta, els Amics de les Arts o David Caravent, que van cantar cançons pròpies i cançons d'artistes del moviment de la nova cançó que es va viure als anys 70. El José Manuel González, regidor de Cultura, valora la bona rebuda d'un altaveu que va connectar generacions.
5: S'hem convertit clarament en un referent per la gent que vol gaudir de bona música, no només a Sant Boi, sinó a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Així que satisfets, contents i ja pensant doncs, en nous reptes.
0: La 37a edició del Festival Altaveu va continuar el dia 11 amb el concert de la santboiana Leire Struc, la guanyadora de l'Altaveu Frontera, i amb els concerts de Los Sirex i Dan Peralbo, més del Comboi a la plaça de l'Ajuntament, seguit d'altres artistes com La Perra Blanco o 091.
2: Dies abans, els Premis Altaveu van reconèixer artistes i projectes com Arnau Viols, Perifèria, A Contra Blues i Great Canyon Records.
0: I més enllà dels concerts, l'Altaveu inclòs la Fira del Disc i del Llibre Musical Rock per Xics i l'exposició Tribus Urbanes, que es podrà visitar a Can Castells fins al 18 de novembre. I divendres, Sant Boi va commemorar l'11 de setembre amb uns actes que van començar al matí, amb la tradicional ofrena floral a la tomba de Rafael Casanova, a l'església de Sant Baldiri i la hissada de la Senyera. Allà hi era el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que va atendre els micròfons de gent de carrer.
6: Sempre és important venir a Sant Boi perquè hi ha enterrat Rafael Casanova i tots els ideals que ell representa, sobretot l'ideal de la llibertat i de mantenir les nostres institucions. Però, a més, fa 50 anys que Sant Boi va ser protagonista d'una onada de llibertat, d'esperança, d'optimisme, de determinació, que va ser aquesta primera Diada Nacional que va interpel·lar tothom. Hi havia gent de procedències molt distintes, però tots junts per demanar la democràcia, la llibertat i la justícia social.
0: Després, la celebració es va traslladar a la plaça de l'Ajuntament, des d'on es va sortir una gran cercavila fins a la plaça Catalunya.
2: 6 grups de veïns i veïnes van desplegar 6 senyeres de 50 metres durant el recorregut, una per cada barri de Sant Boi. A més, la cercavila ha comptat també amb els gegants de Sant Boi, Casablanca, els fadrins Trabucaires i els dracs Pepito i Rubricatus.
0: La jornada es va tancar a la plaça Catalunya, on l'Escolar Renaixença i Pedres Blanques han interpretat la Santa Espina i els Segadors, una celebració que ha volgut recuperar l'esperit d'aquella dia del 1976, quan Sant Boi va acollir una mobilització de més de 100.000 persones. I Sant Boi arrenca un nou any acadèmic amb la tornada a les aules de més de 12.400 estudiants de totes les etapes educatives. Enguany, el calendari escolar unifica l'inici de les classes perquè la major part de l'alumnat es reincorpori a l'activitat els mateixos dies, amb el gran gruix concentrant-se a l'educació primària i secundària.
2: L'USTEC, després de les millores pactades amb el departament, ara demana augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB, una reducció de ràtios, un increment de plantilles o seguir impulsant l'educació inclusiva. D'aquesta manera, la tornada a les aules no ha estat exempta de polèmica. El col·lectiu dels docents també es manifesten a Sant Boi i docents com la Noé Serrano expliquen que queden moltes jornades per endavant.
7: Ha sigut un inici de curs estrambòtic i agre. Hem tingut aquesta primera jornada de vaga totalment necessària perquè no hem d'oblidar, tot després de l'estiu, que estem iniciant el curs igual que amb les mateixes mancances que vam acabar-lo el curs anterior. Encara tenim aquesta falta de recursos, les ràtios massa elevades, dificultat per poder atendre adequadament tot l'alumnat. I a més ha sigut evident aquests dies previs de calor, abans que vingués l'alumnat a les aules, i abans del migdia ja teníem les aules a més de 30 graus. Per tant, la problemàtica continua i no hi ha hagut el canvi que necessitem, no? Se'ns demana un parèntesi i se'ns demana esperar, però l'educació dels nostres infants és ara mateix.
0: Altres docents també apunten a un sistema infradotat de recursos, ja que l'administració no aporta el que ha d'aportar, amb una manca sistèmica de fons per a un ensenyament de qualitat.
8: Com a mestre començo el curs amb una barreja de sentiments. Tinc la il·lusió i les ganes de cada any, però també tinc l'amargor d'haver hagut de decidir donar suport a la vaga. I dic amargor perquè no és plat de bon gust haver de fer vaga el primer dia. Se'm trenca el cor. Què és el que volem de l'escola pública? Volem un lloc que sigui només per conciliar o volem un lloc on les criatures surtin amb un pensament crític i tinguin una atenció adequada i un pas per aquell tram de la seva vida en condicions? Jo tinc clar l'escola pública que defenso, tinc clar l'escola pública que jo vull pels meus fills i filles, tinc clar l'escola pública que vull com a ciutadana, la que necessita la societat, i em sembla que els drets que no es defensen es perden. I això és el que és veritablement perillós.
0: El desconcert també afecta les famílies de Sant Boi, que es veuen com les més afectades per la disputa entre professors i el Departament d'Ensenyament, ara per ara sense més vagues previstes després de la posada d'objectius en comú durant aquest estiu per part de CGT o sindicats.
9: Crec que la gestió d'aquesta vaga ha estat molt desencertada. Les famílies que donàvem suport als mestres hem sentit que els únics perjudicats han estat els infants, ni el departament, ni el govern. Per nosaltres el curs comença avui, dia 10 de setembre, i el primer dia d'escola és un dia molt important, porten setmanes esperant-ho. Ho esperen amb moltíssima il·lusió, i aquesta il·lusió s'ha apagat. Comencem a més amb molta incertesa, no sabem exactament què s'està demanant des de les assemblees, ni què passarà. Les famílies són part del sistema educatiu i creiem que hem d'estar molt més informades.
0: La conciliació i la càrrega durant l'estiu encareix les despeses de les famílies, que veuen com els infants no han tornat al 100%, sumant una incertesa recollida des del darrer trimestre de l'anterior curs, perjudicant famílies i infants.
10: També comencem amb aquesta incertesa de què és el que volen fer, perquè com a mínim l'últim trimestre, que també va ser quasi inexistent a motiu de les vagues, l'escola no ens va dir mai quin és el temari que no es va arribar a donar, que la meva filla no va tenir a classe. Es va quedar al rebedor, al vestíbul, jugant, però l'escola no ha de ser només un pàrquing. Si hi ha uns serveis mínims, també s'han d'aplicar. És un inici de curs amb molta incertesa, que esperem que hi hagi uns acords, una gestió potser més en positiu i no en negatiu per part també de les escoles i dels sindicats, i tant de bo que arribin a un acord i poder començar i tenir un curs com els no habituals.
0: Quatre homes han estat detinguts aquest setembre a Sant Boi i Barcelona per la seva presumpta implicació en 72 robatoris amb força empreses en una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.
2: Els investigadors calculen que el grup hauria sostret material informàtic per valor d'uns 700.000 euros entre l'octubre de l'any passat i el juliol d'aquest any. Actuaven de nit amb el rostre tapat i feien servir vehicles de lloguer contractats amb identitats falses i haurien comès robatoris a empreses de Catalunya, Aragó i la Comunitat Valenciana.
0: Més coses. Un incendi aquest dijous al psiquiàtric del carrer Doctor Antoni Pujades ha obligat a evacuar preventivament una planta d'un dels pavellons d'interns. Aquesta evacuació ha afectat una setantena de persones.
2: Els bombers han rebut l'avís cap a un quart de set de la tarda després que sortís fum per una finestra de la primera planta. 8 dotacions han treballat en un foc que ha afectat una habitació i que ha quedat extingit en menys de 20 minuts.
0: I en mobilitat, el Ministeri de Transports dona per acabades les connexions de Sant Boi Nord, Sant Boi Cornellà i accés a la C32 en sentit Castelldefels.
2: A la parellada, els conductors ja poden completar el recorregut de la rotonda, accedir al carrer Saragossa i al polígon de les Salines i utilitzar tots els carrils de la B25 en direcció Castelldefels. També queda habilitat el carril dret de la C245 entre la parellada i la rotonda elíptica.
0: A més, els dos sentits del carrer de Mossèn Pere Tarrés ja queden connectats amb la rotonda, cosa que facilita els desplaçaments entre Vinyets, Molí Vell, les Salines i Cornellà.
2: Encara queden actuacions pendents i algunes restriccions a la B25. La previsió és que els tres carrils en direcció Castelldefels quedin plenament operatius a finals de setembre.
11: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: El temps. Sant Boi, la temperatura se situa ara al voltant dels 26 graus, baixarà progressivament durant les pròximes hores i al vespre els termòmetres baixen fins als 23 i durant la matinada es mantindran al voltant d'uns 22, bastant estable. Demà la temperatura remunta amb força i arriba als 32 al migdia i a primera hora de la tarda. Demà ens preguntarem si ha sigut l'estiu més calorós de la història a Sant Boi, que sembla ja esvair-se i ha disparat les factures de la llum dels i les santboianes. I amb això acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dilluns 14 de setembre. Gràcies per ser-hi un dia més i ens escoltem de nou ja demà dimarts, a partir de la 1 del migdia. Molt bon vespre de dilluns a tothom.

Més de 45 anys amb tu. Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a Partitura de tarda.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
1: Molt bona tarda i benvinguts de nou, amics oients, al programa de La veu de la gent gran. Què cal per ser feliç? L'Organització Mundial de la Salut va voler trobar resposta a aquesta pregunta i va fer una macroenquesta mundial de la qual va extraure una sèrie de conclusions molt interessants. Després d'analitzar les preocupacions de la gent de diferents punts del planeta, va identificar 6 punts claus que permeten elaborar la llista dels ingredients que calen per ser feliç. És no estar sols, estar bé psicològicament, gaudir d'una bona salut, tenir autonomia personal, viure en un ambient agradable i tenir una vida espiritual. Més enllà de les fronteres, tots els éssers humans compartim una mateixa necessitat, la de sentir-nos segurs i estimats. Avui som 14 de setembre del 2026. Iniciem el programa 569 de La veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Daniel, i a l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, ja com he dit, donem part a aquesta primera part després d'aquestes vacances tan caloroses, per cert, perquè ha estat un estiu horrible, i donem la benvinguda als nostres col·laboradors, la Maria Lluc. Bona tarda, Maria.
2: Hola, molt bona tarda a tothom.
1: A l'Adrià de Gispert. Bona tarda, Adrià.
3: Bona tarda a tothom.
1: I la Conxita, la seva parella. Molt bona tarda, Conxita.
4: Hola, bona tarda.
1: Doncs bé, tal com he dit, ha sigut un estiu horrorós, molt càlid, ja no parlem només de la calor ambiental, parlem ni dels focs, parlem de la calor política, de la calor en tots els aspectes. Hem tingut de tot, hem tingut terratrèmols, hem tingut aiguats, hem tingut sequera, no, sequera aquest any no tanta, no? Però incendis sobretot. Però bueno, estem aquí, no? Que és lo més important. Primer de tot, abans de començar, com heu passat a l'estiu, Maria?
2: Molt bé.
1: A on has estat?
2: Per la Mediterrània.
1: Si es pot dir,
2: Per la Mediterrània. No, tampoc no he sortit així molt lluny. No, per la Mediterrània, després uns dies a la muntanya, com es diu això, a Benasque.
1: Molt bé, allà fresquets.
2: Allà,
1: bueno, no. Jo crec que aquest any...
2: No, però les nits, sí, tu. La primera nit vam anar a dormir i fins a les 12 del migdia no ens vam llevar ningú. Jo crec que era de que la casa era molt fresca, tal, i clar, no feia dies que això no ho veia. Ens hem quedat tots, perquè sempre es lleva un, no? Pot ser que els altres, però, ostres, que els tres els quedéssim allà, bum, fins a les 12. Sí, vull dir, sí.
1: Bueno.
2: Mira, les nits també s'agraeix molt, que si pugui ser a la nit.
1: Clar, descansar la nit és essencial.
2: Sí.
1: Bueno, si més no, has gaudit de... Has carregat piles.
2: Sí.
1: Bueno, pues és lo més important. Adrià i Conxita, vosaltres, m'imagino, ja... No cal dir on heu estat.
3: Nosaltres, efectivament, hem estat a Vilanova i la Conxita ha tingut unes vacances pagades amb un hospital de Barcelona.
2: Vaja! Ostres!
3: No, bueno. Una intervenció programada.
5: Que ja tenia fa molt de temps.
1: Sí?
5: I, bueno, quasi bé dos ja, anys.
1: Però ja, no res greu.
3: No, ha coincidit que ens han avisat el mes d'agost.
1: Bueno, sí, jo et veig més guapa, no haurà sigut de cirurgia estètica?
5: No, em veuràs a mi amb un quiròfan si no és estrictament necessari.
1: Per aquest caprici, oi? Molt bé, me n'alegro que estiguis aquí. Això és molt bona senyal.
3: I... Tot molt bé, sí.
1: I bueno, i que ens tornem a retrobar. Bé, avui crec que vam dir que parlaríem, ja que he parlat de la calor, una mica quins efectes pot tenir, sobretot amb la gent gran, aquestes calorades que han sigut horribles.
2: Sí, abans de començar m'agradaria fer un incís. M'ha agradat molt això que has comentat de l'estudi aquest de l'Organització Mundial de la Salut, es diu World Happiness Report. I és un estudi superxulo, i cada cop que publiquen una nova actualització hi ha un munt de gent de la comunitat científica que està mirant a veure quins indicadors nous treuen de felicitat. I un d'ells, i crec que això et fa tu molt feliç, Carme, és un indicador de felicitat és com d'involucrat estàs amb la comunitat o amb les activitats locals i tal. I tu que fas un munt de coses d'aquestes, tu tens molt de punts per ser superfeliç, Carme.
3: I, no, perdona, i el lideratge...
1: I els que estem aquí també.
3: I el lideratge, en el cas de la Carme, que és una mica líder...
2: Sí, a veure, aquesta part no està contemplada com a indicador.
3: No?
2: Perquè hi ha gent que és feliç en follower, no? Perquè sí, aleshores, clar, no és... És a dir, en canvi, està molt involucrat i molt participatiu en les, en els temes, bueno, en tasques socials de l'entorn, de la comunitat, tal. O sigui, la gent que, dels pobles, per exemple, que va sempre a la festa major, aquests són més feliços que els tontos de la ciutat que no anem a la festa major. Per dir una cosa, saps?
3: Que fugim, que el dia, a la Mercè fugim mal...
2: Sí, bueno, veus, jo anava molt al correfoc. Jo anava sempre, m'encantava. Vull dir, sí, en aquesta, o, per exemple, que això que tu fas, no, aquí la ràdio, aquí, això vol dir que som feliços, perquè ens estem involucrant. Si som, som gent més feliç que no, jo passo, jo tal, no sé què. Sí, no, és un dels indicadors, n'hi ha
1: el
2: molts.
1: El tema,
2: eh,
1: del lideratge que deia l'Adrià, sí que és cert, però és, té dos punts de vista. El lideratge, per algunes persones, és una qualitat, i per altres és un defecte. Llavors tens els que estan a favor i els que estan, que et volen destruir, perquè es pensen que el fet de lideratge... Jo sempre he dit...
2: Que els molesta.
1: Que, sí, pensen que és prepotència.
2: Però jo crec que és la diferència entre un lideratge positiu i un lideratge no tan positiu. Hi ha diferents tipus de lideratges. El lideratge positiu és el que estranyament molesta, o si molesta és que el que li molesta té alguna inseguretat d'un altre tipus, crec.
3: Té un problema ell.
2: Sí.
3: Perquè tu, Anna, tu estàs dient la repercussió del lideratge en l'entorn social. Jo parlava de la satisfacció personal, eh? O sigui, a mi m'importa un pepino que tenir followers, com deies tu, que em posin likes o que no em posin, que m'envien a fer punyetes. Jo em sento bé i crec, eh? Jo pensava, sí. Jo no enfocava així, però no... Però...
1: No, amb això tens raó. Jo sóc molt feliç... possiblement perquè sóc una mica... M'agrada controlar-ho, m'agrada controlar la situació.
2: T'agrada canalitzar.
1: I aleshores, pues, però sempre amb consens. O sigui que...
2: Ja, ja.
1: I sí, ja, realment...
2: No m'imposició, ja.
1: El lideratge em fa feliç si el resultat
2: si
1: és positiu.
2: Si hi ha recolzament, sí.
1: Saps? Però sí.
2: Que és la diferència entre lideratge i autoritarisme, no? Per exemple, diguem-ne, més o menys...
1: Exacte, la dictadura.
2: Sí.
1: Una cosa és liderar. Jo sempre dic que un tren va conduït per una màquina i té de ser la màquina la que té de... Clar, també la màquina es pot estimbar però en realitat té de ser la persona que... una empresa, com tot, com una associació, com inclús aquí la ràdio, té de haver una persona que ho porti, però si no fos per l'entorn que donen col·laboració, no funcionaria.
3: Vale, és que això és el que anava a dir, perquè tu parlaves dels que, de la gent que et poden criticar i tal. Tu tens un entorn bàsicament optimista, un entorn bàsicament alegre, un entorn bàsicament productiu, no? Vull dir, no ens criticarem l'un a l'altre, ni ens trobarem, no? ni pensarem que tu has fet això, perquè, o sigui, no ets una líder política, ho sento.
1: No, ni voldria,
3: perquè no et votaria.
1: Ni voldria.
2: O perquè potser et desvirtuaria.
1: No, llavors ja no seria ni líder, ni seria feliç,
2: Exacte.
1: Asseguro que no.
3: Exactament.
1: Bueno, anem a lo que
2: hem dit
1: el tema de
2: les calors.
1: De les calors que bueno, aquest any crec que ens hem emportat la palma, no? Amb el tema de les temperatures.
2: Aquest any sí, per una banda no paraven de parlar d'una altra onada quan jo crec que ha sigut simplement un anticicló, o sigui...
1: Sí, sempre la mateixa.
2: Tot l'estiu. No va volar, però què no va volar? Si és el mateix, imagina't, més del mateix. I sí que és cert que s'han portat vides. Vull dir, ha augmentat moltíssim la vulnerabilitat a partir del 75 endavant. A més, avui llegia una estadística que era sobretot afectat a població de 75 endavant i a dones.
1: Per
2: què dones?
1: Exacte.
2: Més que homes. Aleshores, aquí bueno, he estat indagant, no? Intentant indagar una mica del per què. Aleshores, un dels motius és, això és veritat, com que les dones tenen més major esperança de... És a dir, si tu mires la població de més de 75 anys, hi ha més dones que homes. Amb la qual cosa, clar, proporcionalment... Aquesta és una de les explicacions. Una altra és... el tema de les dones a partir del canvi hormonal i tal, clar, si ja amb la menopausa i tot això tens calors, pues, clar, al cop de calor, pues, potser tens més probabilitat. Una altra és, que això és interessant, que clar, les dones suen menys. I aleshores, clar, el no anar-ho traient, perquè l'home, mira, va suant, va bevent, va suant, va bevent, però si tu no sues, al final... Aquesta és una altra possible explicació. Una altra possible explicació, suposo que és tot multifactorial, no? És que el volum sistòlic, o sigui, la quantitat de sang que el cor bombeja, per llatí, és més petit. O sigui, diguem-ne que és un tema com de rec, diguem-ne. És més petit en la dona que en l'home. Bueno, per un tema fisiològic, no? I després hi ha un altre... Dos motius ja, que aquests ja són... És que normalment les dones porten més càrrega a la casa, amb la qual estan com més sotmeses a l'estrès domèstic. És a dir, clar, què cuinarà la dona? És d'allà a la cuina amb el xup-xup, per dir alguna cosa, no?
5: Oi, ha sigut horrorós, clar. Aquest estiu.
2: Clar. I d'allà a la cuina, però vaig a fer molt, no sé què, al forn, no estàs al forn. Clar, és que el forn no, després volies que no...
5: El forn és que ni clar. La pizza. És que
2: no, ha sigut estiu d'amanides, és a dir, jo el forn no el toco.
5: Que... Amanides, gazpacho sí. I sandwich.
2: Clar, el forn no el toco. Però clar, si portes molt regó o que els fills et carguen els nets, no sé què, vinga, va, doncs anem a fer, no sé què, doncs, el xup-xup allà al final, doncs clar, la dona tot això, diguem-ne que està més exposada.
5: I a sobre, les que ja tenim certa edat, hem tingut de cuidar nets.
2: Igualment, clar, clar.
5: I llavors...
2: Clar, clar.
5: I els nets que, si són
2: que
5: petits, portes
2: més càrrega.
5: Una energia que tens d'estar sí, tot
2: més
5: el càrrega, dia per tant, ells.
2: Més càrrega, i amb aquestes calors, doncs també hi ha un moment que tens més números a petar. I per últim, hi ha un altre possible factor que segurament tot afecta en certa mesura, no? Que és que, clar, moltes d'elles, les dones de més de 75 anys, moltes d'elles realment mai han treballat, amb la qual viuen en unes condicions de desigualtat i de precarietat. És a dir, moltes d'elles viuran d'una pensió de viudetat.
5: Va,
2: claro.
5: Aclareix, perquè que no hem treballat, jo t'asseguro que les dones de 75 anys hem treballat més que les que treballen
2: que no, quan han estat assalariades.
5: Ah, no han cobrat.
2: Clar, no han cobrat, exacte. No han estat assalariades, aleshores, clar, d'ingressos et queda una pensió de viudetat i potser ja, vull dir, que ets vidu, estàs sola i evidentment no et posaràs a consumir tot en aire condicionat. Clar, que sí, la Generalitat, que és el que comentàvem, no? La Generalitat et dirà, no, queda't a casa, beu molta aigua i posa l'aire condicionat. Bueno, a veure, si sóc una senyora vídua amb una pensió de viudetat, que això, per exemple, això perquè ha estat el primer any, i que, evidentment, ara ho llançaré aquí, i tothom dirà, ui, sí, que intel·ligent que és, però que, evidentment, ni a Catalunya ni a Espanya, bueno, si algú se li ha hagut fer-ho, m'encantaria. A països, per exemple, del nord, al Regne Unit d'Irlanda, us puc assegurar que això es fa, com que és més aviat al contrari a l'hivern, que fa fred, i la gent gran també per precarietat acaben no posant prou la calefacció i acaben doncs incrementant la mortalitat o els ingressos hospitalaris, les despeses de gas no les paga l'usuari. Si un senyor gran viu a casa seva i té uns ingressos relativament baixos, ho paga l'Estat. Per què? Perquè no volen precisament això, que per reduir el consum acabin ells hospitalitzats.
5: I vols dir que ho faran aquí?
2: No, jo sé que no ho faran. Però dic que és una idea que tothom dirà que ho
5: podríem fer
2: aquí. I tu penses que aquí no ho faran.
5: Conxita, això és un acudit.
2: Aquí no ho faran. Però clar, aquí podrien fer mesures d'aquestes a l'hivern i a l'estiu també, de dir, ostres, ja et pagaré jo l'electricitat.
5: Però nosaltres tenim
2: perquè almenys no pateixis.
5: Un conegut que està... en pobresa energètica o no sé què, i l'assistenta social va a veure'l i li paga la llum i el gas,
2: clar.
5: I tot li paga
2: vas,
5: ja l'Ajuntament, la Generalitat,
2: jo segurament no serà un tema de l'Ajuntament.
3: Jo vaig anar-lo a veure, sí.
2: Sí, em sembla molt bé,
3: dir, fulano, bueno. I per què no diu, anem a donar una volta i el dic, tanquem les portes, no, que tenies la calefacció. Diu, no, ho paga,
2: bueno, clar,
3: m'ho paga l'Ajuntament,
2: clar.
3: Clar, vull dir, jo
2: clar, hi ha la dualitat.
3: Aquí hi ha una, i
5: a l'aire.
2: Però tot i així, encara que vagin així,
5: deixar,
2: jo diria que et surt a nivell de sistema, independentment de si surt el pressupost de l'Ajuntament, de la Generalitat o del Departament, de la que sigui, jo crec que et surt sempre més a compte això que no una persona que ja està en prefràgil, fràgil, una hospitalització d'aquestes persones quan et costa. Perquè quan ens hospitalitzen no és una nit d'hospital. És mínim un mes.
5: Sí, però jo crec que...
2: Clar, vull dir, l'estudi, o sigui, la lògica darrere aquest d'això és que tu fas un estudi cost-benefici i dius, és que pagant l'electricitat a tots ja em surt el que està a un d'ells només hospitalitzat.
5: Però jo crec que els polítics ara no ho compten, això.
2: Ja.
5: Nosaltres, jo puc parlar...
2: Però sí que també és una pena això que lluda la gusta, clar.
5: A Santa Coloma, ja fa 2 anys, que hi ha una ajuda, sobretot als casals, ve una vegada a l'any, ve una assistenta social i llavors les persones que tenen una necessitat els hi donen una ajuda, i aquesta ajuda poden ser de 400-500 euros, que això ja és per les despeses de la llar, per l'aire, i si volen posar
2: o ventiladors
5: o per la calefacció. I vull dir que ja fa 2 anys que ho fan, que se'n beneficia, jo crec que del casal l'any passat se'n van beneficiar 5 o 6 persones, i aquest any clar, miren la renta i tot, però crec que hi ha ajuntaments que ja s'impliquen,
2: sí, que està prou bé,
5: però no masses,
2: ja, però és que en el fons amb un envelliment poblacional com tens, totes aquestes coses s'haurien, i també ja no és només que s'impliqui un ajuntament, és ho sap l'usuari que té aquesta opció. Però bueno, a part d'això, això és una idea, no? Però també a part d'això, per exemple, com a ajuntament dius, per exemple, jo he viscut a Sevilla. A Sevilla, a l'agost, bueno, a l'estiu en general, hi ha molts carrers, sobretot en els peatonals on hi ha tendes i tal, on et va barrejant aigua.
5: Sí, he estat el mes d'agost.
2: Sí, i passeges a gust, perquè...
5: I sí, pas sí. Per allà aquell...
2: Aigua com vaporitzada, diguem-ne, saps?
4: Sí, bueno, en Saragossa...
2: A molts llocs, d'aquests així d'interior.
5: La calor d'allà no sí. És... La que teníem
2: més continental, sí.
5: La calor d'allà no és la que teníem aquí. Ara sí, ara s'està igualant, perquè inclús el País Basc ha fet un estiu horrorós.
2: No, i a Galícia.
5: I a Galícia. Vull dir que el nord, que sempre ha sigut més aviat fresquet...
2: Però és que a Galícia no, ni ha plogut. No. A Galícia estaven amb sequera. No t'ho perdis.
5: Home.
2: Dius, no hi ha hagut sequera, no hi ha hagut sequera a Catalunya. A Galícia tenien sequera.
5: Si heu escoltat
2: i tenien
5: Alemanya,
2: restriccions d'aigua,
5: el Danubi i el Rin s'estan assecant. I ja crec que hi havia escloses que la navegació no podia anar.
2: Ah, quan eren rius navegables de tota la vida.
5: Eren navegables, el Danubi...
2: Sí, de tota la vida.
5: Bueno, que travessa tot.
2: Sí.
5: I no, estaven que no podien navegar. Vull dir, països que normalment són més aviat freds.
2: Bé, sí que és cert que aquests països, o sigui, afectant no només aquí, sinó Europa, i Europa sí que els ha enganxat completament gens preparats. Gens, perquè aquí ja tenim, clar, és el que deia, no tenim les persianes, o sigui, una mica estem preparats per la calor, no? I ells no. O sigui, jo me'n recordo també quan vivia a Londres, a la que feia un dia de calor, el metro era tot d'anuncis, sisplau, aigua, hidrata't, no sé què, perquè pensaven, clar, no hi ha cap oficina preparada per això, ni cap llar.
5: Però Londres també ha sigut, és un país que és més aviat fresc.
2: Sí, però també
5: però aquest any ha sigut horrorós.
2: Aquest any
5: s'ha
2: caigut, han caigut tots i clar, i a més, clar, t'ho imagina't amb aquestes calors, entra en una casa amb una moqueta, que és el que tota aquesta gent té.
5: Sí.
2: Surs al carrer i pum, moqueta al canto.
5: Jo veia el Hyde Park, que jo que hi he estat un parell de vegades, jo anava a córrer per allà i veies el dematí, i això devia ser doncs, potser al setembre, la gespa del Hyde Park
2: gebre,
5: estava...
2: el gebre.
5: Exacte,
2: el gebre.
5: I estava com glaçada.
2: Sí, el gebre.
5: I ja aquest any es veu que ha sigut...
4: Sí, és això, que no estan preparats, perquè la meva filla va anar a Holanda i als autobusos...
2: Ostres, clar.
4: Una calor...
2: Bueno, clar, i al metro...
4: Però va anar... No, al maig o primers de juny, eh?
2: Però ja...
4: No va anar a l'agost ni al juliol. I diu que era horrible, aquí no. Aquí agafes el bus i el metro i vas bé, però allí...
5: El que més emprenya és que encara hi ha polítics que no
4: sí, que
5: volen neguen, veure allò del canvi climàtic que existeix,
4: sí.
5: Però clar, el poble de
2: peu
5: fem el que podem,
2: 5 anys.
5: Però han de ser des de dalt,
2: ja, però els importa tres pitos perquè ells tenen l'agenda dels 5 anys o dels 4 anys.
5: A veure,
2: la Capifi, encara que tingui impacte a 30-40 anys, com que jo no hi importa tres pitos,
5: és que ja
2: banyat bons.
5: A tu et posaran la benzina que segons quines emissions no pots circular, però ells per anar d'aquí a Madrid o d'aquí a Sevilla o d'aquí a Sant Sebastià s'agafaran el seu avió privat.
2: Bueno,
5: què consumeix un avió?
2: Ja, bueno.
5: Quant de querosè no crema i no contamina?
1: Vull dir,
4: no, i també hi ha
1: aquí
4: una
1: ens
4: altra...
1: hem de posar tots els cuernos.
4: Hi ha una altra cosa, que jo trobo. El cotxe que tenia la meva filla no podia entrar a Barcelona. Ara, si pagava 5 euros o 10 o 20...
3: 8 euros,
4: 8 em euros, semblava una... Llavors podia entrar.
2: Diaris.
4: Què passa, que ja no contamina... No,
3: no, anuals, era una...
2: Sí,
3: una...
2: Bueno, a veure, si són uns ingressos però... que van directes a aquesta causa, en teoria és... Sí, clar, és com de vegades també s'ha plantejat que, per exemple, tots els impostos del tabac, que n'hi ha molts, que vagin directes a sanitat, que al fons és qui es carrega...
3: Clar.
2: És que s'ho carrega.
4: Però
2: no
4: a mi em sembla que no.
2: Això no es fa.
4: Ah, però
2: si tu em digués que aquesta tassa que paga aquest usuari, no?
4: Sí, que pagava, filla, sí.
2: Va directe a tot això, val, a fer més panells de llum solar, per exemple, no sé, coses de més energies de renovables, pues encara t'ho compro, però que no serà el cas.
4: No, i lo dels panells solars també s'hauria de parlar, perquè nosaltres vam trucar per posar-nos panells solars i els mateixos van dir, és que senyora, no li merece la pena.
2: Ja, jo m'ho vaig mirar i vaig fer els números i dic, uf...
4: Clar, és que
1: no... No és cap bicoca, eh?
4: No.
1: Si tu fas números i dius, bueno, et costen 18.000 euros, quant de temps trigues a amortitzar-los, quant tens de gastar de llum, quant pagues cada mes, i després...
2: Trigues molt a l'amortitzar. Trigues molt a l'amortitzar. Sí.
1: I et faci malbé els que no hi ha l'assegurança, segons va dir el Diego, no entrava l'assegurança. Vull dir, no, jo crec que no és cap...
2: A veure, no és mala idea, per exemple, jo puc entendre que centres com un hospital en tinguin. Per què? Perquè també que vam tenir l'apagón aquell.
3: Clar.
2: I si tens altres fonts d'energia, com pot ser un generador que continua bastant, o llum solar del panell, està prou bé.
1: Això ja ho té de fer el
2: govern. Crec que si ets molt gran, igual sí que ho pots amortitzar abans, o et compensa, no? Si ets un sant joan de Déu...
1: Hi ha una vivenda...
4: Una casa particular...
2: Ara, un particular costa, a menys que facis una associació entre diversos veïns i tal, però sí, un individual...
1: Nosaltres hem fet...
2: És una pena, hauria...
1: Però també et dic una cosa,
2: és que realment està subvencionat, no?
1: Ara no. Va estar al començament.
2: Mal.
1: Però ara no, però tot i així et surt caríssim. Nosaltres als 100 anys ho hauríem amortitzat.
2: Clar, no ho trigues molt a amortitzar, si ets un individual.
1: No, és que no et val la pena.
3: Bueno, nosaltres vam preguntar, però vosaltres teniu experiència, si jo ara posés la casa a la venda i dic que tinc un sistema d'autoconsum i tal, això revalentaria el valor de la casa? I em va dir no. Dic, ostres,
2: no,
3: és que no me'n vaig
2: a veure,
3: lliure.
2: Sí, però no, perquè quan tu vens hi ha el tema, o quan llogues, et demanen la certificació energètica i això influeix en el valor. I m'imagino que si hi ha panels solars, la certificació energètica és una altra, és superior.
3: Però...
2: Ho sé, des de la ignorància.
3: No, jo ho sé perquè vam fer una valoració energètica d'un pis aquí a Sant Boi i el perit que ens ho venia a fer, el primer que ens va preguntar és si teníem gas. I si tens gas ja tens una valoració pèssima.
2: Superbaixa.
3: Sí, i tothom té energia...
2: majoria tothom, tenen gas.
3: No? Coneixem gent que no, però la majoria de gent tenim una energia alternativa, no? No ho sé.
1: O sigui, el gas baixa la valoració.
3: Sí, baixa la valoració.
2: La certificació energètica se'n va... Pues perquè es contamina molt, no ho sé.
3: Però és
2: sí,
3: aquí.
2: Sí. O, per exemple, jo, que quan em vaig refer la casa, el tio em va dir, ¿quieres vitroceràmica i tal, no?, o inducció... I li dic, no, o sea, cámbiame la cocina, però jo quiero, o sea, a mi m'agrada cuinar amb foc, o sigui, el sabor del menjar és molt diferent. I el tio em va dir, ¿estás segura? I dic, sí, em va dir, estàs loca. I, però bueno, és veritat, ostres, tu, cuinar amb la cuina de fang no estufat d'on el mateix. Que, evidentment, em penalitza molt energèticament.
3: Sí, bueno,
1: sí, si tens gas butà, perquè jo cuino amb
2: bueno,
1: gas
2: butà. No, és gas ciutat.
1: Tinc gas ciutat.
2: Sí, o sigui, cuino amb gas.
1: Cuino amb tinc l'ampolla de... Quan se'm va anar la llum, jo aquell dia cuinava...
2: Ja, és veritat. Sí, no, jo també quan se'm va anar vaig dir, m'és igual, jo vaig amb gas. Jo passo. Però...
1: Sí, però el gas també necessita electricitat, la caldera de gas,
2: Sí.
4: Per la calefacció, sí.
2: Però, sí. Per la calefacció i per la dutxa. Però per la cuina...
1: Per la cuina no. Clar, jo com no la faig anar, la tinc amb gas, però no la faig anar. la tinc...
2: Tu al forn, no? En tot el calor, tu allà amb el forn.
1: No, jo la cuina de gas, que té els meus quatre fogons, i ala, per Nadal faig anar els quatre fogons i no vegis la cocinites.
3: Sí.
2: Bueno, pues això és tot, ha augmentat la mortalitat, és cert, per culpa d'allò, i què es pot fer? De fet, els hospitals han estat col·lapsats.
1: La pressió baixa,
2: ja deien, no?
1: Quan fa calor acostuma a baixar o a pujar?
3: Home, la pressió baixa, la mira pressió la, baixa. Sí, perquè no la deveu ser baixa. Aficionades al futbol, jo nosaltres tampoc, però ahir en el partit del Barça una senyora es va aturar el partit perquè una senyora va tenir una baixada de pressió i va caure rodona. Sí.
2: El cop de calor és això.
3: En ple partit.
2: El cop, sí, de calor,
3: clar,
2: és això.
3: Influeix moltíssim. Comença a ser una mica tota la explicació que ha donat abans la Maria. Vull dir, el teu cos comença a eliminar sang, el teu cor ha de bategar més perquè ha de cobrir
2: la necessitat,
3: perquè no arriba, i llavors fas fallida. Sí. I pots fer, doncs això, afortunadament.
2: Sí, el primer és baixar l'atenció, que es queda en una lipotímia i prou, però d'aquí pot derivar, doncs bueno, jo t'ho dic, a la farmàcia, a mi, de pacients, no m'havia passat mai, en un estiu, 7 o 8, però en dos mesos, eh?
1: 7 o 8?
2: Pacients.
1: Ja. Pacients?
2: Desassats.
1: Que es...
2: Desassats.
1: Que es van morir, vamos, mm-hmm. És que no t'entenia bé.
2: I del pal de, bueno, pues això, un atac al cor, que és això, primer baixa la tensió, el cor continua intentant bombejar més, i al final fa un infart. I gent que tu dius, pues aquesta no... Gent que no tenia cap condició, que no és el típic que ve a la farmàcia i s'emporta 500 pastilles, no. Gent que, bueno, dius, que tenia 70.
3: No tens una població envellida en el teu sí. Barri, sí?
2: Relativament, sí, sí. Són generalment, en general, eh? Barri obrer, gent honesta, treballadora, però que ja estan molt jubilats, sí, ja, i tal. Ja.
1: Clar, agafa Casa Blanca, agafa, sí, el barri de Casa Blanca, sí. Agafa el barri també de Vinyets.
2: És Vinyets, agafo tot Vinyets. I Vinyets, allà, Vinyets són tots, sí,
1: quasi tots.
2: Han construït pisos nous, ara estaven, jo vaig treure, són pisos de protecció oficial, tal. Però sí, tinc molta gent gran. Però bueno, a veure, 70 anys. Una noia que es prenia una pastilla pel colesterol i una per retenció, que amb 70 te'n vagis a l'altre barri?
3: Ja sé.
1: Però és per problema de cor. Però en aquests casos no és perquè ja té un problema de cor.
2: No és aquest cas, o sigui, no. I un altre que també dius, pues tampoc no es pren, no. I gent que no dius, és que li van receptar això fa 500 anys i no ha tornat més al metge. No, gent que anava al metge, gent controlada i tal, que vull dir que qui menys tu penses, o sigui, pots ser candidat. I ara, també sí que és cert, forma part de la probabilitat, moltes més dones com es.
1: Però jo crec que això, crec que no ho sé, no sóc metge, perdoneu-ho, la meva ignorància, però es pot previndre, perquè no. Sobretot beure molta aigua, sí. Si durant l'hivern...

0: de la tardor o de l'hivern, però has de buscar, doncs, gazpachos
1: alternatives, no? Jo estic convençuda que el gazpacho aquest estiu ha superat vendes. Sempre hi ha algú que guanya, no? I jo crec que el gazpacho ho deuen haver patat.
0: Jo crec que és això, no? Procurar beure molta, menjar molta fruita, és el temps de la fruita sucosa, que el meló, la síndria, i la fruita de pinyol, però sobretot aquests dos, no? I beure, o sigui, prendre aigua amb tots els seus
1: formats,
0: no? Efectivament, que gelats també, doncs per què no? Vull dir que també d'alguna manera ens ajuden també a suportar. Ha sigut dur i ens ha costat a tots, vaja.
2: Ha sigut dur i ara, vull dir, ara passarem a l'altre extrem, perquè es preveu un hivern molt cru també.
1: Ho han dit?
2: L'altre dia vaig escoltar-ho, no em digueu
1: algun,
2: jo
1: no sé fins a quin punt sembla que el planeta Terra...
2: Llavors,
1: estic enviant un missatge de l'estic tip de vosaltres.
2: Sí. Com podem...
1: I ara us penso, sí. Us penso no tractar passa. Com m'heu tractat vosaltres.
2: Sí, igual. Sí. Com podem preparar el cos per lo que ens vindrà? Jo penso que tindria d'hi haver algunes instruccions, no?, per preparar-nos, no sé. Veure el que t'has dit, caldets calents, potser ara més tebis, perquè si no...
1: Fem més transitori.
2: Com afrontarem ara l'hivern, aquests freds que ens vindran? Sobretot, qui més ho pateix sempre és les persones grans, sí. Per el que tu deies, Maria, pel tema econòmic, pel tema d'habitatge, perquè sí. Les persones grans a lo millor viuen amb un piset que a lo millor...
1: Sí, que a veure si com està la carpinteria, a veure si com tenen la carpinteria, clar.
2: Sí. No, clar. Quina solució hi ha?
0: Des del punt de vista de salut, jo crec que no n'hi ha cap. El que és, des del punt de vista, això és un problema més aviat, un problema de tipus social, un problema de tipus, doncs, organitzatiu i una mica abans, amb la fora d'antena, ens hem trobat pel carrer, parlàvem dels refugis climàtics que s'han intentat posar i que d'alguna manera, doncs, la gent feia la viu i sí que s'anaven a les biblioteques,
1: però
0: a la Maria, és a dir, que fins i tota la farmàcia havia tingut sí, alguna...
1: Escolta, aquesta pujada, sento que 10 minutets, i clar, que si segui... Què més em dona? I a més, tampoc no cal que pateixis, que te'ls descansa ja.
2: Sí, perquè de fet els refugis climàtics que l'Ajuntament va posar s'han fet servir pocs. Jo, el casal de la gent gran de Santa Coloma era un refugi.
1: És que no és mala idea. I de cara a l'hivern, igual, en comptes de posar la calefacció, també anar-te'n al casal de la gent gran.
2: Igual, és que...
1: Estaràs més ocupat mentalment i socialment.
2: Refugi climàtic...
1: I estaràs més protegit.
2: Refugi climàtic és igual d'hivern que d'estiu. Nosaltres el tenim tot l'any. Però, de fet, clar, ve la gent que ve allà al casal i jo... A vegades marxava de casa, me'n vaig una estona al casal, perquè allà tenim l'aire i estàvem la mar de bé. Però que vull dir que la gent que passa pel carrer no ve la gent normal que sòcia.
1: Ja, se'ls hi acudia.
2: La gent normal abans se n'anava a un súper o sí. Se n'anava a la Sirena. La Sirena s'estava a la mar de bé.
3: Sí. I a l'àrea de Guissona.
2: Fred
3: i tot.
0: Jo pues, crec... Te'n vas ja, no?
1: Sí, marxo ja.
2: Pues molt bé, Maria. Gràcies
1: a tu.
2: Gràcies per venir.
1: Encantada
2: que vagi
1: a veure.
0: Fins la propera.
1: A la tornada
2: digues, Adrià, digues.
0: No, anava a dir que, de totes maneres, és molt més fàcil afrontar l'hivern que no pas l'estiu, eh?
2: Vols dir?
0: Jo crec que sí, jo crec que, bueno, tret de quan a tots els hiverns hi ha algú que s'ha deixat l'estufa a costat de la vànua del llit i se li ha calat foc, no? I, no però si és més fàcil combatre, malgrat tot, eh? Crec que és més fàcil combatre el fred que no pas la calor.
3: Bueno, sí, jo penso que també et poses quatre mantes
0: el que
3: i
0: és...
3: mitjons d'aquells gruixuts que n'hi ha, i si fa calor és aire condicionat, i cada dia i cada hora.

0: la nit, amb, clar, si no tens prou mantes o un pijama de franela, no sé, penso que sí, que hi ha més...
1: És més suportable. Però per
0: sí,
1: segons
0: hi ha
1: qui,
0: més coses.
1: Jo suporto més bé la calor que l'hivern.
0: Jo sempre, abans també, eh? Però ara ja no.
1: Aquest any no puc dir aquest el mateix, any, no? Perquè aquest any ho he passat molt malament, molt, molt. Les nits han sigut horroroses.
2: Sí. Jo crec que l'hivern el que ens ha de fer, i des del punt de vista de salut, o sigui, de... Home, és així, no ho sé, ara no ho tinc, no en tinc ni idea perquè no tinc dades, no? Suposo que algú deu morir de fred algun hivern, no? Algun, doncs, gent que sense lloc...
0: Però sense sostre.
2: Sense sostre i tal, algun n'hi deu haver. Però jo crec que hi ha hagut més morts per calor que no pas per fred. No tinc estadístiques i no tinc números, però... em dona la sensació, però de totes maneres el que és important és això, no serà quan venen les coses, no és perquè vingui molt de fred, sinó que els canvis bruscs de temperatures, vull dir, ara diuen que anirem, doncs, això, vigilant el cel perquè no hi hagi pedregades, no? Perquè no hi hagi grans esclafits i coses rares que no estem habituats, i que llavors això probablement des del punt de vista de salut t'agafa fora de lloc, agafes fred i tal, i pots emmalaltir, no? Però el fred en si no ho és. Avui he sentit una notícia de la ràdio, que diu que estan projectant una vacuna de la grip que sigui perpètua. O sigui, et vacunaràs de la grip, no hauràs d'estar com ara fan cada
0: any.
2: Et vacunen segons les soques de l'any anterior i tal, i fan una selecció, sinó que es veu que estan treballant, però ja et dic, no és res mèdic, ho he sentit per la ràdio, que estan treballant amb una vacuna per la grip universal. O sigui, tu, a l'edat que sigui, de la mateixa manera que et vacunes de la rubeola, de la
1: que varicela, tingui memòria, que tingui memòria, no?
2: Això mateix.
1: És com el carnet, quan tens certa edat ja te'l fan, ja és per tota la vida, no? La vacuna igual.
2: No sé a partir de quina edat vacunaran de la grip, però he sentit... Bueno,
1: sí, perquè, tal com tu deies, el problema no és que l'estiu faci molta calor i a l'hivern faci molt de fred, perquè si tenim un entremig que ens podem anar preparant, adaptar el cos a el que et vindrà, però el problema que tenim ara és que ara avui ha fet calor altra vegada. Es preveu que el dimecres baixin les temperatures. Aleshores, què passa? Que passes de tenir molta calor a sortir el dematí i dius, necessito una rebequeta, no? Això és el cos, encara sembla, perquè el temps ara sembla un dragon can. Està amunt, avall, i no té una estabilitat com abans. Tu, quan érem petits, teníem la primavera, l'estiu, la tardor i l'hivern, i t'anaves adaptant. Sempre hi havia algun dia especial, però normalment li deien l'estiuet de Sant Martí, però eren aquells dies en concret. Però ara no es pot preveure la castanyada. Hi ha anys que les castanyes te les menges a la platja.
2: Avui també a TV3 el Francesc Mauri ha ensenyat una foto d'uns arbres amb la fulla groga i diu, no us penseu que és per la tardor, sinó que és per la sequera. O sigui que realment la naturalesa està fent un canvi, o sigui, no ens repercuteix a nosaltres, evidentment, però és que és universal, vull dir, no, és una situació molt, molt complicada, i evidentment aquests arbres que ara s'assequen, no sé si la tardor tindran...
0: No ho sé.
1: Estan fora de temps.
2: Clar.
1: No fan el seu procés.
2: Clar.
1: Natural. Jo el que comentava, aquests canvis bruscs, no, ja no, ja no, no d'una temporada a l'altra, sinó d'un dia per l'altre, com ens afectarà el nostre cos? Hi ha alguna manera de poder evitar tot això? Perquè hi ha gent que es pren ara vitamines, comença amb la gelea real per preparar-se per l'hivern. Tot això és eficaç?
2: Cada vegada que hem procurat que durant el curs passat i també avui, que parlarem de la segona part, parlarem de la vista, hem parlat sempre de l'alimentació, de l'estil de vida, de les maneres, de com repercuteix el que... allò que diuen, no? Som el que mengem, no? Que diuen, es diu així una dita molt ràpida, no? Somos lo que comemos. Jo no sé si som el que mengem, però evidentment el que mengem, com ho mengem, quan en mengem, influeix molt en el nostre dia a dia. Vull dir, si jo només menjo patates fregides que m'encanten, doncs probablement tindré problemes d'estrenyiment, tindré problemes de gasos, tindré un munt de problemes, i no cal que vagi al metge. En lloc de menjar patates fregides només, menja patates fregides i un enciam de tant en tant, i probablement només amb això ja influirem, perquè l'enciam m'hidratarà. Les patates fregides en definitiva només em porten hidrats de carboni i oli
1: i grassa
2: i greixos, no? Ja està, no em porta res més. En canvi, una bona amanida pot ser innumerable, la de coses, de substàncies que aporti, no? Ara després en parlarem, no? Per la vista, els betacarotens o jo què sé, el zenc, que està tan de moda ara, per la pell, per la vista també, tant el zenc, és molt ric. És molt rica la nostra alimentació, pot ser molt rica, vaja, i la podem empobrir també, no? Però que vull dir que no cal això de la jalea real. No, jo la jalea real, la veritat és que se'n parla molt i no sé exactament el que és, sé que és algo de les abelles, sí. Però no sé si és el rusc, em sembla que té
1: no.
2: que veure amb el rusc.
1: No, és remna. Jo fa molts anys que no n'hi pres i és, tu tens de posar amb un escuradents un palet molt petit i una miqueta sota la llengua cada dia. El que passa que ara hi ha molts aliments.
2: Però què és això? Però què és?
1: Ve de l'abella, de l'abella mare,
2: sí.
1: De la vella reina. Crec que és el nèctar de l'abella reina.
2: Això ens ho hauríem
1: crec que és... No
2: ens ho hauríem d'haver preparat, això.
1: Sí. No, però ara perquè se m'ha ocorregut el parlar del
2: tema... Sí, se'n parla molt, de la jalea real, això, jo què sé, és tòpics d'aquests de tota la vida que... I segur que són... Perquè la mel és un aliment riquíssim i ric amb molts factors, no? I probablement, si això és una cosa de les abelles, doncs és probable que sigui. Ara estem parlant i no tinc
1: veure,
2: base, no?
1: Jo he dit la jalea real, com puc dir el multicerum, com puc dir el fermatón, com puc dir productes d'aquests que són a base de vitamines, que hi ha molta gent que quan ve la tardor es pren una tanda per preparar-se pel l'hivern, clar.
0: Home, ara... però tampoc estaria malament, perquè el preu que van les verdures i les fruites, no m'estranya que la gent gran no pugui comprar
1: no
0: tota la fruita
1: és barato,
0: i...
1: No et penses que
0: el multicerum...
1: Sí, tot això és barato.
0: No és barat, però bueno, és que em sembla que surt més barat això que un quilo de tomàquets, eh? És que ahir el dissabte a Vilanova no baixaven dels 4 euros el quilo.
1: Però el millor t'alimenta molt més un quilo de tomàquets que no pas una pastilleta d'aquestes.
0: Pues, I si són vitamines, no? No sé, jo ho dic per... com a excusa, no? Sí, potser va bé, perquè clar, la gent no menja tant fruites i verdures perquè són carilles.
1: Clar, però...
0: I et surt més barat de postre menjar-te una magdalena, que no té més que hidrats de carboni, que no dos paraguaios, perquè estan a un preu que que no sé, serà normal que estiguin a aquest preu, però clar, la gent
1: a vegades
0: heu
1: a
0: dit, del... no? Viudes amb una molt... pensioneta,
2: jo crec que és un problema de mercat, perquè ara tothom està per les dietes hipocalòriques, per les dietes pobres en greixos, i hi ha com una malaltia social, i llavors s'han tirat a la verdura, i jo crec que és la llei de l'oferta i la demanda,
0: cara.
2: No?
0: Un carbassó, és que un carbassó és caríssim. O una aubergínia, que mireu, jo pensava que ara era època.
2: Perdoneu, no he pogut evitar mirar a veure què era la jalea real, per això la xafarderia amb la intel·ligència artificial diu que és una substància segregada per les glàndules hipofaríngies que provenen del cap de l'abella obrera jove de 5 a 15 dies, que es barreja amb les secrecions gàstriques i serveix per alimentar les larves.
1: Va, mira, doncs més val, ja no me la prendré.
2: Ja més val no. Sí, sí.
1: No me la prendré.
2: Són aquestes... No, i probablement sigui fantàstic, no? És igual que... la llet de la balena. Es veu que la llet de la balena és d'una riquesa extraordinària, i per això és el nadó de la balena, el balenat o com es digui, doncs creix i augmenta el pes de manera exagerada i tal, però no sé si em vindria de gust que algú comercialitzés la llet de la balena.
1: Cada cosa lo seu. Les balenes que alimentin les seves cries, l'ésser humà que alimenti amb un ésser humà, els gossos, vull dir que cada raça i cada ésser té d'alimentar els seus. Vull dir, això és contra natura, penso,
2: Bueno, la veritat és que teníem se n'ha parlat molt. Jo no he recomanat mai que la gent prengués jalea real, però sí que és cert que complexes vitamínics sí que els aconsellem. La jalea real ara hem vist d'on prové i ens fa una mica d'angúnia, però no hem llegit el contingut. O sigui, que potser és ric en magnesi.
1: No.
2: Hem llegit què era i d'on prové, però no hem llegit, no sabem quin contingut té.
1: És com unes defenses. Jo parlo de molts anys, ens ho donaven com a defenses, com a prevenció per afrontar l'hivern dels refredats, i com una protecció. Però ja dic, fa molts anys que no em prenc, No. Jo, mira, penso que el que tu has dit, no? Si tu menges, fas una dieta equilibrada, sobretot ja quan som grans, una dieta equilibrada, i fas una mica d'exercici, i fas una vida mitjanament sana, jo crec que, a veure, que ens pot passar a tots, Jo, mira, penso que faig una vida molt sana, i puc sortir al carrer i pum, caure de cop. Però que abans de prendre els complements, penso que primer és lo natural, l'alimentació. No?
2: Sí, el dia a dia és fonamental. Vull dir, comprar coses de pot. Jo en tinc una pacient que és un magatzem d'aquesta, de la Maria la Justícia, d'aquesta que
1: té
2: de, que té de tot. Bueno, té de tot, no solament magnesi, té de tot, o sigui, àcid hialurònic o és que qualsevol cosa pot aquesta marca comercial. Però és que, i no tinc cap inconvenient, ni tinc cap inconvenient amb la marca comercial, pobre, però que es pot aconseguir, és el que diem, la majoria de coses es poden aconseguir en la dieta habitual.
0: Sí, jo també penso això, però el que també veig és que hi ha molta persona gran que potser no té tota la dentadura, que li costa menjar-se un préssec, o que el meló al trobador, o la amanida, se li fa fejuc, una amanida com la que hem menjat nosaltres aquest migdia, amb tot, és que se sortia del plat l'amanida, quasi bé plat únic, amb moldú, tonyina, pastanaga, tot tenia. Llavors, aquesta persona gran potser no li ve de gust menjar-se això. Però, per altra banda, com necessita els nutrients que té l'amanida, pues, això estaran les vitamines, dic jo.
1: En sempre càpsules. Es pot fer purés. O sigui, pues,
2: bueno, ara això ho vam parlar en un programa, no? Uh-huh. Ens han salvat de les, de la, del no prendre llegums, la joventut, els humus, no?
1: Els humus.
2: Els humus, que ara va començar sent de, només de cigró, que és el convencional, però que ara en fan de llenties, en fan de mongeta seca...
1: De remolatge.
2: Sí, de...
1: Bueno, està boníssim,
2: amb additius,
1: eh?
2: Sí, amb múltiples additius i diferents coloraines i tal, perquè t'entri per la vista. Vull dir que... I és com menjar unes farinetes, vull dir... Jo crec... No, que estic d'acord, que evidentment hi han limitacions de tot tipus, no? I una d'elles també és el que dèiem, vull dir, el que el tomàquet vagi a 5 euros, doncs un quilo, dos tomàquets una mica macos ja te'ls fan el quilo, o sigui que... I entenc que hi han limitacions, però també hi han opcions.
1: Vull jo dir. Penso que el que t'has dit del tema de la boca no és una excusa, perquè vosaltres heu comentat fa un momentet el tema del gazpacho. El gazpacho pot tomàquet, ceba, pepino, cogombra, pebrot, vull dir, all. Amb el gazpacho hi ha de tot. I tu et veus una persona gran, es veu un got de gazpacho i és com si s'hagués menjat una amanida, eh? Vull dir que una altra cosa és el preu, però per lo que tu comentaves, perquè a lo millor no té les dents en condicions i li costa mastegar, però s'ho pot triturar. El salmorejo, el morejó també és boníssim i allà pues, pots posar-hi el que vulguis i pots fer infinitat de coses. Pots fer tomàquet triturat amb tonyina, el que deia l'Adrià, de fer l'humus, de fer la brandada de bacallà. Vull dir que pel tema de la boca jo penso que no és tant problema com pel problema econòmic. Això sí, problema, clar, cada vegada la vida està més cara i les pensions pugen al mínim, això sí.
2: No, i el que està clar també és que el sistema de salut tampoc que ajuda, vull dir, tu vas al metge de capçalera i no et pregunta quin estil de vida portes o què has menjat o quan has menjat l'última pastanaga o l'últim tomàquet, més per valorar la porta que no tens o qualsevol altra cosa, no t'ho pregunten això. Ni tampoc hi ha dietistes que podrien ajudar, vull dir que tu has de manegar tot tu, els joves amb la intel·ligència artificial i la gent gran, doncs parlant per les raconades, tu què menges, tu què fas, tu el teu metge que et va dir, o jo vaig anar al dietista i no sé quantos i el boca a orella.
1: Sí, i vas a la dietista i et dona vull perdre pes i a tothom li dona la mateixa, el mateix llistat. Sí, de totes maneres el que tu comentaves, Adrià, que el metge no et pregunta, abans hi havia el metge de família, que això també ho hem parlat a vegades, i el metge de família era això, era de la família, perquè venia, se sentava i li posaves el cafè. Ara no, ara és el metge, i que no en tenen la culpa ells, no vull dir que siguin pitjors, simplement que tenen, a lo millor, en una hora de visitar 50 persones, no poden tampoc de prestar-los l'atenció que s'ho mereix. Crec que és així. Les coses han canviat i tu saps, del teu pare a tu ha sigut molt diferent.
2: Sí, oi tant, això està clar. Tot ha canviat, bueno, no sabem a fi de què, però que el metge de capçalera, quan anava a casa, com el meu pare, que sempre li tenien preparada la tovalloleta, el rentamans i la tovalloleta i tal, i a mi em deien, tu vols rentar les mans també? I veia el que menjaven, si estaven per en taula i tal, d'aquí a no saber-ne ni idea, doncs hi ha diferència.
1: Bueno, tenim de fer... Després continuarem, Fem una petita pausa per les notícies i de seguit tornem. Fins ara mateix.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
6: La veu de la gent gran.
7: Després d'aquesta petita pausa, iniciem la segona part d'avui, recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda i el podeu escoltar en diferit de 9 a 11 de la nit. Però, si no podeu a cap d'aquestes hores, també ho podeu fer-ho a través de la web de Ràdio Sant Boi, la veu de la gent gran. Continuem amb l'Adrià, la Conxita, se'ns ha incorporat la Mabel. Bona tarda, Mabel.
8: Què tal? Muy buenas tardes.
7: Però sabeu que avui tenim la nostra bruixeta bona, que està a l'altra part del telèfon. Bona tarda, Isabel.
9: Hola, bona tarda a tots. I què tal l'estiu, bé?
7: Bé,
9: a part de la calor?
7: Bé, calorós. Però bueno, de moment ho hem suportat. Estem aquí, que és el més important.
9: És el principal. La Conxita recorda la seva operació. Si està aquí, és senyor que està bé, eh?
7: Sí, està bé. Està bé.
10: Gràcies.
9: Perfecte, molts records per tots vosaltres.
7: Molt bé, Isabel. Què ens depararan els astres aquesta setmana?
9: Doncs mira, començarem.
7: Primer, a veure si tinc de comprar el número de loteria o no, eh?
9: Ah, val. Això, mira, el mes que ve no, perquè és festa, però l'altre mes us puc dir el número de la loteria.
7: De la grossa, home. Poguessis tingut de dir abans, que ja l'he comprat pel casal.
9: Ah, ostres.
7: Bueno, digues que acabarà amb 1, que és
9: no
7: el número
9: pensat
7: que tinc. Vinga, endavant.
9: Mira, començarem. Mira, Àries, disfrutareu d'harmonia junt amb la família i existirà una bona comunicació entre vosaltres. Comptareu amb un excel·lent poder de concentració. La vostra intel·ligència serà pràctica i els pensaments estan enfocats en el present, que és el principal. L'economia bastant bona. Dia de la setmana, el dimarts. I el número de la sort, el número 8. Taure, no deixis que ningú et manipuli. Hi ha gent que no vol i les coses us vagin del tot bé. Aneu en compte amb algun amic envejós. La ment la tindreu oberta i en sintonia amb els possibles canvis. I no queda cap més remei que adaptar-se al medi. Buscareu independència i llibertat. Hi haurà persones que col·laboraran amb vosaltres amb molta possibilitat. A dia de la setmana, el divendres, i el número de la sort, el número 5. Bessons. Us apropareu a persones que són molt importants per vosaltres, trencant algunes barreres emocionals, i us anirà força bé amb els assumptes familiars. Si voleu invertir, aquest és el moment adequat. No tindreu problemes de diners. Tindreu seguretat teniu que tindre seguretat amb vosaltres mateixos i poder de decisió i determinació. Dia de la setmana, el dissabte, i el número de la sort, el número 1. Cranc, mantindreu una comunicació excel·lent amb els amics i sobretot amb els familiars. la ment la teniu molt desperta. Seran uns bons dies per reemprendre estudis i activitats relacionades amb l'aprenentatge i l'intel·lecte. Poseu més passió a la vida. És el consell que us donen els astres. Dia de la setmana, el dijous. I el número de la sort, el número 9. Lleó o Leo. Disfruteu del moment. Aquests dies us sentireu molt satisfets de les coses que a poc heu aconseguit. En canvi, tindreu que cuidar el vostre cos. Per això, el més important serà no cometre excessos. Com aquestes setmanes seran molt mogudes, procureu deixar els nervis al calaix i fer una miqueta de ioga o relaxació. Dia de la setmana, el dilluns. El número de la sort, el número 4. Verge. La ment la teniu centrada, pràctica i molt metòdica per fer les coses del moment. En general, tindreu molta facilitat i rapidesa per resoldre tots els contratemps que us puguin sorgir. L'economia, bastant bé. Seran uns dies per convidar a familiars i poder fer-los els regals que teniu pendents. Dia de la setmana, el diumenge. El número de la sort, el número 3. Balança. Disfrutareu d'un temps tranquil i de recopilació. La claretat mental us ajudarà amb un major poder de decisió i seguretat. També la vostra economia podria rebre un impuls important aquests dies, força bo. Teniu molta energia positiva per enfrontar-vos a tots els reptes que pugueu tindre, però sobretot heu de fugir del pessimisme. Dia de la setmana, el dimecres, i el número de la sort, el número 8. Escorpió, la vostra intuïció estarà molt desenvolupada, encara que pot ser molt selectiva. Comptareu amb habilitats en temes metafísics i apertura mental per anar a buscar mons desconeguts i poder aconseguir millor benestar personal. També estareu molt extrovertits. La família us donarà una bona notícia. Aneu-la a veure. Dia de la setmana, dijous. I el número de la sort, el número 2. Sagitari. Comptareu amb molta autonomia, independència, determinació, noblesa d'esperit i respecte. Sereu capaços de dominar totes les circumstàncies i potser les vostres aspiracions canviïn. No tindreu problemes a ningú. També sorgiran noves oportunitats. L'economia varia constantment. Pot ser que els gastos que assumiu i el risc que pugueu tindre siguin una mica exagerats. No us espanteu. Dia de la setmana, divendres, i el número de la sort, el 0. Capricorn, esteu a punt d'aconseguir allò que tant volíeu. No és moment d'anar enrere. Ireu sempre endavant. Ho aconseguireu. Deixeu-vos guiar per les vostres conviccions morals i espirituals. Les amistats i familiars us poden ajudar a millorar la situació i les dificultats. L'economia, força bé. Dia de la setmana, el dimarts. I el número de la sort, el número 6. Aquari. Rebreu notícies molt agradables de l'estranger. Si esteu preocupats per la salut d'un familiar, no us preocupeu gaire. Tot tornarà aviat a la normalitat. En el terreny econòmic no tindreu cap problema financer. Tot el contrari. Rebreu uns diners extres per part d'un familiar. Esteu molt ocupats fent canvis a la llar. Procureu descansar una mica per no perjudicar la vostra salut. Dia de la setmana, el divendres. I número de la sort, el número 7. I per últim, peixos. Seran uns dies per resoldre documents i qüestions legals. Tindreu forces, reunions i signatures de contractes favorables. Amb la família no tindreu problemes gràcies al vostre equilibri emocional. La ment estarà molt desperta i atenta als detalls. Felicitats, peixos. L'economia aquest mes està força bé. Dia de la setmana, el diumenge. I el número 2 de la sort, el número 4. I fins aquí, tots els signes llegits.
7: Pues molt bé, Isabel, t'asseguro que m'has alegrat el dia, eh? Perquè m'has
9: sí?
7: dit un horòscop meravellós. O sigui, tant de bo si es compleix. Mira, signaré documents i, bueno, i l'economia perfecta.
9: Perfecte.
7: O sigui que... Ja dic, m'has alegrat el dia.
4: A mi també.
9: A mi... que tens papeleo pel mig?
7: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, que tinc papers entre
9: mig. Ostres, doncs mira.
7: I reunions, t'asseguro que reunions en tinc moltes.
9: Ja m'imagino,
7: T'imagines, no? Ja saps com va la cosa. Doncs bé, l'Adrià crec que et volia dir alguna
4: cosa. No, a mi també m'has deixat la... fantàstic. Estic per anar a comprar loteria que acabi en 8, perquè...
9: Pues que acabi en 8, exacte.
4: Sí, sí, no, jo això està...
8: Com no, que no, jo tengo que... Tiene que ser con 6.
9: No li tocarà tots els signes perquè cada un té un número, però
7: clar,
9: bueno...
7: Clar, però per lo menys els cadaculs que tenim ens tocarà el nostre número. Esperem. Aquesta il·lusió que tenim.
9: Me l'agradaria molt. Doncs,
7: vinga,
9: molt
7: Isabel,
9: bona tarda.
7: Un petonet molt fort i fins a la propera.
9: Perfecte. Una abraçada.
7: Adéu. Doncs bé, tant de bo fos cert això, no? Però bé, una mica d'il·lusió crec que sempre està bé, no?
8: Clar.
7: A veure, hi ha molta gent que no hi creu, però jo t'asseguro que hi ha gent d'aquesta que no hi creu, que obre el diari i el primer que mira és l'horòscop.
4: Sí, sí, jo crec que és una de les pàgines més visitades.
7: És la curiositat, oi? De dir, serà veritat? És com el tarot. Jo, amb el tarot, va durar una temporada que hi tenia molta fe, però vaig desenganyar totalment i ara no vull saber res, però bueno, que la persona que no s'hi fica, que no s'obsessiona, si li fa il·lusió, doncs mira... Perquè normalment els que tiren, no ho sé, potser sí que realment són vidents, però al millor són persones que tenen molta empatia i segons el que et diuen i la teva reacció saben el que t'han de dir. Penso, eh?
8: Claro,
7: no sé. No
8: claro.
7: Vull entrar a aquest món, que no vull que em tirin pedres quan vagi pel carrer. Mabel, abans no t'he saludat. Bona tarda.
8: Bona tarda, bona
7: Com
8: tarda
7: a tothom. Com va passar l'estiu?
8: Molt bé, molt bé. Com molta calor... però a mi me n'agrada el calor.
7: T'agrada?
8: El calor.
7: Pues aquest estiu hauràs sigut la mar de feliç, perquè
8: no,
7: de calor n'ha
8: no
7: fet...
8: No tanto.
7: N'ha fet molta, molta.
8: Molta.
7: Ens n'hem parlat i ha sigut horrible.
8: Sí.
7: No has anat a la teva terra aquest any?
8: No.
7: A l'Argentina?
8: No he anat. Creo que a medida que van pasando los años y que vamos cargando una mochila llena de juventudes acumuladas en la espalda, cada vez uno va soportando menos los extremos, ¿no? Climáticos, o el extremo en calor o el extremo en frío, ¿no? No sé, a mí al menos me pasa eso. Siempre me ha gustado bárbaramente el calor, pero últimamente los días de mucho calor realmente lo sufro mucho. Sí.
7: Ho hem patit tot, eh? Si et serveix de consol,
8: sí.
7: A mi també m'agradava l'estiu, ho hem comentat a la primera part, i aquest estiu he passat molt malament, molt.
8: Molt malament.
7: Però bueno, ara ja estem una mica més tranquil·lets, ara d'aquí un temps ens queixarem de fred.
8: Sí, clar, jo la primera.
7: Jo també.
8: Jo la primera.
7: Adrià, crec que avui quedava un tema per parlar sobre
4: començar amb el curs passat amb els sentits, els vam fer a la inversa, vull dir, i vam deixar que si és vista, oïda, olfacte, gust i tacte, vam començar pel tacte, vam seguir pel gust, vam quedar amb el tacte, amb l'olfacte, l'oïda, i vam deixar per quan tinguéssim un temps, la vista. Fora d'antena, ara parlàvem amb la Mabel i dèiem que la medicina preventiva, no? El que és la prevenció. Jo crec que la vista, el control de la vista és fonamental en la prevenció de futurs complicacions, no? Sens dubte, la vista és dels sentits, doncs, el més dominant, el més molt important. Ens ajuda amb les relacions socials, ens comunica molt amb l'exterior, no? Nosaltres aquí a Sant Boi, en el sanatori, es va produir un fenomen molt lamentable. Hi havia un noi, després es va saber a posteriori, que tenia un retras escolar, no aprenia com aprenien els altres, i pel que sigui va acabar en el sanatori, perquè es va considerar, doncs, que era tontet, no?
10: Yeah.
4: I tu el saps, el coneixes, aquest?
10: No.
4: Aquest noi va estar ingressat, entès el català perfectament,
8: sí,
4: no?
8: Sí.
4: Va estar ingressat anys i panys en el nostre centre sanitari, en el sanatori, fins que algú, no sé exactament qui, el va descobrir, va veure que tenia un dèficit
8: visual,
4: que per això no aprenia, se'l van endur, el van afiliar a la 11, va sortir al carrer, va començar a vendre cupons el van recuperar una persona normalíssima, amb unes limitacions, doncs, de visuals, no? Però realment em refereixo que els pediatres també teniu un paper important.
8: Importantíssimo. Por eso es importante sentarse, que el pediatra se siente de frente a la puerta de entrada. Porque uno, cuando entra el paciente con la mamá, con el papá o con quien lo lleve, a las diferentes edades, ¿no? Uno lo ve cómo camina, cómo se comporta, si se esconde o no detrás de la madre, y uno le entrega pegatinas, ¿no? Para que juegue, y uno puede ver si las mira muy de cerca o no, y preguntarle qué es lo que pasa en el colegio, si es que ya está escolarizado, ¿no? O si mira los carteles y distingue los carteles cuando ya saben leer. O sea, hay muchas maneras indirectas de que se pueda pesquisar un déficit en la visión, ¿no?
10: Això és el que jo considero una medicina preventiva.
4: Clar.
10: Des de la infantesa.
8: Sí,
4: he estat mirant, perquè no és un tema, doncs, la oftalmologia no és el meu tema, no? He estat mirant la freqüentació dels pacients a oftalmologia, i aconsellen que en pediatria es faci un control com a mínim cada 3 anys.
8: Sí, por
4: si puede ser más frecuente, més freqüent,
8: claro.
4: Però com un mínim de cada 3 anys. A partir dels 40 anys es considera que cada 2 anys. I a partir dels 65 anys s'aconsella que es faci anualment.
8: Un per any, sí.
4: Tenint en compte la inversió actual de la piràmide poblacional, mm-hmm, és bastant probable que els oftalmòlegs es vegin amb una població bastant envellida, no? Bastant geriàtrica, diguem, per definició, no? Allarguem la vida, si necessitem més cura, doncs aquesta especialitat es veurà carregada de gent gran, no? Però que vull dir que és important tenir cura i estar pendent del tema, no?
10: A més, una cosa, malauradament aquí a l'oftalmòleg, si tens d'anar per la Seguretat Social, pots morir-te, perquè tenen una llista d'espera. Si realment aquesta...
4: Perdona, el problema no és que tinguin llista d'espera, el problema és que no està protocolitzat. Sí, si tu no ho reclames, me he quedado ciego, ¿no? ¿Eh? O no veo de un, ¿eh? He perdido la mitad del, no veo un desprendimiento de retina, cualquier sol cosa, me he perdido la visión del polo temporal del ojo derecho, llavors correm-hi tots, però no hi ha prevenció.
10: Però no, el que tu comentaves de la piràmide, si des de un començament es va fent un control, llavors els oftalmòlegs de la Seguretat Social no tindrien la meitat de la feina, perquè com qualsevol problema el anirien detectant i el anirien tractant. No seria tan gros com ara, el que tu deies, un desprendiment de retina, com es diu, un glaucoma, una degeneració macular. Aquestes coses que potser si te les detecten, te les poden anar tractant amb... Hi ha persones pues, que són propenses. La meva mare tenia degeneració macular i jo m'estic tractant des de potser fa 20 anys. Em prenc unes vitamines que són especials pels ulls. Vull dir, si ja tu ja veuen que ets propensa, ja que igual d'aquí uns anys ho tinc, però de moment, i si això es fes, s'evitaria molt, molt, moltes despeses a la Seguretat Social.
11: Però això també s'hauria de fer en altres especialistes.
10: Amb tot. Ah, clar, com ara parlem de la vista,
11: sí,
10: de
11: fet, tampoc...
10: el dentista, es tindria de fer el ginecòleg, es tindria de fer tot, un seguiment, perquè seria només una visita rutinària.
11: Amb una densitometria, lo de la vitamina D que has dit abans, que als nens li afegeixen vitamina D a tot, i a la gent gran i les dones, que per qüestions hormonals tenim més dèficit als ossos i no fan densitometries tampoc.
8: No has fet densitometries.
10: No, ni mamografies.
8: Ni mamografies.
11: Sí, bueno, mamografies fins que tens una edat. Sí que té...
10: A mi fa 10 anys que no me n'han fet cap.
8: No.
11: Ah, a mi encara me les fan.
4: Però els homes, per exemple, no es fa cap ecografia prostàtica.
11: No, ni cap...
4: Ni cap no hi ha protocol per la...
10: No, has de demanar-ho.
4: Sí.
8: Tiene que tener síntomas. Y por ahí ya cuando tiene síntomas, ya es tarde.
10: Aquí está.
8: Eso es no trabajar en prevención. Eso es no cuidar los recursos económicos en salud. Sí. Porque siempre es mucho más... económicamente más efectivo, más eficaz prevenir una enfermedad que tener que hacerse cargo, que curar, digamos, la salud,
11: vale prevenir,
8: que curarla, ¿no es cierto? Llegar a tener un cáncer de próstata con la quimio, con la quimioterapia
11: y
8: demás,
11: todo el que suposa de gastos y mucho, de molestias
8: per pacients.
10: I que no t'hagi fet metàstasis, com tinc diverses companys.
4: Amb això és el que deies tu, la satisfacció que teniu els pediatres de que feu molta medicina preventiva.
8: Claro, mucha medicina preventiva.
10: El que passa que no hi ha continuïtat, no?
8: No.
10: El problema és aquest, que ells poden treballar molt bé, però si després no hi ha una continuïtat, perquè arriba un punt que és un punt mort, que no saps si és pediatre o és metge.
4: Ells són l'ave nodriza, no? I llavors fins als 16 anys acompanyen a volar en el planejador i després ens deixen allà i ja us ho fareu.
10: Clar, aquí està.
4: La societat nos deja a los 16 anys ja pendents i ja ho campi qui pugui.
10: Continuem amb la vista.
4: Bé, no, això, que realment és un tema molt important, i tu has dit una cosa que és fonamental, que és has parlat d'un procés determinat, que és la degeneració macular, i que es pot preveure, prevenir o evitar amb una bona alimentació, amb una alimentació adequada. Però si volem fer una cosa si volem fer un plantejament sistemàtic, haurem de veure el globus ocular, els oftalmòlegs, amb una peça tan petita com és un ull, el diferencien entre càmera anterior, càmera mitja i càmera posterior. A la part de davant seria el que la cosa òptica, que seria la còrnea i l'iris, i que seria la càmera fotogràfica, no? El que té de càmera fotogràfica l'ull. Després hi ha una part mitja, que és un líquid que si alguna vegada heu per curiositat, no sé, o s'us ha trencat un ull de o ho heu xafardejat per un ull d'un conill o de qualsevol... No l'has hecho nunca? No has tenido
10: esa... Bueno, incluso dels peixos.
11: No.
8: Pero me lo creo. Sí, lo describes, me lo creo.
4: Sale un líquido viscoso,
8: sense veure,
4: transparente, ¿no? Y es el, sí. Bueno, es lo más, es sí, como el sí. Nuestro, ¿no? Es un... Y después está la impresión, ¿no? La part fotogràfica, el paper, que és la retina, no? Que és allà on s'imprimeixen les coses, no? Tot ho hem de cuidar. Hem de cuidar a veure, hi hauran processos que són del tot inevitables, que són la presbícia, que en aquests moments la portem confessada, la Mabel i jo. Elles dues, la Carme i la Conxita, amaguen les ulleres perquè ens pensem que no són presbítiques, però...
8: A veure, no les creem.
4: No les creem.
10: Què és presbítica? Clar, jo dic veure...
4: Vista cansada.
8: No ver.
10: Per llegir, exacte. Claro. Ah, jo per llegir sempre me les poso.
8: Claro, es lo que él dice.
10: Jo no.
8: Que ahora estás escondiendo la presbítica.
10: No, perquè clar, no llegeixo.
8: No
10: i... Però a mi sí, m'agrada sí. Portar ulleres, eh?
4: A tu t'agrada?
10: Sí.
4: Bueno, ara la gent que porten aquests coses...
10: Bueno, això ja són faros de tractor, eh?
4: Sí, ara es porten aquestes coses macro...
10: No, però a mi és veritat que m'agrada portar ulleres. El que passa que per llegir me les poso, però per veure de lluny no les necessito... Que el metge em va dir que si me les volia posar amb una graduació molt petita, que ja que m'agrada que me les posi, però són molt cares i no me les compro.
4: Doncs la presbícia... que tots tenim a partir dels 45-50 anys és del tot inevitable. Vull dir, aquesta sí que no s'hi pot fer res, per molt que... Però hi ha altres coses que hem revisat que sí que són perfectament evitables. Com, per exemple, les catarates són evitables o almenys frenables. O sigui, que no siguin, que no vinguin precoçment, i perquè lesions sobre la còrnea en fem moltes, rastregar-nos els ulls. La gent, per exemple, la Conxita havia sigut portadora de lentilles, no? Doncs les lentilles
11: han d'estar sempre límpies, les mans límpies, però s'has de quitar perquè respire l'ull. Si vas amb cuidado, no dur les lentilles que duren una setmana o un mes, no passar-te tot això.
10: Però les lentilles poden causar, accelerar, diguem,
11: si no fas aquestes normes, sí.
4: Sí.
11: Si no seguissis
4: poden
11: bé.
4: Produir microlesions, sí. poden evitar la oxigenació de la còrnea, perquè si te les deixes, en definitiva és
11: no pots dormir amb elles perquè l'ull és seca.
4: És un cos estrany que te l'enganxes aquí, és una pegatina,
10: sí,
4: no?
10: Sí, sí.
4: Que es fa per buit, no per adherència, sinó però que s'enganxa. I que si ho portes més del compte, no permet el metabolisme del que és la còrnea, no? Rastregar-te els ulls tampoc és molt bo, això de pots produir també micro ferides. No portar ulleres de sol, o sigui, sortir al sol intens, quan ara que hem tingut l'eclipsi, tothom, no?, portaven les ulleres aquelles de tal, però no cal, o sigui, el sol et pots quedar sec, suposo, diuen, quan si mires directament a l'eclipsi, però el sol diari, el reflex, la reverberació de la llum i tal, és perjudicial per la vista, vull dir, a la llarga.
11: Llavors... Mirar molt l'ordinador i el mòbil, les pantalles també.
4: Les pantalles també són una altra... Ara que perquè tenim poca... O sigui, hi prestes molta atenció i parpadeges poc. Llavors,
8: se seca el ojo.
4: Se seca el ojo, claro. I amb la qual cosa facilites el fet que hi pugui haver més lesió.
11: Encara que ho facis amb ulleres? Clar, si mires l'ordinador amb ulleres...
4: No és problema del parpadeig, que vagis parpadejant, de no tenir l'ull humit.
11: Sí,
4: això mateix. I la dieta també és molt important.
11: I treballar sense la llum suficient, també.
4: Ah, sí, haver de forçar la vista perquè tinguis llum insuficient, també és un altre... Sí, són coses que hem de procurar, d'alguna manera, corregir. I això ens evitarà la presbícia? No. Però evitarà altres processos, com per exemple les cataractes, no? Les cataractes al final és com si jo les ulleres me les rento me les aixugo amb el drap de la cuina haig d'aixugar amb unes condicions determinades, d'una certa delicadesa, no? I per tal de no ferir la... És el mateix procediment.
11: Per dir-ho perquè ho puguem entendre, és com si les ulleres les tinguessis entelades.
4: Clar.
11: Llavors es representa que és l'ull entelat.
4: Clar.
11: No?
4: Les cataractes, en definitiva, és això, És una pèrdua de la transparència de la còrnea. Llavors, el sistema és tan fàcil com canviar la còrnea, posar una còrnea nova, no?
11: Però... que treuen el tel, no? Quan treuen les cataractes, et treuen només el tel?
4: No, ara treuen...
8: El cristalino, no?
4: Sí, treuen el cristalino.
8: I
4: tornen a... és una operació relativament senzilla, ràpida, i la cirurgia ocular, la Conxita també ha tingut experiència amb la miopia, va ser... meravellós, no?
11: Sí, una passada. No. Sí. És que surts veient. Ja. Entres amb les ulleres...
12: gruixudes.
11: Sí, més o menys, i surts... que sembla mentida. Sí.
12: Sí, ara, de fet, la medicina, ho hem parlat aquí moltes vegades, ha fet un avanç extraordinari. I amb el tema de la vista, encara, possiblement, no estiguem tan avançats. Amb el tema de l'oïda potser s'ha avançat més que amb el tema de la vista, no?
4: No.
12: Perquè una persona cega difícilment podrà veure. Una persona sorda...
8: Bueno, hay que ver porque es ciego, ¿no? Si es ciego neurológico,
11: si es
8: un daño del nervio óptico, si es un daño de la retina, porque tuvo un desprendimiento de retina, hay que ver cuál es la causa de la ceguera, no?
12: Sí, però em refereixo que la persona que neix cega, ja difícilment, que tenim el...
8: Por eso, depende de la causa de la ceguera.
12: El Durant, que ell va néixer cec i té un nebot que també... I ell no ha pogut recobrar mai la vista, però hi ha persones que neixen sordes, però després els hi fan, a no ser que si els hi hagi assecat el nervi,
8: és que depèn, clar.
12: El nervi auditiu, no?
8: Claro, però
12: si
8: poden
12: no
8: hacer...
12: li posen l'implant coclear
8: de
12: i sent, vull dir, potser avançat una mica més, dic jo, no ho sé, jo parlo des de potser les poques persones que conec que els hi ha passat.
4: Home, jo crec que el sentit de la vista és més complexa, no? Em dona la sensació, ja sé que hi ha càmeres, però també s'estan fent assajos, el que passa, es fan assajos, és molt experimental, però és més complexa fer una càmera per transmetre el nervi òptic i rebre la senyal al cervell i també jo no sé, clar, tampoc conec la cosa de l'oïda, per nosaltres tenim una cosa, se'n diu l'estereovisió, vull dir, s'han de sobreposar les dues imatges per donar la sensació de profunditat. No sé si és que no ho sé, eh? Vull dir, trobo que és molt més complexa
12: a la vista,
4: i això no he sentit que...

0: Bueno, es una manera, si no es estimulado el nervio óptico, esa persona no podrá ver, ¿no? Es necesario el estímulo para que realmente se vaya desarrollando el sentido de la vista. Por eso también en el estrabismo se tapa a veces el ojo estrábico o el otro alternativamente para que se vaya impactando en la retina, en la parte del nervio óptico, en la mácula, para que realmente se pueda desarrollar, ¿no? Y poder ver.
1: Però amb el recient nascut ha de ser complicat, no? Fer aquestes proves.
0: Sí, no, no, los potenciales no. Evocados auditivos y visuales, no, no, no. Perquè allà se hace de rutina, ¿eh?
1: Aquí sí, sí, sí. Jo parlo amb coneixement de causa, no? La meva neta va néixer sorda.
0: Ajá.
1: I li van fer les proves al néixer, sí. Que li fan, diu que ho fan a tothom. I ens en vam donar compte els dos, tres anys.
0: Antes, con los potenciales evocados, ¿no lo detectaron?
1: No. Ajá. Veiem que la nena no plorava, no parlava, no plorava, no reaccionava als sorolls i...
0: Però eso se detecta, no tan, o sea, cuando hay un portazo, un ruido, pues un
1: ella
0: estruendo...
1: Ella no es movia, deia, mira que tranquil·la és.
0: Claro, claro, claro.
1: La pobreta
0: claro.
1: No sentia.
2: Quina edat té?
1: Ara en farà 14 i li porta dos implants coclears, per això... Això sí que amb ella li va clar. Perfecte, vull dir, ella ara l'escola va al mateix nivell que les demés, el parla, el té una mica més atreçat, parla, va amb logopeda, però vull dir que jo ho dic perquè amb ella al néixer no li van veure.
2: Però jo els pares i els familiars sí que els disculparia, però el pediatre sí que estaria una mica de part de la mare, que no sé,
1: van ser
2: dos o tres anys.
3: És molt,
0: és molt,
2: és molt de temps,
0: perquè un niño sordo
1: el vam portar als millors especialistes i des de ben petita per veure, perquè clar, llavors sapigué que
2: es va veure que tenia hipoacusia, que era sorda. Es va veure que era sorda.
1: Es va veure quan ja tenia i el va veure el Joan d'aquí de la plaça l'Ajuntament, ell se'n va donar compte. Perquè clar,
2: veiem 2 anys.
1: Sí, devia tindre 2 anys que no la nena.
2: Sí, que la nena caminava
1: sí,
2: ja,
1: sí,
2: i tal.
1: Sí, sí,
2: i...
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: I el pediatre l'havia posat vacunes i havia anat, i no s'havia adonat.
1: Tot.
2: No dic res, no, ja,
1: no,
2: pot
1: no,
2: ser
1: no,
2: que...
1: Vull dir, allò, que
2: mira,
1: va ser...
2: el cas que he explicat, que és exagerat, i jo pensava que era del segle passat, però això és d'aquest segle.
1: Va ser gros perquè, clar, no sabies ben bé...
0: A veure, no se diagnostica lo que no se piensa. Cuando uno no piensa, uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Y en lo que uno no piensa, eso no lo diagnostica.
2: Esto hay un dicho que es, quien no sabe lo que busca, no reconoce lo que encuentra.
0: Exacto.
2: Estic totalment d'acord amb tu, però és que hi ha d'haver un sistemàtic i una nena que li hauries de dir, fulanita, vine aquí a veure la iaia, vine a fer-li un petó a la iaia. I la nena no es girava. No sé,
3: si li parlava la nena, mira, la nostra pediatra agafava els nens per aquí, per...
0: Claro.
2: La nostra pediatra era...
1: Claro. Sí, però en canvi... És molt curiós perquè...
2: Estem fent una sessió clínica sobre la teva...
1: El que va desenvolupar la meva neta des de ben petita, perquè et mirava molt fixament i sabia el que li deies. Vull dir, i ara inclús ella es posa a internet i va fent l'idioma de signes, que no li fa falta ara, però clar, tot això ha vingut a cuento de lo que deia la Mabel de recient nascut, que a nosaltres ens va costar molt, molt, ens va costar una enfermetat a tota la família.
0: Sí, claro.
1: Perquè va ser molt dur, molt dur. Perquè si ho saps des d'un començament, ja t'adaptes i poses remei. Jo sempre he dit que jo preferiria quedar-me sorda que quedar-me cega.
0: Sí, clar.
1: La ceguera em preocupa molt, però clar, el no sapigué què tenia, li feien un escàner al cap, no li trobaven res. Bueno, en fi, va ser una temporada una mica xunga, però bueno, gràcies a Déu la nena, per els adelantos que hi ha, va

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap

les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Sí.